A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

A Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 de

live here? Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber Trescat Info, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Altigari.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Al Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet, en la seva visita a Barcelona, que no podria veure sense fer fotografies.
3: That's just what gives us meaning.
4: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera el València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101 a 79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors, Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pals sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Clara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són sumament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot al contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa. I més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar de llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar en l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però
0: sortit
2: plou.
0: Sortit a casa plovent, sí.
2: Ah, però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com Montserrat Tura per preguntar-li com si és així.
0: Si ens ho pot confirmar.
2: No. Exacte. Després, ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat. I enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè
0: Lara!
2: Hi ha un col·lapse absolut
3: Lara,
2: a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però
3: sí.
2: Per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sabíeu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem a l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, i fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. Tot. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini. Hi ha un tema interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
4: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
4: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
4: no
0: saps?
4: Seria aquesta, no.
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan ho vaig redescobrir.
4: El 28.
2: Si vas al concert, en cantaràs 6, 7 i 8. Que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: Clar, perquè és que ha sonat molt.
3: Són tot tamassos.
0: L'altre, la fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
4: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé! Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
4: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari...
4: Exacte.
0: Així qualsevol afina. Què ha passat?
4: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very exciting, well, along with...
4: Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Dai Dai, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin aniran per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa ara, que ens interessa. Ara. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
4: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
4: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
4: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
4: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Anava allà fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
4: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
4: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
4: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
4: La final del Mundial.
0: Molt bé.
4: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
4: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
3: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex. Ui, escolta'm, que hem dormit malament avui.
3: Bueno.
0: Com has dormit?
3: Bé, no he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
3: Bé. Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Doncs vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
3: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé escolta, molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funciona bé.
3: Total.
0: Perquè
3: total.
0: Potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
3: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
3: Vaja, això ho seria.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
3: No acabarà el lloc, jo
0: crec. És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar els oients que ens estan escoltant. Exacte. I que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
3: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir. El mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé. De moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
3: ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
3: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundari del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els ulls de la història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
8: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
9: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè, a part d'estar aprenent, també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
2: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics, però complementaris.
3: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats, que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit... Escoltat en boca de la reina Letícia...
3: Sobta. Si
0: com a mínim sobta,
3: sí.
0: Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
3: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
3: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
10: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía... impresionante. No, pero esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social. La que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica. Sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
3: Star is Born.
0: Ha nascut una dobladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara,
3: total,
0: audiollibres.
3: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper,
3: ens
0: interpreta molt bé.
3: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
3: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l sap.
0: És que és molt intel·ligent, eh?
3: És
0: molt
3: intel·ligent, m'agrada
0: molt.
3: Gairebé no mira
0: el paper. M'agrada molt.
3: Últimament està sortint molt la reina. Bueno, doncs, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingut a Catalunya Ràdio. Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què passa amb Maria del Monte?
3: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat en situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
11: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha, hagut, que hi ha un reguitzall de folklore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
3: Sí, m'ha agradat, ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... I també és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
12: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema salda amb una abraçada.
13: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, marxa, vés a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
3: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, ho va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. Wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Déu-n'hi-do, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
3: Intensa, molt
0: intensa,
3: nosaltres.
0: Molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui m'ho farà, espelmes?
3: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al Gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
0: I avui que fa anys, Michael Field és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb María Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys de presó.
0: I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula, com a directora d'Aina Clotet.
1: L'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes.
6: Al·lucinant la dimensió que té aquest mercat, de les portes que t'obre, i a més és que la Setmana de la Crítica, el fet que tingui tan poques pel·lícules a competició, fa que ens estan cuidant moltíssim, no? I em sento molt, molt, molt afortunada, la veritat.
1: També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, que està rodat a Barcelona i en part en català.
0: Gràcies, Àlex.
1: Fins ara.
0: Dos quarts de 6 del matí, 5 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
8: Bon dia.
0: Vinga, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb dos noms propis en gairebé totes les portades, Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que segons La Vanguardia sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia.
8: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint. Persones de diversos països de l'estranger dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
7: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
8: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
8: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
7: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
8: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
7: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
8: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
7: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
8: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
7: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
8: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
7: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
8: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
0: Ella és molt fan dels dilluns, perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, tots també.
0: No?
9: Sí.
0: O divendres estàs de baixó perquè arriba el cap de setmana.
9: No, home, no.
0: Potser fas al revés del món.
9: Ara us trobo a faltar, però no tant. Cap de setmana, eh?
0: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
9: A tu t'agrada la paella?
0: M'encanta.
9: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
0: A veure, explica'm això.
9: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
0: Ui.
9: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós, sí, que clar. Es corona amb gambes calamar.

0: És a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
1: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
0: T'encanta el pernil, però...
1: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
0: Anava a dir...
1: No.
0: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
1: Mare meva.
0: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
1: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
0: Feta un pernil.
1: Fent un 72 hores.
0: Ara ja s'ha de menjar aquest pernil, també.
1: I tant.
0: No, que, escolta, això és el bo.
1: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
0: Doncs emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara a públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
1: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi, amb una clara baixada de les temperatures.
2: Sí.
1: Què ens espera, Marc, per avui?
2: Doncs més xipi-xipi, perquè bueno, tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona, i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien ennuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
1: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona, perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
3: Doncs mireu, parlant del festival Envasat de Sabadell, perquè avui arrenca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes, i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
1: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
3: Ens encanta, i també hi haurà Dan Peral i el Comboi, i el mateix Dan, doncs, ens ha enviat aquest missatge per a matiners.
4: Hola, sóc en Dan, i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Envasat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i, hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Envasat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
1: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
3: Parlem de Sopa de Cabra. Ahir els vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Ras Matàs amb un doble concert, avui i demà, això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
1: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
3: I aquesta t'agradarà, perquè és amb Catarres.
5: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passant els dies, passa la vida, i porto aquest somriure tot.
3: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I qui també treu nova música és Llun Rajola.
6: La més bonica de tota la festa, fa fora tot tonto que la molesta.
3: És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics, i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
7: Bon dia, matiners, com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Llun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes, i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve, i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.

0: Moltíssimes gràcies també a Jung Rajola. I acabem amb tres apunts, Marta.
1: Mireu, molt ràpid. Parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cunillé, amb un elenc fantàstic, com són Pere Arquilluer i Imma Colomer. Ai, Colomer, perdoneu, Colomer. També avui al Teatre Victòria podreu veure l'espectacle rodant, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba, doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
0: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment d'agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
3: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, bueno, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has vuelto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
4: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras, no he grabado presionado por nada, porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada, lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido, en el estudio de mi casa, en otros estudios, y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
0: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també al Guillem. I el Roger, a partir de les 6, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant el micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici. I anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
0: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
6: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
7: Sevilla té un color especial.
0: Molt bé, això fa festa.
6: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
0: A veure.
6: Quants municipis té Andalusia?
0: Que sé.
1: Forquilla, forquilla.
6: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
0: Val.
6: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
0: Però de població jo crec que són menys... que sí? Ai, de municipi... Menys.
1: Però hi ha molt poblet, eh?
0: 50.000.
1: Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
0: Municipis.
1: Clar.
0: 800.
1: Va. Més, no.
6: Voleu una altra pista?
0: Va, anem-hi.
1: Més, no.
6: Voleu una altra pista?
1: Sí.
6: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
1: Ah. Vinga,
0: va.
1: 1.233.
8: 1.300.
6: Gabriel?
0: Jo he dit 800.
6: 785 municipis a Andalusia.
0: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
6: No, un moment.
1: Però
6: Sara, Sara Llobet té el guió davant. No pot participar. Això
1: la
6: ho hem
1: dit. Sara,
6: estàs matada. A partir d'ara, no.
0: No té el guió.
6: A partir d'ara, no, això és tongo.
1: La Sara, que entri
6: l'escull. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
0: I tant que sí, tranquil·litat.
6: Avui no t'endús el joc del programa.
0: Que per un dia que ho encerto.
1: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
0: No, ens hi sent d'acord.
1: Sí, diu, la Sara no sé què.
6: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va.
0: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, Marc, has d'entrar.
1: Sí, home, sí.
0: 35 anys. Ara comença l'accelerador de la
6: gana.
0: Vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
9: Molt bé, igual que ahir. Igual que ahir. Gràcies.
0: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 doncs no els veuràs veure passar.
9: Serà la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
6: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si ja t'ha vingut.
9: Encarregat ja, encara no ha arribat, però sí.
0: Bé, escolta, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
9: Sí, doncs anant a l'embassat, si no plou. A veure, Dan Peralbo, espero que aguanti el temps.
0: Escolta, recorda-m'ho després, que quan parlem al Cordomí...
9: Sí, ja pensava demanar-li jo també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
0: Marc, moltes felicitats.
9: Moltes gràcies.
0: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
9: I tant.
0: Felicitats.
9: Gràcies.
0: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
12: Unilla.
10: Que és
12: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
11: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances.
20: En creure un món.
19: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
21: Estic quan ella té un xe de bau, el xe de bau per tant un ou, deixo orilla.
22: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I va clavar s'espasa arran d'escul.
23: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
24: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
25: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
26: Com volguem dir si volien aprendre algo.
25: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
28: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
1: Bueno!
28: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
0: sigui, però què m'estàs dient?
28: Ja, avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: No m'ho diguis!
28: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot trucar.
0: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
28: Home, espero guanyar, eh?
0: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
28: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: Ara s'està posant nerviós!
11: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I alerta perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
1: No, ja està, ja,
0: segur?
1: Ja ens has castigat, o sigui, ja no farem
0: minuts
1: més. Bueno, és que en aquest estudi ha fet molt fred durant tota
0: l'altra
1: la setmana.
0: L'ara, aquesta
1: ja
0: l'has fet expressament,
1: ara.
0: Era... A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Sóc Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast, que és una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 3:15 del vespre, es farà al Cinemes Verdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol que està dedicat al crim de Capon.
1: Capon.
0: Capon.
1: Capon.
0: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està, Jordi? Com va el divendres?
2: Bé, bé, encarant ja la setmana a vall i conduint.
0: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
2: Cap a Sabadell.
0: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
2: Sí, senyor.
0: Molt bé, i tu ets molt fan de Crims, Jordi?
2: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ja ha estudiat acompanyada tot el dia dels Crims de Fons.
0: Sí.
2: I mira, m'ha fet gràcia de si li puc...
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Jordi, com es diu la filla?
2: Berta Ruiz Peix.
0: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
2: Molt agraït, Xavi, gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
2: Igualment, bon dia.
0: Adéu. I marxem cap a Taià per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Eulàlia?
3: Pues anant a treballar.
0: Molt bé, et veig ben desperta a aquestes hores, eh?
3: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
0: A quina hora et lleves, normalment?
3: A les 5 menys quart, o
0: així. Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
3: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
0: Ara, això ja ens agrada, això ja ens agrada. I escolta'm, Eulàlia, tu també ets seguidora de Crims?
3: Sí, sí, jo, i sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
1: Home!
3: I us he sentit i dic, mira, potser és un bon regal.
0: I tant que sí, com es diu la parella, Eulàlia?
3: Rubén.
0: I quants anys fa el Rubén?
3: 45.
0: Mira, del 81, quina bona collita.
3: Sí.
0: Eulàlia,
3: sí, sí,
0: ja doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve als Cinemes Verdi de Barcelona.
3: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
1: quina
0: contenta
1: sort
0: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
1: Molt bonic.
0: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
4: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Eloi.
4: Ai.
0: Has posat llum a la foscor?
1: Ai, diu. Ai. Ai.
4: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
0: Per la teva veu.
4: Ah, val. No,
0: què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
4: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
1: Ui,
0: que...
1: Ui,
0: què dius, Eloi?
1: Però
4: bueno. Un gall.
1: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall.
4: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
0: Eloi, per favor!
1: Està bé bevent aigua el Canalies i s'ha anul·lat.
5: Eloi, mare de Déu.
0: Home, pobre gall.
1: El mataràs tu?
4: No.
1: Ah.
4: No, de fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
1: O sigui, busqueu família d'acollida?
4: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
4: Bàsicament com tots els galls, eh?
0: Xas?
1: Si no, xas,
5: és que
1: i què
5: el gall no és de fiar.
0: Però el mataràs tu?
4: No.
1: Que no.
4: Ah.
1: No, no, no.
4: no estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
0: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, sí, Marta Viana.
4: Us convido a casa i a pollastre rostit, sospiteu.
0: Que tingueu bon cap de setmana,
1: adeu, noies.
0: Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
4: A veure,
0: ai, a Sabadell.
4: Sabadell,
0: ui, ara
4: Sabadell.
0: Mataran, ara matarà tothom.
4: Cuidado, cuidado.
0: A veure, què?
4: Tenim una estoneta a la tarda que espereu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
0: Ja. Bé, escolta'm, a partir de
4: a veure,
0: les 7
4: a veure,
0: està
4: si
0: bé.
4: Sí.
0: Bé, creurem...
4: A veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre, també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol,
0: oh,
4: encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant al cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Eloi, tornem dilluns.
4: Igualment.
0: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia.
0: Tot teu, t'ho deixo.
5: Vinga.
0: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: No
0: bon cap
5: mal,
0: de setmana,
5: no està malament.
0: Fins dilluns.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitte, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: Aquí, amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: Ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
1: Honor!
2: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics, millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
4: Jo sento, avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover i inclourà un component musical important amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals. I també en Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punt MP3, que també és poeta. I Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
2: Ah, exacte.
0: Perquè,
2: és que sí, és el que normalment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
5: Top 5.
2: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
6: Vull ir a la mar com la cassola en el fort.
1: Aquest no és Raimon.
2: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
6: Em mostrarà voler a tota res mal que sobre si aturo un punt al joc.
2: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més és que canta molt bé realment. Potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i, en canvi, segueix sent igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
2: Doncs mira, probablement el mar, no?
1: Jo crec que el mar.
2: Sí, tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajos.
7: Serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original, el text, és d'Estallers.
2: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no?, molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme i és guai. De fet, en Pau Alabajos és el que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallers. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
2: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Ah. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
8: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: que aquí versiona.
2: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquesta cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Puc fer-te una pregunta?
2: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
2: Sí, sí, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
5: Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
2: Ah, això no ho sabíeu, que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, sí, sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: aquest
2: tipus de
1: versos. Aquest és el dels rellotges?
2: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop all the clocks, pareu tots els rellotges.
2: Doncs no ho sé, busqueu-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
2: Ostres, que bo.
1: Sí, sí, sí, és boníssim aquest poema, eh?
2: Ah, doncs...
1: És molt bèstia.
2: Doncs mira, aquí...
0: Sí, és correcte, ho acabo de...
2: Ah, molt bé, molt bé, Sergi, que he estat dominant la poesia anglesa.
1: No.
0: Del segle XIX.
1: No en sé gaire més, però...
2: Vine,
1: perdoneu. És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre bodes i un funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
2: Ah, mira, bueno,
0: les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
2: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
2: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva. Espero que us agradi tant com a mi. O si més, només que s'ho agradi la meitat ja n'hi ha prou. És El Pi de Formentó, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
2: Sí, clar.
8: Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, quan serve de deixar

0: diguis que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcover, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que eren això, mossèn ni que de digues sevi de la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que t'enriquis de mi un rato i
2: que no, que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: És Instagram.
2: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé.
1: Però la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
2: No, així últimament no, que jo hagi vist. Però, perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També en tenen, ell.
2: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I, per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que es diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: no
1: favor,
2: és només el dibuix.
1: No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, és una tira de còmic.
1: Així és a comparativa. Diu, anys 80, si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010, si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020, teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home, una mica.
2: El que és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós, perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
2: Però era britànica, aquest tio és de Gran Bretanya, però és un ressò internacional, i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació, també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough, qui està, també és molt bonic i molt, està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
1: ¿Cómo que una pizzería? Por
0: pizzería
1: favor.
0: Pizzería temática de cine.
2: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Ah, te parece mal la idea?
2: Malísima.
3: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sosiego.
4: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i excol·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desiree de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa spin-off d'ICAT.
5: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu. L'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I lo maco de Pizza Movies és una pel·li molt original. És difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula. O, evidentment, facis el que facis, trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
4: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
6: Sí, tot no pot ser.
4: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional i, sobretot, un tema molt general que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
7: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de, molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva, gent cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surten des del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte jo que crec més personal que has fet mai.
5: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda, si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
7: I acaba com una pel·li de judicis, també.
5: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
4: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arevalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas de les seves marques i la pel·li es converteix en una pel·li de judicis totalment inverossímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
1: Sí.
5: Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira el Pixar Movies. Perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna cosa com de subversiu, té alguna cosa com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època. Tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
7: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicada com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, què està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
2: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
0: No m'ho puc creer!
2: Pizza Movies! Pizza Movies!

0: Parlem de més cinema. Atenció, aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás asesinando.
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres. Un thriller passional. És la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però el tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per tant, germada...
3: Germà del Mario Casas.
4: Qui li agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més? Com a guapo, eh? Com a actor,
3: home, Mario.
0: El Mario.
3: No, des de que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'm va anar a viure...
4: Més,
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des de que va fer la pel·lícula Més lluny, m'he reconciliat i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina peli t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Giant Space.
7: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona. I aquí Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur.
9: A mi mai m'ha agradat Un profe.
10: No.
11: Sí, a vosaltres no us agradava aquell... Com es deia, tio? El d'anglès, de tercer, Sol Calvo, tio. El Mindy.
9: ¿Quién era calvo? Sí. El Mindy Sánchez.
11: Sí, el del bigoti.
0: Dies d'estiu i de pluja, si voleu apostar pel cinema català, i ben fet, i amb amor, aposteu per aquestes tres cineastes catalanes que, després de passar per diversos festivals, estrenen la seva pel·li aquest divendres.
3: Sí, és això, que sempre ens omplim la boca una mica de quan surten grans novetats cinematogràfiques internacionals, poder explicar què ens ha semblat la pel·lícula, si hem anat al cine, si hem anat a veure Cumbres Borrascoses o la del Sorrentino o el que sigui, però tant en tant, sobretot aquesta època que hi ha molts festivals de cine petits i grans presentacions d'aquestes de cine, diguem-ne, d'aquí, podem descobrir gent realment jove, normalment, no dic sempre, però molts sortits de la Facultat d'Audiovisuals de la Pompeu Fabra, que jo no sé què passa allà, però sempre hi ha autèntics genis fotent pel·lícules, que les acaben estrenant també en aquests festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que l'acabem tenint nosaltres, els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents a la seva vida ja sap com es comporten, i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades... Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves. Sí, una mica sí. És veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu
2: bé
3: els horaris.
2: Haurem de buscar bé.
3: Exacte,
2: o no
3: trobem. Tant de bo, no? Estigueu a tots els cinemes, fet, però segurament segur que està a Barcelona i potser a un altre lloc.
0: Jo us ho buscaré, perquè a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
2: Oh, sí, m'encanta.
0: Molt, eh? Doncs molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passals
3: sí, refugis,
0: i arbres.
3: Sí, refugis, festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és que aquesta.
0: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
4: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
6: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
0: I aquests dies hem parlat, tal com critica la Laura, dels directors internacionals, com en Marc Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció

0: sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs, aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa, perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos, els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb sí, la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar, això és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar
1: Exacte.
0: Així que ho mirarem. Sí.
2: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la
0: podem tornar a veure.
2: Recordarem.

0: sintonia que sentim és de la, sí, la gran cita, i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: No és llarg, és un reality que passa...
1: Vull dir
2: que
1: 8 capitolets.
2: 8 capitolets, assumible. Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial, i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
1: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
3: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita...

0: les parelles han viscut un viatge real.
1: Va, i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
2: De les 50 parelles potencials,
1: exacte,
2: només dues.
1: De les 50
2: dues.
1: Parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
3: Qui és el Quinqui?
1: El Xavi.
4: I ella
1: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran
4: tens
1: molt... Exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vostres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usanza, però que només són dues parelles.
2: Tira tu, Anna.
4: Home, sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi i és com que costa de veure, no?
1: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha de però, amb algú sempre, no? Vull dir,
2: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i, perdó l'espoiler si no l'heu vist, però tenen sobretot una red flag, o
1: sí,
2: no,
1: sí, així
2: tenen,
1: ho diuen ells.
2: Tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altre no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que a un d'ells doncs, li impedeix sortir.
1: També et diré, si arribes amb un programa en fam de casori, com si diguéssim que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió d'una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
4: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs, una relació oberta i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
2: S'adapta
4: una mica amb ell i al final doncs, diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
2: Però també tenim, clar, al final, de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant, sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
1: Però és que això és que heu donat molta importància a la idea aquesta.
2: De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
1: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, mira, que insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
4: Exacte.
2: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer
1: exacte.
2: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
4: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar, la I els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
1: motivar.
4: Sí, saps?
1: Bueno, perquè a vegades és com que necessiten... Una... Potser, potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
3: Però que s'ha documentat?
1: No. Però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
4: I ara què? Ara què? Què toca?
5: Ara toca separar del bo.
6: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
4: Que la Ia digui el que vulgui.
7: Es deixen portar per això, intenta reprendre
8: el papa i la mama.
9: Vam sortir del programa.
1: Això és el que anunciaven.
2: Sí, clar.
1: Fem espòilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
4: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella doncs, diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
1: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
2: No van ni arribar a la final,
1: clar,
2: tècnicament.
1: Exacte.
2: No,
1: un fracàs absolut.
4: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
2: Exacte.
4: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, mira, qui les vulgui conèixer, doncs endavant.
2: Però es porten molt bé com a amics.
3: Sí.
2: casat.
3: No es van barallar, però per què la cosa va...
1: Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, ja t'ho diré.
4: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí. Doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
1: Al final tothom està superamic.
2: Sí. A la meva porra, perquè també... cadascun va penjant vídeos a fora i, a banda d'això, podeu veure molt de contingut que estan generant ells. Per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
4: Sí, i a mi això m'ha molestat, tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
1: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
4: Totalment.
1: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
4: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
1: ni
4: de
1: mirava. Ningú no
3: tirava. Era el de Perpinyà?
1: Sí.
3: Seguiu pensant que és un cretí?
1: Sí. Una mica, sí.
3: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
4: Bueno, ell va per totes.
2: Sí, en el programa va a per
4: totes. Sí.
3: I ella ho va veure, això, que li tirava la canya diverses.
4: Ella va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
3: I va molestar o és el rotllo que li va?
4: Bueno, li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
1: No, està clar.
3: S'ha mantingut, allò d'aquest noi.
1: Sí, aquest noi no ha millorat.
4: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
1: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat, sí, que no tenien
2: conversa
1: res clar.
2: Conversa pendent,
4: totalment,
2: important.
4: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran
2: cita.
4: Estan
2: casalíssim.
1: Sí, vaja, és que encara me'n faig creus.
2: Va, això vol dir que la IA ha funcionat.
4: Són molt intensos i es nota que s'estimen. I, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar, doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
1: És que això és un gran misteri, emocionalment.
2: Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu... Nois, el papa i la mama s'han separat.
1: Sí, sí.

0: de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peral i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I, de fet, els de Torelló doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. De fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia, un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. La Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winneta, doncs Winneta verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lleidatans Sexeni i després serà el torn de Fades, que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de festa major és a Vilablareix. Per poder estar-hi aquí, per passar-hi Festa Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha Festa Major a Sant Boi. Anem per la Aquesta setmana arrenca la seva Festa Major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social, que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez. Vull Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert, que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo, dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons, a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 años buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Peláez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 8:45 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau.

Rafa és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a la Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani, al segon temps, va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la Ronda de Dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la Ronda Litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia!
4: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses sobre totes les comarques de Girona, també fins a l'Almaresme, aproximadament. Aquests núvols que la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona i, de moment, a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana, en general, matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge, i amb nits vent i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
8: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
9: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
2: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
11: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits, que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
12: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 0-3, convocada per dimecres que ve.
2: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
13: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
14: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
16: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
15: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
2: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa el salt als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
17: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la Direcció Nacional del Partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
18: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
17: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
19: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
20: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
21: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
19: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
1: Notícies en xarxa.
0: Informació al detall.
2: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
22: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
22: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
23: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
24: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esport Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
17: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
4: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
17: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
2: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: El millor estat en què ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Daniela Díaz.
6: Hola, Daniela.
7: Hola, Montse.
6: T'ha agradat llegir poesia?
7: Sí.
6: I seguiràs llegint?
7: Sí.
6: Ens podries dir com es diu aquest poema?
7: Poema de l'alegria.
6: I ens podries dir qui l'ha escrit?
7: Joana Raspall.
6: Doncs què et sembla, comencem?
7: Sí.
6: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
7: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré en capsa tancada.
6: Quan en llevi trista qualsevol matí,
7: d'una tisora em prendré un bocí.
6: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
7: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
6: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia. Ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març. I el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
2: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
2: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
5: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
6: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans de

0: S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
1: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque... No sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa... No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
2: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
0: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
3: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
4: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
3: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien el nucli d'Espinavell.
4: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
3: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
0: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
5: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent... comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
5: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el

0: Conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
1: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
0: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: I no ens movem del camp encara perquè Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de diversos de l'any passat. La pagesia ha donat determini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
3: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem el passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
4: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
5: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
4: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
5: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés, el fet d'haver-nos ajuntat, no ens és favorable.
4: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
2: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
6: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
2: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme o el moviment no va saber construir alternativa?
6: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hi hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
2: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M. I bon dia, que vagi molt bé.
6: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
7: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
8: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 km i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
9: Bé, la vida de moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè ha augmentat. Anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada. Hi haurà 5 nens que ho faran.
8: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
10: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
11: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
10: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant, brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista AP7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, de la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud, en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja a aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona, ja aquest matí, van per lliure i continua plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també, a hores d'ara, la nevada està sent ben maca al Pirineu. Per damunt dels 1.300 metres, al llarg del matí, continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. I al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
6: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es porta veu d'Ustec.
7: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
6: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
8: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
6: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
9: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui.
10: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
9: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
10: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
9: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
10: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
9: Doncs moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
2: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
11: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
12: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
13: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
11: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià, de Televisió de Lleida.
14: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
15: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no? Aquesta imatge tan negativa.
16: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
14: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
2: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
17: Bon dia.
2: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
17: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
2: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
17: Per començar, creiem que el...
2: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem. Digui, digui.
17: Sí. No, deia que per començar creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un univers reduït, perquè és un element, no és un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alçada d'inflació, com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un univers reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions a costa nostra. No? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica. No? Però no només això, sinó que el que demanem des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no? Bo social, ajudes per aquí i per allà, sinó que el que s'ha de fer és doncs, que l'Estat intervingui, no? Intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament no? I que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
2: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi bé.
17: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: En 10 minuts ens plantarem a 9:15. Parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín. I no va ser fins a la represa, quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
18: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
19: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
20: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
19: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
21: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
22: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
21: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és la primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres, fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Usted Castès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir. La sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers. Confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè, si no, no tiraríem endavant, no? Si no confiéssim, no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant tots els punts a tractar en aquesta proposta i oferint millores en cadascun dels punts. I, per tant, si aquesta proposta ens satisfà, nosaltres assistirem a la mesa amb tota la voluntat negociadora del món i disposant de totes les hores que facin falta. Ara, està molt clar que si la proposta que ens arribi, evidentment, pretén deixar algun dels punts, com serien els salaris, que és el que diuen que no volíem anar a abordar, no?, o si pretenen deixar-los a fora, doncs nosaltres no hi anirem, perquè nosaltres volem tractar tots els i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions? O sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
4: El primer punt a abordar. No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
4: Tant de bo, perquè tenint en compte que estem en aquest escenari i que, evidentment, encara no s'ha tancat, tant de bo s'obrin a poder introduir millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en 30 euros és molt. Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella. Però bé, de totes maneres, també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors

0: fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, a aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Notícies en xarxa, actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15 del matí, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
5: Bon dia.
4: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
5: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
4: Arriba la plenària Mature a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
5: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients

0: Fins que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i, sobretot, creant nous relats alternatius.
1: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
0: Doncs avui recollirem una mica preocupacions, per una banda, per altra, què s'està fent i, finalment, compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
1: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
2: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
4: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem amb les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'Esquilar Ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
5: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany, el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
2: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
2: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
6: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi, l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
7: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
6: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
8: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
6: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Riqui Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florenza i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
2: I que nosaltres explicarem dilluns.
6: I tant.
2: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
6: Igualment.
2: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
9: Bueno, ya está.
10: ¿Qué ya está?
9: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería? Por
9: pizzería
10: favor.
9: Pizzería temática de cine.
11: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
12: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
13: Mira los comentarios.
14: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
15: La pizza está brutal. 5 estrellas.
16: ¡Guay!
15: Propina de $1.15.
11: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
17: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
18: No puedo estar aquí.
19: ¿Por qué no vemos una película?
20: Hay una que nunca olvidaré.
11: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
2: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà el juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'accés a l'habitatge és la principal preocupació dels catalans. Així ho van manifestar un terç de la ciutadania 10 punts més abans que a l'estiu. Tot i que és una preocupació transversal, sobretot als joves entre 25 i 34 anys, és el que consideren el problema més greu. Hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és cara. Els preus de compra són inestables per a una part de majoria de la població i el lloguer no para de créixer malgrat les mesures que s'apliquen des de l'administració en zones tensionades com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll. A la capital d'Osona, per exemple, l'any passat el preu mitjà de lloguer era de gairebé 683 euros segons dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge. Això fa que sigui difícil per a molts joves emancipar-se encara que tinguin una feina estable. Però per a les persones que estan sense feina, que no disposen d'una xarxa familiar o que són víctimes de racisme immobiliari, la situació és encara molt més greu. Per pal·liar aquest dèficit, el govern de la Generalitat impulsa la construcció d'habitatge protegit, però els resultats no seran immediats. Coincidint amb el tancament d'activitats comercials pel canvi en els hàbits de compra, diversos propietaris demanen reconvertir antics locals situats als baixos en habitatges. Als municipis més grans d'Osona i el Ripollès, els ajuntaments estan concedint permisos per fer-ho. És una opció que pot ajudar a pal·liar la manca d'habitatge, però també comporta riscos. Acceptant que els carrers sense establiments oberts tenen menys vida i que cal garantir la transformació en habitatges que es faci també amb garanties i d'acord amb la llei, perquè compleixin tots els criteris d'habitabilitat. És divendres 14 de maig de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 a la tertúlia, parlarem sobre quina és la situació dels docents al llarg d'aquests dies en motiu de les vagues del sector de l'educació i també parlarem sobre el desacord entre sindicats i educació. Ho farem de la mà de la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb Glòria Boix, representant dels docents de vaga. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui divendres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els docents d'Osona van fer una bicicletada ahir al matí pels carrers de Vic en el marc de la jornada de vaga convocada a la Catalunya Central, Andreu Giménez, del 9FM.
2: Una bicicletada pels carrers de Vic es va escenificar la jornada de vaga convocada per aquest dijous. Més d'un centenar de docents i famílies es van concentrar a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest va estar el punt de partida d'una marxa que va recórrer diversos punts de la ciutat. Van anar parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica. Sònia Zapata és la delegada del sindicat USTEC.
3: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
2: L'objectiu de la mobilització també va estar entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Estem lluitant per als nostres drets laborals i salarials. Necessitem més recursos, necessitem més mans, més eines per poder atendre tot el nostre alumnat. I això, doncs, passa perquè el govern també ens dignifiqui el nostre sou, que nosaltres fem el dia a dia dintre de les aules. Necessitem que sentim-nos valorades.
2: La mesa de negociació d'aquest dijous entre Educació i els sindicats va acabar sense un acord. A Vic, ahir al matí, els docents criticaven, entre altres coses, la falta d'informació del departament en la presa de decisions que afecten el sector i la poca voluntat de negociació. En parla Glòria Boix, mestra d'Educació de Primària.
4: Amb aquestes meses, ells han dit, l'únic que fan és un traspàs d'informació, farem això, farem allò, no farem això, no farem allò, el que sigui, i després fan el que els hi semblen. Un exemple clar seria que hi havia d'haver un concurs de trasllat autonòmic, es va publicar, es va dir que es faria, i un bon dia es van presentar amb una mesa dient que no es faria, sense donar explicacions ni res. De fet, moltes informacions importants com el pla de pilot dels Mossos, totes aquestes informacions importants, i sempre les donen que l'any demà o hi ha un pont, o hi ha unes vacances, o hi ha alguna cosa. És a dir, voluntat de treballar conjuntament amb nosaltres no hi és. I que no enganyin més a la gent, perquè no és veritat. Perquè si fos veritat, avui no seríem aquí.
2: El calendari de vagues presentat fins al 5 de juny es manté, si en la mesa de negociació de dimarts que bé no s'arriba a un acord.
0: I en la primera reunió de la taula sectorial no es va arribar a un acord, però sí a una nova proposta de trobada dimarts vinent, Andreu.
2: Els sindicats esperen que Educació els presenti una proposta negociadora que permeti parlar d'escola inclusiva, però també de salaris. Si no els convenç, han advertit que no s'estiran a la trobada. En declaracions, USTEC ha dit que la recuperació del poder adquisitiu és fonamental i no deixaran de banda les negociacions el model d'escola inclusiva amb totes les mesures i recursos necessaris. Des del sindicat de professors de secundària lamenten la falta d'empatia del govern i han titllat la proposta de la consellera Niubó d'irrisòria. CGT va descobrir la trobada d'ahir com un insult a la comunitat educativa i Comissions Obreres i UGT van acceptar que l'acord s'ha d'ampliar. El calendari de mobilitzacions continua obert si no s'arriba a un acord i el proper dia 27 es torna a convocar una vaga a tot Catalunya.
0: La meitat dels diners de benestar social del Ripollès es destinen a la gent gran, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
6: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
5: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners els consistoris n'aportaven uns 30.
0: I l'Ajuntament de Vic reforça aquest estiu el suport a les famílies amb una nova línia d'ajuts per als casals d'estiu. La convocatòria, dotada de 50.000 euros, s'adreça a famílies amb rentes mitjanes i que estiguin treballant, Andreu.
2: L'Ajuntament de Vic fa un pas més per facilitar l'accés dels casals d'estiu amb una nova línia d'ajuts per a famílies treballadores. La convocatòria, dotada amb 50.000 euros, vol ajudar a cobrir part del cost de les activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat. L'ajut està adreçat a famílies amb rendes mitjanes que compleixin requisits econòmics i laborals i preveu una aportació de 160 euros per fill. Les sol·licituds es podran presentar durant la primera quinzena de juny. Sentim a la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
7: Amb uns barems que hem intentat que realment arribin en aquesta classe mitja treballadora, és a dir, aquí els dos progenitors o el progenitor, en el cas que només n'hi hagi un, ha de treballar per poder accedir als ajuts. Un ajut únic, bueno, o sigui, absolut, diguéssim, per cada fill, de 160 euros. Les persones demanarà l'ajut, no tindrà l'ajut a priori, sinó que haurà d'avançar els diners, però després, al setembre, doncs, tindrà temps fins a finals de setembre per justificar amb la despesa.
2: A banda d'aquests ajuts, la ciutat tornarà a oferir una àmplia programació de casals d'estiu per a infants dels 3 als 16 anys. Així ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Bet Franquesa.
8: Però aquest any també hem volgut donar molt protagonisme a totes les entitats i a totes les associacions i als clubs esportius de la ciutat que preparen activitats per enriquir aquest estiu en els nostres infants.
2: També hi haurà els casals municipals que es faran a l'escola Vic Centre per un centenar d'infants en horari de 9 del matí a 1 del migdia. També s'ha de donar suport a diferents AFES perquè puguin organitzar els seus propis casals, especialment a l'escola Estel. Pel que fa als joves, es manté el programa Civicus per alumnes de sisè de primària i primer i segon d'ESO. A més, aquest any s'hi suma una nova proposta teatral impulsada conjuntament amb Escènic, ho explica el tècnic de joves de l'Ajuntament de Vic, Joan Casas.
9: La idea és poder fomentar també tot aquest esperit teatral que té la ciutat, no? Que té molt arrelada, i que donar-li sortida entre adolescents i joves.
2: El taller girarà entorn d'Alícia als Països de les Meravelles i culminarà amb una representació final al Teatre de l'Atlàntida.
0: L'Ajuntament prohibeix fer activitats a la plaça Major pel mal estat de Camp Blanchard i Isaac Muntados.
5: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Camp Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
10: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè, de fet, els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
5: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
10: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, i s'ha anat tenint també la revetlla de Sant Joan. També crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bé, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser temps de reconduir la situació.
5: Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé civil l'any 2010.
0: I l'alumne de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental, Giancarlo Pérez, guanya el concurs Conviu Curo Challenge. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
11: Així és, Ona, l'alumne de primer de cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, Giancarlo Pérez, ha guanyat la final del certamen Gomikuru Challenge, una competició entre escoles d'hostaleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional en la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Després de superar la fase inicial a través de l'aplicació Conviguru, on havien de superar preguntes sobre cuina, pastisseria i tècniques, Giancarlo Pérez es va classificar per a la gran final espanyola disputada a Pàdua, a Itàlia. Allà, l'alumne de l'escola Montornesenca va aconseguir la primera posició nacional després de preparar, durant un temps limitat, 2 plats, xiu-xiuets de volcà mediterrani i memòries de xocolata, així es deien. Com a premi, Pérez es va endur maletí d'eines professionals de cuina, una estada formativa al restaurant La Sarte, de Martín Mirasategui, i un curs d'alt nivell a l'escola Alma, l'Escola Internazionale di Cucina Italia. L'estada a Pàdua també va incloure una experiència formativa i cultural, així com una visita a Venècia.
0: El projecte Art i Escola celebren enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva i entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO, Laia de Déu, Ona Codinenca.
12: Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar el passat dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte Primària.
13: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura, i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veia molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar.
12: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius de 15 centres participants d'aquesta desena edició.
0: Moià dona el tret de sortir d'aquest dissabte a la setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori Laio.
12: El Museu de Moià inaugura a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Moianès. Sota la direcció de l'artista Marta Roc, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva en la geologia i la ceràmica han estat les protagonistes. El projecte ha permès experimentar en matèries del territori. La directora de l'Espai a Cobert, Nerea Campo, explica com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
14: Que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera, molt poèticament, tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
12: L'exposició, que es podrà visitar fins al 31 de maig, no és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès. Sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades en l'espai del museu, la directora ens en detalla el muntatge.
14: L'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
12: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de talent manual i jornada de portes obertes a la Casa Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc a Moià s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: I a través del temps, la identitat i el refugi, més d'una vuitantena d'alumnes de 5 instituts del Baix Montseny han treballat l'assignatura de visual i plàstica. Enric Rubio.
11: Així és, Ona, i és que el projecte X-Arts agafa aquests tres conceptes que es desenvolupen en tres maletes, que alhora contenen propostes que s'han de desenvolupar a l'aula, referents i elements físics que funcionen com a recursos per a ser utilitzats a classe. En una jornada de tancament, els alumnes de l'Institut Pla Marcell, Manel Raspall, Reguisol, Can Record i Ginebró es trobaven a Cardedeu per compartir els processos creatius i les obres realitzades durant el curs. Escoltem a Marçal Oliver, professor de Visual i Plàstica de l'Institut Pla Marcell.
15: Per l'alumnat és molt positiu trobar-se amb companys d'altres centres i veure que el que estan fent, no? El fet de sortir de l'aula és molt important. El fet de la trobada d'avui, que puguin entrar en tallers d'artistes i puguin, no?, interactuar amb ells, veure aquesta realitat, jo crec que és molt interessant, no? Entrar al museu, no? Aquest fet d'entrar a les aules, bueno, de treure les aules al carrer per un cantó i poder visitar aquests tallers i conèixer aquests artistes en primera persona, crec que és el que destacaria més de la sessió d'avui, i el compartir entre iguals.
11: Paral·lelament a compartir les obres realitzades, l'alumnat va poder descobrir els projectes personals d'artistes locals com l'Anna Estany, en Jordi Aligué i en Guillem Pla, així com visitar l'exposició La síndrome de la gallina ponedora al Museu Arxiu Tomàs Balvell, una exposició sobre l'ús del temps i la possibilitat de futur.
0: I els pianistes Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic, enguany dedicat al matrimoni Schumann, Andreu Jiménez.
2: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaniada, una proposta de format íntim, i l'altre un concert per a dos pianos a la plaça de la catedral. Sentim a Maria i Joan Espuny.
16: Hi ha un terme que es fa servir molt en la música clàssica, que és schubertiada, no? Que és la idea d'una batllada, normalment en música de Schubert, i se'ns va acudir, doncs, això, fer una schumaniada, una vesprada romàntica, en la que farem música, doncs, dels dos compositors, a més de dos altres compositors que van estar molt relacionats amb el matrimoni, no? Que són Mendelssohn, Felix Mendelssohn, i Brahms.
17: Vam buscar un repertori completament diferent. Tocarem més aviat obres a partir dels finals del segle XX, finals del segle XIX, principis del segle XX.
2: La cita que engloba també el clàssic en moviment, centrant-se en la figura de Mozart, també la seva clara vocació educativa i comunitària. Hi participaran més de 1.200 persones, entre alumnes, entitats i equipaments culturals de la ciutat. La directora general de la Fundació L'Atlàntida, Montse Catllà.
18: Tots els centres educatius de secundària de la ciutat de Vic, inclòs el centre de règim especial l'Escola Estel, participen en el Clàssica en moviment. I en aquest any comptarem amb Call d'Atenes, Taradell, que ja és la seva segona edició, i Sant Hilari.
2: Uns 600 estudiants prendran part en les diferents activitats programades, entre elles un joc de pistes musical per trobar una partitura pensat per apropar la música clàssica als més joves d'una manera participativa. Sebastià Bardolet és el creador de l'Escape Room.
19: Un flashback, diguem-ne, de Clara Schumann, que ja és gran, i que, intentant ordenar les partitures de Robert, descobreix en una carta que n'hi ha una que desconeguda. Llavors els nens han de fer tot de pistes i passar unes proves.
2: La iniciativa compta amb la implicació de l'AMVIC, l'Orquestra de Cambra de Vic, l'Acadèmia de Cambra i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, així com de la Biblioteca Pilarín Vallès, les llibreries de la ciutat i la Universitat de Vic.
0: I per segon any consecutiu, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors va escenificar dissabte el lliurament dels 28 ciris de cera natural del Tabernacle de la Mare de Déu a persones i entitats mereixedores de la distinció, entre les quals una de les persones va ser Martí Rubiró, director del Nou TV. La congregació va reconèixer la tasca del mitjà de comunicació en la retransmissió que en fa cada any dels actes que se celebren en el marc de la Setmana Santa, com la Processó dels Dolors. Moments després, el ceramista Jan Madrenes va protagonitzar una acció artística amb l'exposició entrar en ressonància amb l'acompanyament de Marc Bernis a l'orgue. Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per última vegada aquesta setmana saludarem una vegada més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
21: Molt bon dia, per fi ja divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana, i atenció, perquè avui serà un dia més propi del mes de març, i fins i tot gairebé d'hivern a la zona del Pirineu. Un dia més, glaçades, estem en uns dies que les glaçades no paren de produir-se a la zona del Pirineu, i la inestabilitat serà la gran protagonista el dia d'avui. Ens veiem això amb ambient fresc, fred, al zona del Pirineu, i moltes mínimes per sota dels 0 graus, alta muntanya, i entre els 5 i els 10 a molts llocs. Hi ha molts núvols ja aquest matí, ens està a punt de creuar una llengua d'aire àrtic, que ja la tenim a sobre, i la inestabilitat anirà més durant el dia d'avui. Sobretot a la tarda, a partir del migdia, és quan creixeran més les nuvolades, hi haurà tempestes, i les precipitacions poden afectar totes les nostres comarques. Seran entre febles i moderades, moltes al voltant dels 10, 15, 20 litres. Atenció, la cota de neu baixarà, cota neu de 1.200-1.300 metres, zona del Pirineu, i fins i tot pot nevar una mica cap al Montseny. Per tant, dia de, per abrigar-se, dia de, com deia, de març, eh? I les màximes molt baixes a zona del Pirineu, moltes màximes al voltant dels 10 graus, a la resta els hi costarà arribar als 15 graus. 15 graus de màxima. Tota aquesta inestabilitat, tot aquest aire fred, demà es comencen a tirar, dissabte serà un dia molt més tranquil i les temperatures màximes pujaran clarament. I diumenge també serà un dia més tranquil, tot i que a la tarda hi haurà més tempestes. Les tempestes que no seran molt intenses, però sí que hi pot haver bastantes més tempestes diumenge que només dissabte. En resum, avui un dia de març, un dia de gairebé d'hivern, a partir de demà, més tranquil·litat, més sol i només alguna tempesta el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Esperem que tinguis molt bon cap de setmana i a veure com avançarà el temps aquest cap de setmana, aquests dos dies, dissabte i diumenge. Nosaltres, a partir de 9:45, aquí a la tertúlia tindrem a l'estudi la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també ens acompanyarà Glòria Boix, representant dels docents de vaga, perquè amb elles dues parlarem sobre com està ara mateix la situació dels docents després d'aquestes setmanes, d'aquests dies, en motius de les vagues al sector de l'educació, i també parlarem sobre el desacord entre els sindicats i educació després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació. Després d'escoltar la cançó del dia, a 11:15 serà el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones, com ens prometia la setmana passada. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, a les nostres comarques, i després repassarem algunes de les novetats musicals que ja sabeu que surten aquest divendres, però també que han sortit aquest durant aquesta setmana. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
3: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
3: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
3: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com, i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
24: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
7: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
8: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
6: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9 FM.
1: El 9 FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
0: Doncs sabeu que som divendres, per tant tenim nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu, explica'ns què hi ha a la seva portada avui.
2: Així és, doncs mira, comencem pel titular. L'empresa de mobles Carrer Furniture de Torelló a punt de presentar concurs de creditors. La setantena de treballadors que formen l'actual plantilla només han cobrat la meitat de la nòmina de l'abril. Uh-huh. Per tant, situació crítica la que està passant aquesta empresa. I la imatge destacada, doncs, un dels temes d'actualitat a nivell català. La vaga dels mestres, i és la imatge que podem veure, participants a la protesta del sector educatiu que va recórrer ahir als carrers de Vic dijous al matí, on també es veu algun docent amb la bicicleta, ja que ahir es va concretar, doncs, que es faria una bicicletada com a senyal de protesta. I bé, és això el que destaquem avui de la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
0: I pel que fa a la del Vallès Oriental, Andreu?
2: I així, el negoci logístic multiplica per 2,5 la facturació al Vallès Oriental en 10 anys. El creixement del sector del 145% està clarament per sobre del 13% de tot Catalunya. I la imatge, els protagonistes, doncs, de la gala del Vallèsà de l'any, que és una gala que organitza el 9-9, d'aquí uns dies també serà la d'Osona, el del Vallès Oriental ja va ser, i d'esquerra a dreta, doncs, hi ha els protagonistes de l'edició d'enguany: Sira Mogas, Coab de Biotech, Sandra Marín i Gerard Trullols, que van ser els tres premiats.
0: Doncs, Andreu, obrim...
2: Perdó, i espera.
0: Digues, Andreu, exacte.
2: Que la Vallèsà de l'any, el premi gros, se'l van dur la protagonista que surt a la imatge al mig, que és la Sandra Marín.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
2: Doncs que es fa ressò, la majoria, ja veuràs, avui van tots els tirs cap a Pequín en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, i el titular és: Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat pels grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar en una guerra, fent referència a Taiwan. Per tant, compte a veure com acaba tot plegat això. I la imatge, doncs, es veu al Temple del Cel a Donald Trump amb Xi Jinping. Una imatge de postal, eh? De turista, podríem dir.
0: De veritat que sí, eh? Ben bé a... En fi, aquests dos mandataris... Exacte, no s'han de fer més comentaris.
2: No falta entrar més detalls.
0: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
2: Que avui la portada del diari Ara en recorda més a la del Punt Avui, per l'estil d'imatge que ha utilitzat, ja que és una il·lustració, i el que hi hagi més, L'immigrant del seu laberint. I és un diari del còmic, i es veu, doncs, les dificultats a través d'aquesta... il·lustracions, es veuen les dificultats que tenen els immigrants, doncs, de poder aconseguir tots els papers per tenir-ho tot en regla, i és a dir, poder ja estar dins del món laboral i treballar.
0: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
2: Les màfies s'apoderen de la gestió legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. I la imatge, doncs, evidentment, a Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada a Pequín, i se'ls veu a la imatge, doncs, amb bona sintonia, que és com ens escriu el periòdico.
0: És molt característica, o sigui, les expressions en Donald Trump és molt expressiu i fa sempre unes carotes i unes ganyotes que aquí, doncs, també ho han volgut mostrar. Sí. Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, a parlar del Punt Avui.
2: I ens anem fins a la part alta de Barcelona, concretament al monestir de Pedralbes, que celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I la imatge, doncs, és dins d'aquest recinte, aquest espai d'aquest monestir de bé cultural on celebra aquests 700 anys.
0: Doncs obrim set segles. Obrim la mirada d'Andreu i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que, com feia La Vanguardia, el titular i la imatge està tota relacionada amb aquesta cimera dels dos mandataris de les dues grans potències mundials. Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. El líder xinès adverteix d'un conflicte entre els dos països si no hi ha una gestió adequada sobre el futur de l'illa. La Casa Blanca assegura que hi ha hagut un apropament sobre l'Iran. I la imatge doncs es veu a Donald Trump i Xi Jinping just abans d'entrar en una visita en el Temple del Cel.
0: Obrim la mirada, no, perquè seguim amb la mateixa línia. Per tant, seguim amb la portada del Mundo.
2: Que també un dels altres protagonistes de la jornada d'ahir d'aquesta setmana és el president d'Andalusia, Juanma Moreno, on s'encara la recta final d'aquesta campanya electoral, ja que diumenge hi haurà les eleccions, i bé, en una entrevista, el candidat del Partit Popular, al Mundo, doncs, posa una declaració seva com a titular. Una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. I a la imatge es veu el Juanma Moreno.
0: Mm-hmm. Doncs seguim parlant de La Razón, Andreu.
2: També La Razón va fer un seguiment d'un dia de campanya de Juanma Moreno i és la imatge principal de la portada d'avui. Se'l veu en una redacció, en un estudi de ràdio i a diferents actes de campanya. I un viatge amb Juanma Moreno amb el que no s'ha vist de la campanya, confidències d'última hora i secrets de cercania. Em treu la son perdre la llibertat i la independència.
0: Amb declaracions de Juanma Moreno, sí. I Andreu, acabarem el repàs de portades com sempre per la del diari de l'ABC.
2: Que són crítics amb el govern de Sánchez, les trampes de Sánchez amb els fons europeus irritant a von der Leyen. I la imatge, doncs, són Donald Trump i Xi Jinping en aquesta trobada.
0: Mm-hmm. També semblen molt amics.
2: Semblen molt amics, sí. Dóna la sensació que Trump li estigui dient alguna cosa a l'orella.
0: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
5: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 2:15. Un moment per la tertúlia.

0: Doncs, com sabem, els docents han tornat a la vaga encetant la quinzena de jornades previstes per aquest darrer trimestre del curs escolar convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Avui és divendres i, per tant, després d'una setmana de mobilitzacions, tenim aquí al Territori 17 a la delegada sindical d'USTEC, Sonia Zapata, i també ens acompanya avui la representant dels docents de vaga, Glòria Boix. Bon dia a les dues, què tal?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Setmana intensa, Sí.
2: Ressaca emocional, sí. Exacte.
0: Començarem fent una miqueta com un repàs, una valoració. Com dèiem, ha estat una setmana amb diverses mobilitzacions i vagues per part dels sindicats i docents d'arreu del territori català. Avui toca a la zona de Lleida. Però començarem parlant sobre què ha passat aquí a la nostra comarca. Feu-nos una miqueta de valoració. Ja heu valorat com que teniu ressaca emocional, però expliqueu-nos com ha anat aquesta setmana.
2: Doncs bé, el dimarts vàrem començar amb un tall a la C-17, ens vam concentrar tots a la sínia, ens en vam anar cap a la C-17, la valoració és molt positiva, es va aconseguir els objectius, que bàsicament és col·lapsar una mica el trànsit. Sí que és veritat que vàrem començar una mica amb tensió amb els Mossos, però amb assessorament jurídic tot va quedar amb res, i molt bé, tot. Mm-hmm.
0: Ahir els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores. Ai, digues.
3: Sí, jo volia comentar que a la comarca, doncs, bàsicament hem volgut combinar la protesta i la comunitat, no? I el que volíem fer, doncs, accions visibles, que també hi han les famílies que estan a favor de totes aquestes reivindicacions, que no només som els sindicats, que també són els docents, que també és tota la comunitat educativa que està demanant aquestes millores i resoldre aquest conflicte.
2: Ahir vam fer precisament la bicicletada, que va sortir de Torelló, va passar per Manlleu, ens vam unir amb els de Calldetenes, i després de dintre de Vic es van fer diferents jocs de cucanya a les rotondes, col·lapsant una mica la ciutat. Mm-hmm. Però va ser una jornada molt...
0: Més familiar, no?
2: Familiar, lúdica, que les reivindicacions... A més, és molt educativa, aquesta jornada va ser totalment educativa, que els nens van poder veure que sí que s'estan lluitant per unes coses, però que es poden fer des del respecte, des d'una vessant molt més educativa, bàsicament.
3: I que sabem, que vam fer cues de Manlleu cap a Vic... Però és l'única manera que el govern ens escolta quan nosaltres entorpim

0: també de les AFAs. No sé, per exemple, hi ha les escoles que cauen. Tenim aquí Vic mateix, tenim una escola, la Sínia, que li surten bolets a la paret. Com és que Sanitat no intervé aquí? No? És a dir, que la societat sàpiga i que entengui que sí, molestem. És l'objectiu de qualsevol vaga, qualsevol acció, però que n'hi ha moltes d'altres, molt creatives, que estem fent per posar veu i en manifest el que està passant a educació.
1: Clar, potser el fet aquest de... només se'ns escolta si molestem a la gent, no?
0: Malauradament,
1: és el focus, no? Vull dir que totes les altres coses que heu estat fent durant anys i mesos han quedat d'una banda, però clar, com que molesteu, aquí està el punt, no? Potser.
0: Exacte. És, malauradament, és això. Sí, és trist, eh? Que haguem d'arribar a aquests punts, però és l'única, és l'última eina que té qualsevol treballador de qualsevol àmbit per fer-se sentir.
1: Perquè al final això acaba repercutint els vostres sous. Vull dir, no?, que quedi clar, no?
0: Sí, és a dir, nosaltres lluitem, però a final de mes som nosaltres que pagarem també això, eh?
1: Com comentàvem abans, ahir sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores que es demana des del sector educatiu. La reunió sabem que va acabar en un desacord i, per tant, doncs es mantenen aquestes vagues i mobilitzacions que estan previstes a diverses escoles i instituts d'arreu del territori. Què es demanava aquesta reunió i quin ha estat el motiu de desacord?
2: Val, bueno, primer de tot, desmentir que... És a dir, sí que fa 15 dies, doncs, que no ens reuníem amb el departament, però s'ha de diferenciar entre què és una mesa sectorial i què és el comitè de vaga. Llavors, una mesa sectorial és el que anem fent constantment amb el departament, no? Que hi ha uns punts que es parlen de les coses del dia a dia, que es negocien les coses del dia a dia, però no és concretament els punts que nosaltres portem sobre la taula de tot el diagnòstic que hem fet, problemàtica, que s'han agafat doncs, els quatre punts, no? Recuperació del poder adquisitiu perdut, després d'anys congelat el sou, baixada immediata de ràtios, perquè necessitem atendre millor tot l'alumnat. Va sortir una notícia que tenim un 40% de necessitats educatives especials a dintre de les aules. Una persona no pot atendre això. Des d'USTEC vam fer tot un pla de xoc, no? Que ja aquesta setmana els hi portàvem perquè en poguessin parlar a la mesa. Llavors, ens hem trobat que aquesta mesa... no és el comitè de vaga per poder parlar, doncs, tot això, eh? Menys burocràcia, més recursos humans, l'estabilització laboral... una reunió que va durar molt poc amb el departament, que realment continuem amb aquesta obra teatralitzada. Ells volien començar parlant d'inclusió, no? No caurem amb el mateix parany que vam caure amb les últimes negociacions, que vam tocar tots, són quatre punts, no? Reduir ràtios, baixar la burocràcia, llavors tenim la inclusió i el salari, que també és una part molt important. Comencem a parlar del sou. I no passa res per parlar del sou. Però això no vol dir que sortim al carrer només per reivindicar això. Reivindiquem les quatre coses, però no volem que se'ns enganxi parlant de tot, que ja tenim un pla, eh? Ja teníem 30 fulls per parlar d'inclusió. Ja ho hem reduït a 10 demandes, només. I creiem que han de ser immediates, perquè de cara al curs vinent, cada centre pugui almenys notar una mica de millora amb el sentit d'inclusió, amb el sentit d'atendre l'alumnat, que les famílies també... doncs, vegin que els seus fills estan ben atesos, però això no treu que nosaltres hem de demanar també la recuperació del nostre sou.
0: Hi ha un tema que és interessant, i és en educació ha passat un fet històric que no havia passat mai, i és que arrel de les demandes i de les necessitats dels docents, s'ha creat el que en diem la unitat sindical. És a dir, tots els sindicats estan junts per la mateixa lluita. Això no havia passat mai en l'educació. Ni a l'any 88, que van ser les últimes vagues. Ja parlem de fa molts anys.
1: Molts anys.
0: Exacte. Després, aquí, on està la gran diferència? Com deia la Sònia, la mesa sectorial la constitueix aquells sindicats que en eleccions van obtenir vots. I aquí la intersindical, per exemple, no hi és.

0: un sindicat els pot convidar a la mesa, però ells no hi són, no la constitueixen. Però el comitè que vaga, de vaga, inicialment eren els de la mesa, parlem de comissions, d'UGT, de CGT, d'ESPEC, d'USTEC, però en el moment i de la intersindical. ¿Vale? Quan es va constituir això, van començar unes negociacions. I en un moment, tots d'aquests sindicats que representen la minoria dels docents van firmar un acord. Per tant, el comitè es va quedar amb 3 representants de la mesa sectorial més la intersindical. Un cop van firmar aquest acord, el govern dona per entès que s'ha acabat el conflicte. Tot i que el carrer diu una altra cosa, eh? Nosaltres en diem una altra. Per tant, ja no es convoquen més reunions de comitè de vaga, sinó meses sectorials que ja existeixen de cada setmana. La mesa sectorial és els docents fem arribar als nostres sindicats les nostres necessitats, els conflictes, els problemes, les nostres inquietuds, i ells han de traspassar aquesta informació al govern i mirar com es poden solucionar. I ells volen solucionar el conflicte actual en aquest marc. Però, esclar, m'estàs dient que vols solucionar tot aquest conflicte amb CGT, amb UGT i comissions obreres a la mesa. No té sentit. I excloure la intersindical. Per tant, no té cap sentit. Ahir, quan tothom ens entrevistava, diu, què espereu? Res, és que no estan parlant amb el comitè de vaga. No hi pot haver, no hi haurà acord. Jo ho deia, dic, és que no hi pot haver acord. Si no estan parlant amb el comitè de vaga, si això ho estan tractant com si fos un refredat...
1: Com un problema més, no una necessitat més a cobrir.
0: No, és que per ells no existeix ja el conflicte.
1: S'ha acabat.
0: Hi ha un acord històric, i nosaltres en diem l'espifiada històrica, perquè acord històric algú me l'expliqui.
2: El departament el que intenta, no?, és que els sindicats que estem a comitè de vaga puguem adherir-nos en aquest acord i llavors fer millores. Que, de fet, tota la mobilització ja està fent coses que dintre d'aquest acord, i està anunciant coses al departament que dintre d'aquest acord no hi eren. Com, per exemple, el que va anunciar de les 500 dotacions a inclusió. Això, si ens mirem l'acord que han fet en Comissions Obreres i UGT, no hi és. Per tant, ja està fent millores a darrere de tota la pressió de lluita. Ens estem movent, s'està movent les coses. A nivell parlamentari, a nivell polític, també se'ls estan demanant que resolguin aquest conflicte. Hi ha un conflicte en educació. I això s'ho podien esperar, perquè és evident que a dintre de la mesa sectorial han pactat amb representació minoritària. És a dir, Comissions Obreres i UGT té un 20% a la representació de mesa. No són els...
1: No són l'altre percent, no és el total en general.
2: No és el total.
0: Ni la suma de la meitat. És que es queden amb un 20%.
2: Llavors s'ho podien esperar, perquè el col·lectiu no confia en aquests dos sindicats.
0: Clar. És que jo faria una pregunta a la gent. Com pot ser que dies abans del dijous la nostra consellera anuncia que el dijous es reunirien amb nosaltres, que tenen la mà estesa, i quan arriba el dijous es presenten sense res? És a dir, no van portar cap acord escrit a la taula, no, amb un punt que només es parlaria de la inclusió...
1: Clar, però teniu altres punts, no només la inclusió, 4. Clar.
0: És que n'hi ha 4. Com pots dir que ja has convocat els sindicats per afrontar el problema que hi ha, que té ganes de solucionar, amb condicions ja d'entrada, de les quals ja estàs retallant 3 dels 4 problemes. I vens sense cap full escrit. Si porto més papers jo avui aquí que ella. Dius, a veure, en quin
2: veritat,
0: món vivim?
2: No
0: en el món del
2: res.
0: Revés?
1: Clar,
0: jo encara
1: només
0: he
1: comentat. L'acord aquest que diem, no s'ha complert aquest acord, és que era impossible que es complís l'acord si no tens res preparat, si només parles d'un punt, clar, no es pot arribar a cap acord.
0: No, clar, els nostres representants sindicals van allà a una reunió pensant, va, i veiem si això ho podem desencallar, perquè no és d'agrat de ningú, ni nostre, ni dels sindicats, el que estem fent. El que està passant no ens agrada a nosaltres. Jo vull anar a la meva aula tranquil·la a fer la meva feina. Jo no he estudiat per estar aquí pendent, per estar en mitjans. Jo no, que ho faig perquè crec en el que faig, perquè penso que com a docent és la meva responsabilitat i forma part de la meva vocació, doncs ho faré. I ho faig, ho estic fent. Però no és el que volem. Jo no vull que em triguin cèntims cada mes del meu sou
1: sí.
0: perquè estic lluitant per un bé d'altres, a part dels meus. perquè els pilars hi han un que ens toca directament, bé, tots ens acaben tocant, però molts que toquen
1: els l'alumnat directament tothom, i les famílies.
0: Clar, és que tothom parla, és que què passarà amb el futur d'aquests nens? No, és que jo estic patint el present. A mi em preocupa el present. Jo no sé què passarà demà. Però i avui, que arriben a les aules, que poden estar a 30 graus, mig marejats de la calor, que a vegades ens veiem obligats a treure, ara que vindran temperatures, els hem de treure fora i amb mangueres ruixals, a dir-los que portin xancletes i banyadors per jugar amb ells a la tarda. De veritat?
2: Tenim
0: els únics edificis públics que no estan climatitzats, que no estan adequats, ara mateix tancaran una escola aquí a Sant Martí de Centelles, que ha estat 18 anys. Dius, Dionidó, 18 anys. 18 anys en barracons. Mm. A veure, vivim al món del revés i jo encara no m'he assabentat, o què passa aquí?
2: Crec que tenim un problema estructural de fons, eh? És a dir, s'hauria d'invertir, l'ALEC diu que s'hauria d'invertir un 6% del PIB en l'educació. Llavors, ens estem trobant que el 2024 es va invertir un 2,3, el 2025 s'ha invertit un 2,8, per tant, no hi ha la inversió necessària. Aquest acord està parlant d'un acord de 2 milions d'euros, però és molt enganyós, això, perquè està dient un acord de 2 milions d'euros a 4 anys. Això vol dir que què realment invertiràs tu a l'any?
1: S'ha de desglosar aquests 2
2: milions. Clar, s'han de desglosar. Llavors, estem parlant de 500 milions d'euros anuals. Ah, bueno, jo també puc dir que fem un acord de 5 anys i jo invertiré 2.500 milions d'euros. O un acord de 6 anys, invertiré 3 milions d'euros. És a dir, parlem-ne clar. Invertim el que s'ha d'invertir. Ara s'aprovaran els pressupostos. Doncs, sisplau, posem el 6% del PIB. Tenim la consellera d'Educació, que és la que cobra més de la comunitat autònoma. No és perquè digui, bueno, jo intento, bueno, és que antigament ja arrosseguem... No, no, escolti, vostè cobra uns diners per arreglar un conflicte. Si vostè no és vàlida per arreglar aquest conflicte i no em posi les culpes als anys anteriors, retiris i que posin una persona eficient per resoldre el conflicte. I ja està, no és així de simple. Dimiteixi. Que és el que poder demanarem, eh?
1: Bueno,
2: com a sindicat.
1: A vegades s'ha d'arribar a un extrem, no? Sí.
0: Clar, nosaltres, l'educació és un àmbit que té un problema greu a nivell de la política. I és que aquests últims anys han passat tots els partits polítics. O sigui, el problema econòmic no ve dels socialistes, ve ja d'esquerres. Vale? Han passat tots i ningú soluciona el problema. I un es pregunta, però per què els nostres governants no donen el valor que necessita l'educació? La societat té quatre pilars. No és l'educació, és la sanitat, mira com estan. És l'alimentació, revolta pagesa. No? Tenim, o sigui, tenim sanitat, educació, tenim, ja me'n deixo alguna, i justícia, com està la justícia? No en parlem, judicis a 10 anys vista, perdona. Després, com pot ser que amb educació, un es pregunta, com pot ser que educació cap govern realment intervé? I l'única, com a docent, no soc estadística, no soc gaire cèlebre amb aquestes històries, penso, bueno, clar, és que la vida educativa d'un infant és molt llarga. Jo puc fer, com a partit tal, una aposta valenta, una aposta agosarada. Va, ara toca educació, però qui recollirà els fruits?
1: Els nens.
0: No, quin govern recollirà els fruits?
1: Clar.
0: I això vol dir que durant tots aquests anys, perquè estàs parlant d'un nen, l'escolarització obligatòria és el 6, eh? Fins que acaba el 16, poden passar més d'un partit.
1: Sí,
0: i tots,
1: clar.
0: Tots són molt savis, són molt cèlebres, tots canvien currículums, nosaltres ja no sabem ni on naveguem. Tots es veuen amb cor amb educació.
2: I això és molt trist.
0: Sí,
2: és molt trist, perquè nosaltres naveguem amb aigües perdudes.
0: Mm-hmm. Després arriba un moment que dius, ja, clar, si jo faig, com a partit tal, aquesta inversió, aquesta aposta valenta, qui recollirà? Ningú me garanteix que pugui recollir jo el fruit. Vale? Per tant, què interessa més? Inversions a més curt plaç. Inversions a més curt plaç, perquè quan vinguin eleccions jo podré dir, hem fet això, això i allò. Per l'educació ningú en parla.
1: Us volia demanar també, que ja ha sortit el tema, que aquests dies, òbviament, doncs, s'ha parlat sobre aquesta frase de que volem apujar els 400 euros. Clar, ha sigut la frase cèlebre, és a dir... Sí.
0: Gràcies per aquest punt que el treguis.
2: Sí. Aquí, jo et vull dir, vull dir, aquí hi ha hagut molt de soroll i també molta simplificació, El que s'ha plantejat no és que fem vaga només pels diners, això és totalment fals. El que s'ha dit és que existeix un greuge salarial acumulat. És a dir, hi ha una pèrdua important de poder adquisitiu i que s'ha de corregir. Però la consellera, l'Esther, ha classificat de plantejament maximalista, no?, quan hem dit, doncs podríem parlar d'augment de 400 euros. Bueno, jo crec que aquí també, és a dir, estem molt desgastats, com a sindicat, aquí hi ha un desgast molt, molt bèstia, però nosaltres en cap moment volíem parlar de cap xifra, perquè nosaltres som plenament conscients que això és una lluita col·lectiva i totes les coses que anem fent i com anem continuant la lluita, creiem en les assemblees, creiem en el col·lectiu, fins i tot com s'ha plantejat aquesta última vaga, que les vagues normalment les organitzem nosaltres, no?, en manifestacions. I aquesta última vaga no, les hem organitzat a partir de les assemblees, perquè creiem en el col·lectiu, creiem en la força del col·lectiu d'organitzar-se, és a dir, és una lluita col·lectiva. Per tant, qui ha de validar una bona proposta, si hi ha una bona proposta de negociació i que la tornarem a tirar a consulta, com a sindicat majoritari, és el col·lectiu. El col·lectiu ens dirà com està. Vull dir que a partir d'aquí nosaltres, mira, doncs poder va ser... jo crec que aquí hi ha hagut mala premsa, molta simplificació d'aquesta oferta.
1: Falta de context, potser, no?
0: Mira, com a docent, en el moment que vaig sentir això, el primer que vaig pensar és... Què diu aquesta ara? No? Em vaig quedar, com ho dic...
1: Sorpresa, no? Potser...
0: Clar, d'on ha sortit aquest número?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Soc portaveu de Sins en Vaga, estic a l'assemblea d'aquí, estem molt ficats en accions, i en cap moment havia sentit a parlar d'aquests 400 euros. Però quan pares a analitzar i les... És molt fàcil reaccionar al moment. Ah, mira què ha dit! És molt fàcil. Però si som honestos i et pares a mirar què ha estat passant fins ara... Sí, la declaració, personalment, penso que les declaracions de la Yolanda Segura són molt desafortunades, aquesta frase, molt desafortunada. Jo no la conec, però pels seus... Ella ha dit reiterades vegades que només portarien a les assemblees, als docents, a les bases, a validar, a debatre una proposta que realment sigui interessant per part del govern, cosa que no ha passat fins ara. Mm. Quan es va parlar de les vagues, ens van fer passar, precisament, van fer enquestes a veure què estàvem disposats a fer. Va sortir, crec que un 38% vaga indefinida, la resta un altre format. I s'ha escoltat aquest col·lectiu, se'ns va escoltar i s'ha fet el cicle de vagues que estem vivint actualment. Jo estic segura que si demà el govern posa sobre la taula 400 euros, dic aquesta quantitat perquè és la que ha dit ella, jo dubto molt, i vull creure que estic... Que vaig bé, dubto molt que firmin res sense comentar res a les bases. Les bases, em refereixo a les assemblees. Amb tot el que està passant, hi ha un altre fet, a part de la Unió Sindical, és que organitzativament als centres hem creat les assemblees. Això no existia. Hi ha zones que estan molt instaurades i són molt fortes i estan treballant molt. Hi ha altres zones del territori que encara estem verds. No és una cosa molt fàcil de gestionar ni de consolidar en un mes, ni en tres, ni en sis. Però estem creixent actualment. Hi ha una pàgina web que es diu assemblees200.cat. Ja hi ha més de 440 assemblees inscrites. Però sabem que hi ha moltes assemblees constituïtes que no estan inscrites a la pàgina web.
1: Per tant, són moltes més.
0: Exacte, d'uns 2.500, 3.000 centres que hi ha. Ja. És un moviment que està creixent. I el que passa, que encara no n'hi ha prous per només donar el poder de decisió a les assemblees. Hem d'arribar tot aquell altre... Arriben ells a tot aquell altre docent que no està en aquestes assemblees.
1: Sí. Són números altíssims, realment.
0: Clar, vam votar més de 30.000 persones.
2: Mireu, penseu que quan vam començar el full de ruta, que vam començar a fer la diagnòstica, perquè tota lluita primer s'ha de diagnosticar, no? I crec que es van treure quatre punts de lluitar molt transversals. Un dels punts que sortia era democratitzar els centres. I els centres no es poden democratitzar d'altra manera, que no siguin assemblearis, que no sigui com a sindicat donar-los i les eines per poder abarcar diferents coses. Doncs ara l'última que vam abarcar va ser els Mossos als instituts, concretament aquí a Vic. Quatre instituts volien Mossos, i des de les assemblees de centre van demanar que sigués un punt a votació els claustres. Els claustres van votar per unanimitat que no volien. I tres d'aquests centres han sortit del pla pilot. I l'altre, fins i tot, s'ha quedat amb el fet de que el tindran, no surten del pla pilot, però no estarà dintre del centre, sinó que estarà a comissaria. El cridaran quan creguin convenient que el necessiten. Per tant, creiem en democratitzar, en que els centres, quan arriben coses del departament, tinguin la capacitat, a través del claustre, de poder debatre, de poder decidir, de si més no, expressar-se. Perquè portem molts anys que el departament diu coses de direcció, direcció les diu als docents, i els docents entre nosaltres diem més burocràcia, més... I no... Doncs no, tornem la pilota amunt, perquè ja n'hi ha prou.
1: O sigui, creieu que, clar, aquest fet és... Arriba un missatge del departament, direcció aprova o no aprova, i vosaltres... És a dir, us toca el que us toca. El que vosaltres voleu és poder tenir aquesta part de reivindicar, d'expressar, de sí, de no. Nosaltres, o sigui, vosaltres voleu tenir veu i vot en les decisions que es demanen.
0: Però és que és legal. Mm-hmm. És que tenim dret. Mm-hmm. El que passa, no, aquí potser els docents haurem de fer autocrítica, amb nosaltres mateixos. La direcció ens diu això és així perquè m'ho han dit des d'inspecció, i nosaltres com xaiets. Nosaltres com xaiets, però després et vas informant, et vas entrant, és que aquí m'has manipulat la informació. Durant molts anys els docents estàvem convençuts que era obligatori anar de colònies. Era obligatori anar sense cobrar.
1: Clar, perquè aneu sense cobrar de colònies.
0: Anem sense cobrar. Abans, anys enrere, quan es anava de colònies, clar, ens ho venien... Bueno, és que vosaltres només aneu allà per si passa alguna cosa, ja hi ha monitors que s'encarreguen de les activitats.
1: Però no és així, tampoc.
0: Ara ja no, perquè s'han encarit tant, perquè no es perdin les colònies, ara som nosaltres que fem de monitors allà. I estàs treballant 16 hores i mitja diàries extres amb una pernoctació, que implica una pernoctació...
1: Que no es cobra.
0: Que no es cobra, no.
1: Fins a certa hora es deixa de...
0: Perdona, que moltes docents són mares i hem de pagar cangurs perquè tinguin els nostres fills perquè jo pugui anar de colònies. I ens ho han venut que és obligatori, que és part de la nostra feina, que per això es fa jornada intensiva. I ens ho vam creure durant molts anys. I no sé per quin motiu els docents se'ns han volgut fer creure que és la nostra obligació com a docent. Però és que al final dius, però és que sóc una treballadora, sóc una mare.
2: I aquest acord creiem que no és bo en aquest aspecte, perquè ara diu, no, sí que pagarem les colònies, donarem 50 euros, però bueno, a veure, s'ha de mirar la lletra petita de tot, no? És a dir, donarem 50 euros al dia, però els infantils només poden marxar un dia, només se'ls hi pagarà a les mestres un dia, és a dir, si en fan dos, un altre dia no el cobren, s'han de mirar les ràtios, no concorden les ràtios de... els mestres que necessitem, és a dir, si hi ha un nen amb necessitats educatives especials, evidentment ens endurem la vetlladora, ens endurem el mestre d'educació especial que necessita, més la ràtio dels mestres que necessitem per marxar de colònies, és a dir, tot això no dona, perquè les ràtios que hi han dintre d'aquest acord no dona que ho cobrem tots, o sigui que poder marxarem quatre i només dos cobraran les colònies, i si mirem 50 euros, jo perdona, mirant per exemple doncs a secundària, que cobraran 3 dies, si marxen una setmana d'intercanvi, només són els 3 primers dies, els altres no els cobren. Llavors, si mirem tot això, no, ens trobem que... Bueno,
0: no, primària és, mateix, és primària, que és lamentable. Et trobes... crec que la ràtio... Bueno, depèn de la característica de la sortida, tens més menys, però posem...
2: Perdona, Glòria, sí. Que m'ha marxat, eh? Si ens mirem tot això, ens... Sí, ens sap greu, Que ens trobem que de les 3 fins a les 9, amb tot el que comporta de càrrega legal que tu tens sobre una canalla, et paguen de més 3 euros i mig, si ho... Vull dir, si jo haig de deixar una cangura amb el meu fill que me'l cuidi...
1: Et
2: és una broma, o els monitors cobren més. per una hora, que no pas els 200, 3 euros i mig. És a dir, n'estàs fent una burla, de veritat?
0: Clar, si tu tens, per exemple, si la ràtio està amb 15 alumnes per mestre, no? Imagina't, però marxem 34. Com que passem, ja són 3 mestres, però només en cobraran dues. Mm. Si marxem més de dues nits, aquí no cobra ningú. M'estàs dient 50 euros per quedar-me una nit, més 16 hores i mitja extres, sense cap dia a canvi, sense res... Aviam, per on s'agafa això? Mm-hmm. I una altra cosa que la gent no analitza, però a mi m'agrada veure-ho, i és que tu quan treballes per una empresa, i aquesta empresa t'envia a un congrés o el que sigui, l'empresa és la que assumeix la teva dieta, la teva estada. Aquí, qui assumeix les dietes i les estades dels docents són les famílies, no el govern. I ha arribat un moment que jo com a docent m'incomoda molt aquesta situació. Com pot ser que m'estan dient que és obligatori, tot i que no ho és, que deixem clar que no és obligatori anar de colònies, tot i que durant molt temps ens hagin fet creure que sí, i a sobre no ens ho cobreixen, ens ho han de pagar les famílies? De veritat estem en aquest punt?
2: Tot i que hi creiem, en aquesta educació, i creiem en el lleure, som pioners, Catalunya del lleure, però sí que és veritat que ho hem agafat com a acció de resistència actualment, doncs, a molts centres adherir-se, que si no es millora la situació... Bueno, doncs, són diferents accions de lluita. Si no es millora l'educació i aquest conflicte que hi ha actualment, doncs, de cara al curs vinent, veient tota aquesta estafa de l'acord aquest, doncs, no anirem de colònies ni sortides.
1: Clar, vull dir, al final, o sigui, ja per anar tancant aquest tema i també per anar acabant, vosaltres no feu això perquè voleu que els infants no puguin esvergir-se, no puguin tenir el dret al lleure. És que realment ho feu perquè és insostenible. O sigui, no ho feu per voluntat pròpia. Al final és una conseqüència que al final reben infants, famílies i docents. I rep tothom.
0: Fins ara els hem sostingut nosaltres, els docents. No educació, els docents, de la nostra butxaca. Jo com a Glòria, no com a mestra. Les hem sostingut nosaltres. I ha arribat un moment que em sap molt greu. Amb la pèrdua d'adquisitiu d'un 25%, ja no ho puc assumir-ho. El 2010 se'ns va retallar un 5% al sou. Ens el van baixar. Ens treuen encara, a dia d'avui, des de llavors, un 20% de les pagues extres. Aquestes retallades no s'han revertit. I no estem demanant un augment de sou. Un dels quatre pilars no demanem un augment de sou. Demanem recuperar el que ja hauríem d'estar cobrant. Que cosa que la gent no veu.
2: Jo comentar també que a mi em sap molt greu. També, a part de ser representant sindical de l'USTEC, doncs també sóc mare, ja ho vaig dir-ho i ho he reiterat alguns cops que he vingut, no? De dos nens que van a l'escola pública. Precisament el meu fill, de cara al curs vinent, farà sisè. I si no es reverteix això, es quedarà sense el viatge a les colònies de sisè.
1: I sap greu,
2: perquè jo estic promovent també, no?, que es puguin adherir tots els claustres en aquests manifestos que han sortit de col·lectius, No surt de sindicat, vull dir que diferents, com docents en vaga, com diferents plataformes que porten eines de suport a la lluita, que no tan sols la lluita són les vagues, sinó també són les accions de resistència que portem a terme. Nosaltres esperem que amb tot això estem encoratjades. Veiem des de sindicat que es van movent coses de totes aquestes pressions que es van fent. Esperem que de cara a continuar, no?, continuar amb totes aquestes accions, amb totes aquestes vagues, que siguin doncs bastant exitoses com aquestes que portem, no?, i poder resoldre el conflicte i que tot això es resolgui. I ojalà que de cara al curs vinent no haguem de parlar d'aquests 1.000 centres que no faran les colònies, sinó que puguem parlar que s'ha arreglat el conflicte, que hem arribat en un acord i que podem portar a terme totes les activitats ben pagades, dignificant la nostra figura com a docents. En fi, una cosa normal. No estem demanant màgia.
1: No esteu demanant la lluna.
2: No.
1: Doncs em sap molt greu, Sònia i Glòria, perquè ens quedem sense temps, però d'aquí potser quan vagi evolucionant més, a veure si us tornarem a convidar per parlar de veure si ha arribat aquest possible acord. Toquem fusta. Però bé, avui al Territori 17 de la Tertúlia hem parlat amb la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb la representant de docents en vaga, Glòria Boix. Moltes gràcies a les dues.
0: A vosaltres,
1: i molta sort. Ja sabeu que aquí sempre teniu espai per donar-vos veu. i això, ens veiem a la pròxima.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Gràcies.

doncs estem sentint Real Love de George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney es reuneixen per gravar parts vocals del tema de Real Love, original de John Lennon, que apareixeria en una de les seves antologies.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon divendres.
1: Igualment.
0: Avui què ens portes?
1: Avui els Rolling Stones.
0: Rolling Stones?
1: No sé si et sonen.
0: Sí, aquest sí, aquest sí.
1: És que treuen un nou disc.
0: Vaig sí, sí, ho vam comentar la setmana passada, que havien tret un disc.
1: El juliol, sí. No es jubilen mai. No, no són aquests els... Tornen els Rolling Stones. No, no.
0: Els Rolling Stones, com tu vas dir, mai ho han deixat.
1: Sí, exacte, mai. Mai. Em sembla que aquest és el número 39 de disc, el número 39. És el grup que ha durat més. El Mick Jagger i el Keith Richards, els dos líders i compositors, a més, són els únics que encara queden d'aquest disc, per exemple. Mm-hmm. No? Són a punt de fer els 83 anys, encara fan concerts, i el Mick Jagger encara fa el tironet allà a l'escenari.
0: Encara s'aguanta.
1: Sí, el Keith Richards el veu una mica més fotut, però bueno. I bueno, porto aquest disc, Sticky Fingers, de l'any 1971,
0: Després ensenyarem la portada.
1: Sí,
0: més que tard. Que no ens censurin.
1: Sí, que aquesta portada en parlarem.
0: En parlarem.
1: Sí, és famosa. Aquest és el primer disc que em vaig comprar. No sé quin...
0: És aquest mateix?
1: No,
0: amb vinil. En vinil.
1: Me'l vaig comprar a Andorra i el tocadiscos. Mm-hmm. Sense pagar duana. Estem sentint la cançó que va tenir més èxit és la primera del disc, i ara sentim, també hi ha alguna balada, i sentirem una, Wild Horse, Cavalls Salvatges, que és molt maca.
0: Sentim-lo.

0: Wild és xula aquesta,
1: Sí, és maca.
0: És més lenta, però és...
1: Sí. En aquest disc debuta com a guitarrista, i aquest Richard és guitarrista, però com l'altre guitarrista, Mick Taylor, era un guitarrista de prestigi, havia tocat amb el John Mayall, per substituir Brian Jones, que és un dels fundadors, que va morir ofegat a la piscina de casa seva.
0: Ostres,
1: no està
0: final.
1: Clar, però tot així es va investigar molt i encara no està clar com va morir, i fins i tot es parlava d'assassinat. En Brian Jones, que va morir, és del club dels, forma part del club dels 27, que no va de ni parlat, aquells que... cantants famosos o músics famosos que
0: un dia en podem parlar, perquè aquest tema m'agrada molt, aquest tema del club dels 27.
1: Sí, bueno, es formen més o menys ell, en Jimi Hendrix, la Janis Joplin, Jim Morrison dels Doors, Kurt Cobain del Nirvana i la
0: Amy Winehouse,
1: que és l'última, és l'única que va morir al segle XXI. Però el disc, a més, hi ha un pilot de músics famosos, com dos pianistes, l'Ian Stewart, que li deien el cinquè Rolling... Ah, no, el sisè Rolling Stone, perquè tocava molt, però no el deixaven sortir perquè era un senyor molt lleig.
0: Ah, sí?
1: Sí, és una cosa molt rara. El Nicky Hopkins, també, i l'organista Billy Preston, que havia tocat alguna vegada amb els Beatles, etc. Ara sentirem una que es diu Bitch.
0: Bitch.
1: No sé si vol dir puta o gossa. Em sembla que vol dir gossa.
0: Ah, o sigui, que és bitch, B, o sigui, B alta, I-T-C-H.
1: Sí, exacte, bitch.
0: Clar, no és platja, gent, no és platja.
1: Endavant.

0: Aquesta porta més marxa.
1: Sí, és guai, aquesta també m'ha agradat. Sí, sí.
0: El Mick Taylor va durar 3 o 4 anys, aquest guitarrista, i després el va substituir Ron Wood, que encara hi és. És dels 3 que encara queden. La bateria va morir i el baixista va plegar als anys 90 de l'any. La portada del disc també és molt famosa.
1: A veure, Andreu, ensenyem la portada del disc.
0: Es veu un senyor amb els pantalons.
1: Els pantalons.
0: Però la part dels malucs, no?
1: Exacte.
0: Amb una cremallera.
1: De cintura en avall.
0: Cintura en avall,
1: de
0: exactament.
1: De cintura en avall.
0: I abans i a les cuixes. El vinil, la cremallera, era una cremallera de veritat. I es podia pujar i baixar.
1: Ah, sí?
0: Sí. És un disseny d'Andy Warhol.
1: D'Andy Warhol.
0: Mm-hmm. Exacte. I podies baixar, no sortia res, però podies baixar la cremallera. Però aquí a Espanya no la vam veure així. I a Andorra tampoc, perquè el disc que vaig comprar jo, la portada estava censurada. La portada es veia una llauna com de...
1: Bueno, les típiques llaunes de l'Andy Warhol, de tomàquet, sí, de pot de tomàquet.
0: Exactament. Mm-hmm. Doncs ple de sang, la llau plena de sang, i que surten 4 o 5 dits d'una mà.
1: Ostres!
0: Per allà, o sigui, era el pitjor, no? El Franco encara era viu, però, doncs. A més, una cançó, Sister Morphine, germana morfina, parlava de drogues, estava censurada, no sortia, i hi havia una altra en directe d'un concert. O sigui...
1: Bueno.
0: Quina feinada que tenien.
1: Exacte.
0: Sentim ara una altra balada.
1: Una altra balada.
0: Que aquí centrem l'orgue de Billy Preston. I Got the Blues.

0: Saps que he pensat, Jaume, que em record molt agafat amb pinces, eh? Una processó de Setmana Santa.
1: Ah, tot. Bueno, és un sona blues de negres cantant de
0: sí,
1: sí, sí. Bueno, i ens podem acomiadar.
0: A veure, amb quina?
1: Una que sona una mica country, que es diu Dead Flowers, Flors Pensides, o alguna cosa així. I ja està.
0: Doncs sentirem aquesta. Doncs, Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Sí.
0: Endavant.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
0: El nou FM, 92.8.
6: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420. A la nostra web, www.boigaltés.es, i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
8: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
10: En punt ara mateix, 2:15, al Territori 17. I com sabeu, és moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Laia, com portes aquest divendres? Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
11: Doncs aquest divendres es planteja bastant interessant, la veritat. I el cap de setmana també, espero i desitjo. Però bé, comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 7 de la tarda hi ha una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos D'Andrés, que és, ha sigut sempre periodista esportiu de RTV, per parlar del Tour de França, que ja es va acostar en el centre cívic La Fonteta. I dissabte, com us vam avançar a principis de setmana aquí al territori, hi ha el concurs de parelles organitzat pel col·lectiu a les 11 a Can Xifreda, però també a partir de 4:45 i a les 6 hi haurà concert i posteriorment DJ, així que bastantes coses. També dissabte, en commemoració dels 30 anys de la Fira del Rellotge, s'inaugura l'arranjament del campanar. I ja diumenge, òbviament, teniu la 30a Fira del Rellotge, que bé, després de la conversa que vaig tenir ahir, a mi em crida bastant l'atenció descobrir aquest món. I també diumenge, ja per acabar amb Sant Feliu, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta, podreu gaudir d'un festival solidari organitzat per Mans Unides. I ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, perquè dissabte arriba la Festa Escaldada, que l'organitzen els castellers de Caldes de Montbui. Durant tot el dia es faran activitats per fan joves i bàsicament per totes les edats, i que clourà amb un concert d'una orquestra de versions i un DJ, i tot això es farà al parc de l'estació. També dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu veure la pel·lícula Desirat, i també dissabte, no parem amb dissabte, a les 9 de la nit a l'Espai de Can Rius podreu anar al concert del quartet de corda, piano i cor de veus de Llum. I ja diumenge al matí al Cau al Pasqualet organitza un vermut amb taula rodona per debatre sobre la situació del Molí d'en Ral, tot això a partir de 11:45 del migdia. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè avui hi ha la caminada nocturna de Bigues i Riells a Montserrat. Se surt a les 7 de la tarda des de la plaça de Miquel Bosch, així que si us agrada caminar i més fer-ho de nit, ja ho sabeu, inscriviu-vos, i per aquells que no vulguin caminar, poden anar a veure la pel·lícula de Cirat a 9:45 de la nit al Teatre Auditori Polivalent. I ja dissabte hi ha la Diada de Gitanes a partir de les 11 del matí al Parc Lluís Companys, i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent continuen els concerts de la desena edició del Festival de Música Clàssica. Aquest cop amb concert de Marc Jim Ferrer, que és violoncel·lista, i Marc Heredia, que és pianista. I per acabar, anem cap al Moianès, perquè avui divendres a 8:15 a la Biblioteca de Moià podreu escoltar Pau Fort amb la xerrada La ruta de la seda sobre dues rodes. I per tancar ja diumenge a l'Auditori de Sant Josep de Moià, a 7:15 de la tarda podreu gaudir del concert de música de cambra de la EMM. I després d'aquest repàs anem a veure l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Sí que és cert que totes les lligues d'hoquei ja han arribat a la seva fi, però ens queda el futbol, que aquesta és l'última temporada. Així que Alcaldes, aquest cap de setmana, de Primera Catalana, visita el camp del Figueres dissabte a les 5 de la tarda. L'equip de la Vila Termal és novè i buscarà sumar aquests tres últims punts de la temporada. El Sant Feliu de Codines, de Tercera Catalana, juga avui divendres a 9:15 i rep a casa la visita del Canovelles. S'enfronten al líder de la classificació, una victòria que faria que els codinencs acabessin la temporada amb bon sabor de boca, ja que les últimes jornades no van aconseguir endur-se cap punt. I acabem aquest repàs amb el Mollà, també de Tercera Catalana, que rep la visita del Santa Eugènia dissabte a 5:15 de la tarda. Un Mollà que en aquest últim tram de la temporada ha sorprès i ha aconseguit deixar la zona de descens i col·locar-se en la novena posició, i que demà en l'últim partit s'enfronta a un Santa Eugènia que és setè. I això seria tot, Ona.
10: Doncs moltes gràcies, Laia, que tinguis bon cap de setmana.
11: Igualment, Ona.
10: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb el nostre company, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, començarem per als esports, i és que tenim molt poca cosa, per tant serà breu. De cara a l'handbol Cardedeu tenim el primer equip del masculí que juga contra el Mubac La Roca diumenge a les 5 de la tarda, partit molt complicat, i mentre que les noies del primer equip no juguen. Handbol Granollers, capital de comarca, tampoc hi ha partit aquesta jornada, mentre que futbol a Primera Catalana sí que tenim maig en aquesta ocasió, i és el Mollet que rebrà a casa el Granollers. Partit dels interessants, serà diumenge a les 5 de la tarda també, com el passat que hem explicat. I a futbol a Segona Catalana, doncs els dos que us acostumem a portar en aquesta secció juguen junts aquesta jornada. Per tant, tenim el Cardedeu, que rep el Vilamajor el dissabte, demà dissabte a 6 de la tarda. I atenció, perquè Cardedeu va quart mentre que Vilamajor és cué. Per tant, aquí hi ha molt orgull de poble, però segurament serà serà bastant desigual aquest partit. I ara anem cap a l'agenda cultural i comencem per demà dissabte, aquí mateix a Cardedeu, i és que a les 12 del migdia i amb entrada gratuïta, Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre, Montseny, una biografia. El Tarambana, un llibre on explica com l'autor viu al Montseny i com aquest l'ha forjat. I avui es convoca cap a casa, Ona, ja que aquesta xerrada la conduiré jo mateix. Prop d'aquí a Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 12... amb sortida des de la biblioteca Joana Raspall i Joanola, s'organitzarà un itinerari per l'entorn natural fent recompte de papallones, apte per a totes les edats. I si anem fins a Santa Maria de Palautordera, des d'avui durant tot el dia de demà, hi haurà a la plaça 11 de setembre el Mercat Solidari, amb la col·laboració de la Fundació Arrels, una jornada on any rere any s'hi aplega una bona gentada de tota la zona i territori. I ara tornem aquí ja per acabar, a la vora, cap a Llinars del Vallès, i és que des d'ahir dijous fins demà dissabte estan immersos en el Corretapes, on al llarg d'aquests tres dies s'hi està duent a terme una ruta gastronòmica per degustar tapes creatives arreu dels establiments locals. Ja ho veus, força revertit i poc esport.
10: Doncs, Enric, amb això ens quedem. Que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana per vosaltres.
10: I nosaltres agafem el bus, el transport públic, perquè ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana per al vostre territori.
12: Bon dia de nou. Doncs mireu, aquest divendres, en honor a Sant Isidre, aquí a Sant Joan de les Abadeses, es faran diversos actes en honor del patró rural. Primer, l'ofici d'honor de la missa, ara a les 11, i després es farà la benedicció dels tractors, un dels actes més representatius de la jornada. A 3:15 tindrà lloc el dinar de germanor al restaurant Els Pagesos. A la tarda, també, a Sant Joan, hi haurà una nova edició del Sant Joan Cuina, aquest cop amb Mèxic com a protagonista, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Picola. I aquest dissabte, a Camprodon, arrenca el microclima de primavera. Aquesta novena edició començarà amb el concert de Feliu Ventura, que presenta el seu nou disc, Tot el que hem guanyat perdent, que es farà al Monestir de Sant Pere a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. A Vallfogona de Ripollès hi haurà el cicle de conferències Parlem de boscos i pastures en defensa dels camins de titularitat privada a càrrec de Jordi Salvanyà, al local cultural a les 5 de la tarda, i a Pardines, un cap de setmana temàtic de flora artística amb el taller Petjades de Bosc, en què es descobriran dues tècniques per deixar una empremta boscana sobre els teixits, a càrrec de Laia Aguilar. Serà a la sala dels estudis a les 5 de la tarda. A Ripoll es farà la desena trobada de gegants, amb la plantada de colles a partir de les 5 de la tarda, i a les 6, cercavila pels carrers. A 8:45 es farà la commemoració internacional dels museus i mostra de balls i bateig del gegantó Sunyer I a la plaça Abat Oliva. I tornant a Sant Joan, hi ha la trobada de corals, veus a l'abadia, amb el cor de l'Aisa de l'ESMR, la coral Quatre Cants de Poblenou i la formació musical Intermúsics de Sant Pere de Torelló al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. Diumenge no ens hi aturarem molt, ja ho vam explicar a l'informatiu, però sí que a Ripoll hi haurà la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Els padrins seran la cuinera Ada Parellada i el pilot de moto Jordi Terrés, 7 vegades campió del món de trial. Recordem que recrea una cerimònia del segle XVIII que a vegades té actors com a protagonistes, però aquest any són núvies reals. Seran Adrià Ubach i Mariana Castanyeda. I també, a més, hi haurà la Festa de la Llana a la plaça de l'Ajuntament, on també recordem que els nuvis arribaran al monestir i faran una sèrie de balls, i hi haurà doncs també un convit, però a la plaça de l'Ajuntament hi haurà aquesta Festa de la Llana amb el 20è concurs d'esquilar ovelles. I a Sant Pau de Segúries, Diada de la Gent Gran i concert al pavelló amb la copla La Principal de Cassà a la plaça de la Generalitat a partir de 4:45 de la tarda. I amb esports ja ens queda poca coseta, només futbols i futbol sala. Comencem pel grup 3 de la tercera catalana de futbol, perquè aquest cap de setmana s'acaba la Lliga i ho fa amb un derbi aquest dissabte a les 4 de la tarda entre el Camp de Bànol i la Badesenc, que no s'hi juguen absolutament res després d'una temporada molt irregular. Els santjoanins són sisens amb 45 punts i els candabanolencs desens amb 37. Serà un partit que servirà només per presumir i treure l'orgull en una temporada que no ha estat la millor per cap dels dos equips, tot i que els visitants han estat un pèl millor. I el Camprodon, que és tercer amb 63 punts i ja sap que jugarà el play-off d'ascens, ho farà doncs al camp del Vilablareig B aquest últim partit, diumenge a 6:45 de la tarda. Un equip que ja ha baixat de categoria, el Vilablareig B, per tant, hauria de ser un duel senzill pels camprodonins. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, a l'Escola de Futbol Sala Ripoll, tancarà la Lliga a la pista de l'Atlètic Vidreres aquest dissabte a les 6 de la tarda. Els ripollesos amb 42 punts i que no s'hi juguen res, jugaran contra un altre equip que tampoc s'hi juga absolutament res, que és setè amb 35 punts.
10: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes destacats del cap de setmana des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, i com sempre començarem per als esports amb l'Andreu Jiménez. Andreu, explica'ns.
13: Doncs mira, sí, Ona, així és. Començarem pel futbol. Dissabte a les 4:05 minuts tindrem Lliga Elit Manlleu Baix, partit fonamental pels manlleuencs, ja que volen certificar la permanència per tercer any consecutiu a la Lliga Elit. El més important és que el Valls tampoc s'hi juga allà molt, perquè les opcions de play-off són baixes i està salvat. Per tant, el Manlleu sap que ha d'obtenir la victòria, ja que si no es podria complicar i caure en posicions de descens en aquesta darrera jornada, que serà en horari unificat. A la segona catalana podem tenir campió el Torelló. Si empata o guanya, serà campió de la segona catalana i, per tant, pujarà a primera catalana. Els pescallunes visitaran el camp del Mataró dissabte a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda el Vicriu Primer rebrà el Cirera. El Riu Primer està a 3 punts del playoff, per tant, és molt poc probable que l'equip usonenc acabi jugant els playoffs per intentar pujar a primera catalana. I el Sant Julià té un partit transcendent, ja que el Sant Julià ja fa setmanes que és equip de tercera catalana, rebrà dissabte

0: Lliga, i pel que fa a l'autovidat ara Vic, se li ha acabat ja les opcions, ni que sigui de jugar playoff. Aquesta darrera jornada doncs serà en horari unificat, com hem comentat. Pel que fa al Martinelli a Manlleu, visitarà la pista del Hola Seta dissabte a les 5 de la tarda, i l'autovigat en Vic també tancarà la temporada fora de casa. Ho farà visitant el Dominicos, en un partit on, com hem comentat, els vicatans ja no s'hi juguen res. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vic disputarà les semifinals d'aquesta eliminatòria per intentar pujar a la segona federació, i les semifinals de promoció rebran a casa el Mollet el dissabte a un quart de nou del vespre. Per tant, és un partit on els vigatans, si guanyen, accedirien a la final. I també comentar, és un duel que es podrà veure en directe per al Nou TV. I acabem amb el tennis, ja que aquest cap de setmana, durant aquesta setmana, a Vic s'ha disputat la fase final del torneig internacional M25 a les instal·lacions del Club Tennis Vic, i avui a divendres es disputaran els quarts de final d'individual i a les 5 de la tarda la final de dobles. Dissabte, a partir de les 10 del matí, les semifinals d'individual, i diumenge, a dos quarts d'11 del matí, la final del torneig individual. Per tant, Ona, es van acabant les temporades. Ara bé, els equips que continuen competint, doncs és perquè s'estan jugant les garrofes.
1: Per tant, són caps de setmana decisius pel que fa a l'esport, que anirem veient si es mouen aquestes classificacions i si hi ha equips que baixen o pugen de categoria.
0: O ja se'n van cap a casa.
1: O se'n van cap a casa.
0: Perquè els play-offs perden.
1: Exacte. Doncs, Andreu, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment, Ona.
1: I nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes, però ho farem amb els actes culturals del nostre territori. Començarem amb en Miquel R. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia. Doncs sí, res, jo us porto així de temes més de fires i de cultura popular, i és un cap de setmana més tranquil·let, així com llavors veureu que en Jordi la cosa es reactiva i es rellança. Jo us marcaré una proposta que sí que val la pena tenir en compte, i és un espectacle que es diu De lloances i arrels, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a la Violeta de Sant... al Casal Francesc Macià de Centelles, a partir de 4:15 de la tarda, que serà la representació de diferents balls tradicionals, acompanyats també amb música de la copla de Granollers, en el qual caldrà prendre especial atenció a la recuperació d'un ball, el Ball del Pi. De fet, un Ball del Pi que s'ha anat ballant amb interrupcions, però s'ha anat ballant a Centelles, però sí que es recupera. Hi ha hagut un grup de recerca vinculat al reactivat Esbar del Pi de Centelles, recuperen la versió original que havia compost el biguetà Rafael Subirats l'any 45, quan es va estrenar, i per tant tindrà la particularitat que, a banda de veure interpretar, de veure ballar altres danses populars, no? com el Mortitxol, la Fada de Banyoles o el Coracero, al final de tot, com a acte emblemàtic, hi haurà aquesta representació amb música original del Ball del Pi de Centelles, ja dic, en plena recuperació una mica d'aquest ball que l'any passat es commemorava el 80è aniversari de la seva celebració. Per tant, volia posar l'accent en això i recordar que sí que és un cap de setmana, aviam si ens arriba el bon temps.
1: Esperem,
2: Perquè el mes de maig i a principis de maig és un temps també de caminades d'aquestes populars. N'hi han diverses, us citaria, per exemple, la del Vidranès, que és la 7a edició i tenen pràcticament 1.000 d'inscrits, o una de més històrica, com la Caminada de les Guilleries, amb sortida i arribada a Sant Julià, que ja arriben a la 41a edició. Per tant, un cap de setmana, si el temps respecta, per passejar, i com a cultura popular, aquest apunt de Centelles.
1: Perfecte, Miquel, doncs que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres ara acabem amb en Jordi Vilarrudà. Bon dia, Jordi, què tal?
3: Bon dia, Ona.
1: Dit cap de setmana carregat de coses, eh?
3: No sé ni per on començar.
1: Doncs vinga, va.
3: Pràcticament no sé ni per on començar, perquè hi ha moltes, moltes coses. Podem començar per dir-ne una que va començar ahir ja, que és el Festival de Jazz de Vic. El Festival de Jazz és molt potent. De fet, a Catalunya hi ha tres festivals de jazz que porten molts anys celebrant-se. Els que més, el de Barcelona i el de Terrassa, que són els dos emblemàtics, però després ja ve el Festival de Jazz de Vic, que arriba a la 28a edició, sí. D'aquí dues farà 30 anys que es fa. És un festival que combina jazz molt arriscat, a vegades d'aquell que és per als que volen anar a experimentar música, i altres concerts que són més per al gran públic, amb diferents escenaris. Dintre la Jazz Cava, que és allà on es viu ben bé l'esperit del jazz, allò a fora, a la plaça del Carbó, aquest any també un concert a l'Espai ETC, a la biblioteca s'amplia.

0: un parell d'escenaris així, i hi va començar un concert de piano sol, que és el Pianíssim, que és el concert que comença sempre al festival, ja és com una tradició, i aquest cap de setmana hi ha propostes... és molt internacional, o sigui, tindrem des de formacions de jazz de Dinamarca, d'Islàndia, una de les més interessants, precisament el dissabte a la nit, ADHD es diu, són unes inicials, i actuaran a l'ETC de Vic el dissabte, són d'Islàndia, generalment tenen molta atenció aquest festival, l'escena d'Escandinàvia, països nòrdics, que surt un jazz sempre molt molt avantguardista, per això també hi haurà una formació, doncs, avui, que la formen músics de Dinamarca i de Noruega, a la Jazz Cava, avui. Però no només aquests. Per exemple, això, doncs, hi haurà, doncs, una formació que va néixer a Grècia, a Corfú, demà a la tarda, a la plaça del Quartet, a la plaça del Carbó, perdó. Després, Blood Quartet, que és una formació catalana, però que la lidera un trompetista que va venir de Nova York, el Mark Cunningham, que viu a Barcelona. Diumenge, sí que, per exemple, i doncs hi ha la part del migdia de concert vermut, podríem dir, amb els combos i les big band o la jazz band de l'Escola de Música de Vic, que també dona peu, doncs, a artistes d'aquí. I s'acaba diumenge amb el Joan Fort, que és un guitarrista, un compositor català molt internacional, també amb un trio d'orga. I després continua la setmana que ve. Jo convidaria la gent que s'ho mirés. Hi ha concerts, això, a diferents escenaris. Al tarda i a nit, a partir d'avui ja, doncs, la Jazz Cava, i al fora, a l'exterior, plaça del Carbó, que la gent s'ho miri i triï i vagi i experimenti i escolti jazz. Què més tenim? Doncs, clar, hem de destacar aquest cap de setmana concert d'Obeses, perquè Obeses ha fet com un disc en dues fases, una la van estrenar fa 2 anys, són com els 2 batecs del cor, la contracció i l'expansió, la sístola i la diàstola, i el disc es diu L'Ai al Cor. Llavors, fa 2 anys van presentar la meitat de cançons, ara presenten l'altra meitat amb un concert a Tona demà al vespre a la sala La Canal, però aquí sí que hem d'advertir la gent que ens està escoltant que malament rai per tenir
1: sempre
0: entrades.
1: Sempre ens passen, no hi ha entrades,
0: sí. En aquest cas, Obeses té seguidors molt fidels, les 400 entrades de La Canal es van acabar amb un plis i no hi ha entrades disponibles, però atents, que esclar, és la presentació del disc i ja es pot escoltar tot. Recordeu, potser molta gent va sentir aquell tema del Virolai en versió heavy metal, doncs aquest i d'altres, perquè s'atreveixen amb tot, i concert d'Obeses demà a Tona. I ara hem dit heavy metal, oi? Hem dit heavy metal, doncs, esclar, hem d'esmentar una cosa molt singular que hi ha a Vic aquest cap de setmana a la sala La Cabra, que és demà a la tarda, tarda-nit, hi ha una trobada internacional de grups de metal que es diu el FETO Fest. FETO són unes inicials, en anglès, From Enslavement to Obliteration. És un festival que s'ha fet a diferents llocs a Catalunya, ara arriba a Vic, 4 edicions, i porta grups de diferents llocs, eh? Hi haurà grups d'Anglaterra, de l'Índia, d'Andalusia, d'Alemanya, de França, d'aquí, del Ripollès, els Metal Busters, que són un grup de gent molt jove, joveníssims, que fan heavy metal, i totes les variants, eh? Perquè nosaltres ara diem heavy metal, bueno, és metal en general. Hi ha un heavy metal més clàssic, després hi ha, si anem seguint l'evolució, o sigui, hi ha grups de... trash metal, que deu ser l'últim, hi ha la cosa més bèstia de tot, death metal, perquè, o sigui, a partir d'aquí ja no...
1: No hi ha res més.
0: A partir d'aquí ja no hi pot haver gaire res més, o sigui que, en fi, tot el metal possible a La Cabra. Més coses, fem un petit repàs d'altres coses, que, per exemple, tenim la Festa Verdaguer, ara ens anem a una altra banda, Festa Literària, que durant tot el cap de setmana hi ha activitats, algunes també música, en recital, etc. Destaquem potser la gent, si vol anar-hi el diumenge al matí, perquè és un ambient molt bonic, a Folgueroles hi ha la Fira del Llibre Vell de Poesia, hi ha els ballets, hi ha l'ofrena floral allà al Pedró, el monument a Verdaguer, i al final sempre hi ha un convidat o convidada, diguem, persona de l'àmbit polític o de l'àmbit més públic, que en aquest cas és la consellera Núria Parlon. Però hi ha moltes més coses, durant el cap de setmana, la Festa Verdaguer, aquí sí que també ens ho hem de mirar, com també ens hem de mirar el Dia Internacional dels Museus, perquè se celebra aquest cap de setmana, el celebren tots els museus d'Osona, normalment amb jornades de portes obertes, però també amb altres activitats, i llavors aquí sí, la gent pot consultar l'agenda del 9-9. N'hi ha alguns que fan, a més, nit dels museus, com el de la Torneria de Torelló, o el Museu Episcopal de Vic, o el Museu d'Art Medieval, que, per exemple, dissabte a la nit pots anar allà i trobar-te des de músics de l'Escola de Música de Vic tocant en alguna sala, fins a una gent que fa ioga, fins a tallers del que sigui, o sigui, pots anar fent la visita al museu amb 1.000 ofertes que hi ha a la nit. I qui diu aquest, doncs diu tots els altres museus de la comarca que fan coses aquests dies. I tenim temps encara?
1: Tenim temps encara, i tant.
0: Si tenim temps, també hem de destacar que aquests dies hi ha a l'Esquirol un festival que es diu Muts Festival. A l'Esquirol, esclar, tenen un gran ballarí i coreògraf, que és l'Àngel Duran, i la sort, a vegades, de tenir una persona del poble que sigui, doncs, un referent, com és ell, ja en aquest àmbit, és que pot muntar esdeveniments i ell ho fa, i en col·laboració amb una altra ballarina que viu també a l'Esquirol des de fa molts anys, que és la Joana Renyer, han muntat aquest festival que es diu Muts Festival, dansa, teatre, és sobretot el protagonista, amb activitats que comencen avui a la COPE, a l'Esquirol, continuen demà, es veurà ballar, per exemple, el mateix Àngel Duran amb una creació que es diu Manifesto, la Joana Renyer avui també amb una altra, i el diumenge que s'acaba amb una creació col·lectiva que s'ha estat treballant amb tallers participatius durant aquestes últimes setmanes. Qui vulgui anar, doncs, a un concert bucòlic als jardins del Castell de Montesquiu, si no fa el temps que fa avui, esclar.
1: Toquem fusta.
0: Toquem fusta. I tenim des de fa uns dies el Festival Música a la Gespa, són concerts vermut cada diumenge, aquesta setmana, amb els Gavina MP3, que per cert ho estan patant bastant. Tots els festivals se'ls veu molt, els Gavina MP3. I dos més, ja acabem. Dues propostes més, així molt ràpid. Avui tenim Mazzoni, a Torelló, el Teatre Sirviano, amb aquest disc que va treure, que es diu Banderes per Daltònics, que va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, que és una mica el seu retorn després de 4 anys de no fer disc. Mazzoni, que sempre té un públic molt fidel, i també hauríem de dir, doncs, que s'acaba el cicle de músiques de Santa Llúcia, de Taradell, amb l'actuació d'un quartet de corda que serà el diumenge a la Biblioteca Antoni Pla de Vall a les 6 de la tarda. Jo crec que amb això hem fet un bon repàs.
1: I hi ha moltes altres coses, perquè aquí vas llegint
0: hi
1: ha mil coses, eh?
0: Més concerts i més coses, i els 40 anys de la penya flamenca de Manlleu, que demà passen un documental sobre les desgràcies que, per desgràcia, ha patit el poble gitano, això demà a la tarda a l'Espai Rossinyol. És que no ens ho acabem aquest cap de setmana.
1: No, llibreta,
0: no ens ho acabem, Mona.
1: Llibreta i boli i retolador per anar marcant totes les coses que volem fer aquest cap de setmana, eh?
0: Exactament.
1: I a llegir el 9-9, que allà està...
0: Hi és tot. Pel gust de tothom,
1: Exacte.
0: Hi ha pel gust de tothom.
1: Doncs Jordi, bon cap de setmana, i esperem que la setmana que ve encara hi hagi més coses per poder escollir.
0: No estarà malament. Em sembla que el mes de maig és com una cosa
1: a
0: partir d'aquí ja anem llançats.
1: Exacte.
0: O sigui, ara ja no para, això.
1: Exacte.
0: En el fons, no estem a un mes i poc del Cabró Rock, per exemple. O sigui, que sembla molt lluny, però ho tenim aquí a tocar.
1: Doncs gràcies, Jordi. Bon cap de setmana. Que vagi bé. I ja sabeu que aquesta estoneta la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui, i nosaltres començarem per aquesta.

Endavant. Doncs com sentim, diumenge, sense drama amb els catarres que proposen una mirada delicada sobre aquell instant fràgil i ple d'intensitat que precedeix un retrobament esperat. Aquesta cançó funciona com una fotografia emocional, la d'un matí que s'aixeca diferent, impregnat d'una intuïció gairebé física que alguna cosa important està a punt de passar. I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui i d'aquesta setmana amb aquesta nova cançó que avança aquest Mundial. És Shakira amb Dai Dai, que comença l'estiu i, per tant, el Mundial de Futbol s'acosta. I la Shakira torna, després del 2010, i és encarregada de tornar a posar so al Mundial de Futbol. Per tant, nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó, Dai Dai, de Shakira. Que vagi molt bé i ens retrobem el dilluns a les 9 del matí aquí, al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Per fi, campions de Lliga contra el Madrid, al Camp Nou. Una festa blaugrana que només li va faltar una golejada per acabar de fer-ho rodó, però quina temporada del Barça, que s'ha de valorar. Una altra Lliga davant del Madrid d'Mbappé, que havia de dominar el futbol espanyol, i davant d'un Florentino que està perdent els papers. Sembla que la porta li té la mida presa. Avui parlarem del clàssic, de la polèmica Madrid, de Mercato, perquè ja només li queden dos partits aquesta temporada, i hem de començar a preparar la següent. Avui sona, i molt, la deu de Lewandowski. Posarem també notes a final de temporada i segur que hi haurà sorpreses. Comencem.

0: Bé, bona tarda, Pep. Bona tarda, campions de Lliga, eh?
1: Bona tarda. Gran alegria. És complicadíssim guanyar una Lliga. Tots els que hem jugat a futbol, hem fet algun esport col·lectiu, sabem lo difícil que és quedar campió de Lliga. És que és una cosa... Jo no he sigut mai. He jugat, em sembla que 26 temporades o 27 temporades de futbol i mai he sigut campió de Lliga. Vull dir que és una cosa complicadíssima. Hi ha molta gent com jo que segur que ha jugat tota la vida de futbol i ha sigut mai campió de Lliga. És molt complicat. I portem dos anys seguits fent-ho. Vull dir que és molt... A més, amb una Lliga que poden dir que vulguin, però és competitiva. I hi ha un equipàs enfrente que és dels millors equips del món que jugues cada any a la Lliga.
0: I molt merescuda.
1: I és molt merescuda. Vull dir, poden dir que vulguin, que no ens atreurà ningú.
0: Avui mirava els líders de les lligues europees, de les principals lligues europees, cap ha fet la puntuació del Barça. No podrà fer els 100 punts perquè hi va perdre contra l'Alavés, ho parlarem avui.
1: Sí.
0: Però era un partit que no tenia cap importància, però cap líder europeu ha fet els punts que ha fet el Barça a la Lliga Espanyola, per tant,
1: se li dona
0: molt de mèrit.
1: És molt meritòria, s'ha fet una Lliga molt, molt bona, molt regular.
0: Des del dia del Girona no es perdia cap punt fins a ser campions, per tant.
1: I hi ha una bona base, després ja parlarem aquests últims dies de temporada d'incorporacions, de baixes, però hi ha una bona base i... Jo crec que es poden fer grans coses. Però bé, bueno, pas a pas. Ara tenim l'hegemonia del futbol espanyol, en aquests dos anys.
0: I hem de fer aquest
1: incrementem-la,
0: passet, no?
1: Incrementem-la i anem a per buscar Madrid a ser de Lliga. Que
0: sí.
1: Jo crec que amb uns quants anyets, si no ells enganxem, en podem estar allà.
0: 36 en tenen, em sembla?
1: Sí, 36.
0: I nosaltres 29. Per tant, escolta...
1: Jo recordo aquests últims anys, recordo unes quantes lligues que han deixat escapar molt tontament en l'època...
0: La Koeman, per exemple, va ser molt tonta.
1: Sí, unes quantes, dos o tres, que han deixat escapar molt tontament.
0: Contra l'Atlético Casa l'últim partit.
1: Exacte. Aquestes dos o tres, que si les tinguéssim a Madrid aquestes dos o tres, una o dues menys, ja estaríem allà.
0: Hi ha algú que semblava complicadíssim.
1: Sí, sí.
0: Perquè n'has remuntat moltes, eh? Però...
1: Jo m'he apuntat aquí, abans de començar, tiro quants noms propis d'aquesta lliga i del moment, que han passat molts pocs dies, eh? Però amb tot l'aix ha passat tantes coses que sembla que hagi passat una eternitat des del títol de Lliga del Barça. Em vaig apuntar uns quants noms d'aquesta lliga, uns quants noms propis. Per mi... Lamine Yamal, que és l'home candidat a marcar una època al futbol. De jugadors només he destacat dos, Lamine Yamal i Joan García, que al principi
0: serà el
1: aquí Zamora. Comentàvem també, teníem molts dubtes de com s'adaptaria al Barça, que no sé què, i jo crec que ara, si dius els tres millors porters del món, el 99% de la gent que mira futbol ja el fica en ell, és un porteràs enorme. En el clàssic va fer una jugada davant del Vinícius sobre treure la pilota, que allò és una sobradura i és un porteràs enorme. He triat aquests dos noms, n'hi ha molts més, però aquests dos noms. Hansi Flick, que ens ha... Després de la vinguda de Mbappé al Madrid, que semblava... Jo m'ho semblava que havien de resar. De resar és l'home que ens ha fet canviar el curs d'aquest Barça, jo crec. Aquests dos últims anys. Joan Laporta, que va enfonsar Florentino Pérez
0: un cop
1: i ara l'està arrasant. I per mi, amb més perspectiva, amb més anys, jo vull dir que és molt important el llegat de Johan Cruyff, que va ser, jo crec, la persona que ha canviat el Barça, que li va dir com s'havia de jugar.
0: Sí, sí.
1: I que abans de la seva arribada em sembla que el Madrid tenia 28 o 29 lligues i el Barça 10.
0: Sí.
1: I ara el Madrid en té 36 i el Barça 29. Vull dir que, sens dubte, hi ha un abans i després del Cruyff a la història del Barça.
0: És l'entrenador amb més lligues.
1: De tot, tant. I amb massa social i amb tot. Ha crescut molt el Barça des del Cruyff a tot el món. I jo crec que és just dir que jo crec que és la persona poder més dels 5 més importants de la història del Barça, sense cap mena de dubtes.
0: I de la història moderna, el més important.
1: El més important, sense cap mena de dubtes.
0: Sense cap dubte.
1: I a partir d'aquí hi ha un debat enorme que hem de sucar part de la crisi que està al Madrid, que jo quan va començar la de la premsa del Florentino,
0: del dimarts,
1: jo pensava que era un meme, jo pensava que era un meme, i després vaig ficar a la tele i dic, hòstia, no, si ha començat, si és ell. Que va ser sí, sí. El més esperpèntic jo que he vist aquests últims anys a la tele. I li han fotut encara, jo crec, poca canya, eh? Poca canya, eh?
0: Jo abans de parlar amb el Néstor, si hagués passat del Camp Barça, això seria gros.
1: I tot el que va dir, que para els temes masclistes, tot això. Les feministes bastant calladetes, eh? Si és el Dani Alves, de seguida en surten totes, aquí amb el Florentino, bastant calladetes totes, eh? Bastant calladetes.
0: Ho comentarem amb el Florentino. Tenim per aquí el Xavi i el Néstor. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Campions de Lliga, no sé com ho valoreu això. Després posarem les notes de la temporada del Barça, perquè ara ja pràcticament ja ho podem donar per tancat. Com ho vas veure el partit, Xavi? Un resumeció de temporada ràpid.
2: Un partit que es va resoldre ràpid i que el Madrid és un cadàver vivent i s'està demostrant amb totes les accions que està perpetrant el seu...
0: Dins i fora, no?
2: El seu capo absolut, diguéssim. Que no té un pèl de tonto, per això, eh? O sigui, gran sortida d'escena, tapar el títol del Barça i a preparar-se ja per la temporada que ve, convocar unes eleccions que són les més democràtiques de la història. O sigui,
0: que no es presentarà ningú.
2: És que no hi ha temps material, és que és una cosa...
0: I les condicions són complicades.
2: No sé si hi ha tema després de parlar estrictament d'això. Jo, quan el títol, bueno, un títol esperat i un títol molt meritori. O sigui, guanyar qualsevol lliga guanyada pel Barça contra aquest imperi mafiós... És un èxit rotund i brutal. O sigui, per molt que els vulgui vendre el contrari, eh? És a dir, que els hi han robat 16 punts... És que s'ha de tenir una jeta per dir que els hi han robat 16-18 punts. S'ha de tenir un rostro...
0: Just quan el Barça està a 14, clar.
2: I clar, la legió de seguidors, absolutament... És que no vull faltar el respecte, però és que és increïble que la gent s'ho tragui, això. I uns quants periodistes palmeros. Hi ha periodistes que estan ara ja despertant una mica, no gaire.
0: Sí, però és veritat el que dius, no li fan tant cas com abans, eh? O sigui...
2: Però hi ha uns quants que sí, eh? Tota la corte, el Pedrerol i el Sánchez, aquesta colla de...
0: L'entrevista del dia després va ser per netejar la imatge del dia anterior.
2: Que no vull qualificar, això perquè posaria molt nerviosa. Feixistes, perquè per mi són feixistes tots, eh? O sigui, així de clar, eh? O sigui... És que vull dir, que li estiguin durant la píldora d'aquesta manera un personatge que jo crec que està més pa allà que pa acá, perquè jo, pobre home, jo crec que ja comença a tenir problemes de tot tipus.
1: A mi em va fer mica pena, eh?
0: Jo... A mi pena cap, però vaig dir, ostres, no el vaig veure bé.
2: No em fan cap aquesta gentussa de pena. A mi em va fer pena que el Barça no fes més sang, així de clar t'ho dic, perquè em va donar la impressió que el Barça aixecava el peu. Va donar la impressió que el Barça aixecava el peu, que no va apretar.
1: Courtois m'ha parlat 3 o 4,
2: Home, clar, al final les tens que crear, però per el Barça no pressionava fort, no apretava fort. Un equip que... Sí, ja tens la Lliga, ja la tens, però me cago en dena.
0: Jo crec que
2: els jugadors... Em quedo aquest regust.
0: Els jugadors no van voler prendre mal, tampoc, quan dius, ja ho tenim fet...
1: Hi ha el Mundial, aquí a cantonada.
2: Sí, no, clar, el tema del Mundial... No, clar. Ahir vaig veure un rato i em vaig anar a dormir, perquè realment és que no...
0: Sí, sí.
2: Era... Bueno...
0: Els jugadors... Juguen perquè han de jugar, però...
2: Juguen perquè han de jugar, els xavals joves... Bé, no, en fi...
0: Sí. Després ho comentarem.
1: El central em va agradar, eh?
0: Sí, Álvaro Cortés.
2: Sí, tot això, doncs, és... ja està. Ara ja està, la Lliga ja s'ha acabat, ja s'ha guanyat, i ara estan ja preparant que l'any que ve no torni a passar el mateix, així de clar. El millor que li pot passar al Barça és que Florentino Pérez segueixi com a president, penso jo, eh?
0: Després del que vam veure aquesta setmana, jo penso el mateix.
2: Absolutament.
0: Xavi, Néstor, perdona.
2: Hola, què tal?
0: Néstor.
3: Aquí estic, al córner. Sí, home, guanyar lligues és important. Nosaltres en portem 29, i jo així ara, mentre us escoltava, anava fent números. Mira, tindríem de tindre com a mínim 5 lligues més, no? Però 5 lligues més, dues li restaríem al Real Madrid, amb la qual...
0: 34...
3: Estaríem empatats, no? Però, en part, és... responsabilitat d'altres i en part és responsabilitat nostra. Nosaltres també ens hem tirat trets als peus moltes vegades. No? L'any 45-46, el cas Antúnez, va guanyar l'única lliga que va guanyar el Sevilla Club de Futbol. No us explicaré ara el cas.
1: Sevilla té una lliga.
3: Del 45-46, li van robar descaradament en el Futbol Club Barcelona per alineació indebida d'un jugador que es deia Antúnez, que venia del Betis. Després la federació, no sé si sabeu aquesta història, li va donar la raó al Barça, però no li va treure els 12 o 14 punts que... El Barça hagués pogut guanyar en el Sevilla a l'últim partit a les Corts, però va empatar, que també va fer de Barça, eh? Però realment la Lliga era del Barcelona, però amb la Lleyama, però el general Moscardó de infausto recuerdo, pues resulta que... A l'any 70-71 el Barcelona hagués pogut guanyar la Lliga si hagués guanyat a l'Atlètic de Madrid en l'últim partit. El València va perdre contra l'Espanyol 1-0, però el Barcelona i l'Atlètic de Madrid van empatar a 1. I la Lliga va ser pel València. Ja en portem dos. Hi havia un any que anàvem com una fiera cap a la Lliga, no? Era l'any 80-81. Però resulta que tres mamarratxos de Saragossa, tres indocumentats, van sequestrar el Quini.
0: Sí, sí.
3: Vam perdre la Lliga, la va guanyar la societat. L'any 71-72 teníem que anar a Còrdoba, que estava ja a segona divisió, teníem que empatar o guanyar. Vam perdre 1-0, va guanyar la Lliga al Real Madrid amb una actuació nefasta d'un amic del Xavi, que era l'àrbit, que va pitar penalti a Manol Incuesta.
2: I gol de...
3: Fàcil. Era el capità, era un que estava...
2: Fàcil.
3: Que era... No va ser del
2: Bosque. Això és quiz, eh?
3: No era del Bosque, eh?
2: Fermín.
3: Fermín, correcte, sí, senyor, que era el capità del Córdoba.
2: Fermín, el millor jugador del Córdoba.
3: Va ser l'únic moment que vaig veure el meu pare al Celsia a destrossar el transistor.
2: Estava a casa dels meus avis i era... Quin any va ser això?
3: 71-72. Sí, bé, jo tenia 10 anys.
2: Era una mica més gran que tu, però, quasi un tiro del terrat de casa dels meus avis de baix.
3: Va ser el meu pare...
2: Perquè era la meva primera lliga viscuda, realment. I estava feta, perquè era guanyar el camp de l'Oviedo.
3: Sí, empatar, no.
2: Era guanyar el camp de l'Oviedo, bueno, sí, de l'Oviedo actual. O sigui, era això. Era això,
3: bueno, un altre camp de l'Oviedo va ser anar al camp de l'Hèrcules, la temporada 96-97. Amb Ronaldo i companyia.
2: Si vam perdre a casa i a fora.
3: I vam perdre 1-0 i el campió va ser el Real Madrid. O sigui, que si nosaltres haguéssim fet els deures tindríem més lligues, també. Ens han perjudicat molt, sí, indudablement. Però que tindríem 5 lligues més, ells dues menys i estaríem empatats. I ja està. Només volia dir això com una mica de història, no?
0: Sí.
3: Després, home... Sí que van aixecar el peu. Ja t'ho dic jo, que vaig estar al camp, eh? Van aixecar el peu perquè...
0: Sí. Al minut 17...
3: Perquè guanyes 2-0, ells no pressionen, no fan absolutament res, o sigui, és un equip invàlid, i tu tens al cap una cosa que
0: el Barça estava molt, es va veure molt superior,
3: molt superior
0: des del
3: principi.
0: Barcelona.
3: Jugadors... No vas patir des de la grada, almenys jo no
0: els jugadors ho notaven, jo des del camp també ho vaig veure, els jugadors ho notaven.
3: I l'alçada de la temporada que estem, eh? O sigui, el Barça va just... té una plantilla justa i aleshores l'alçada de la temporada és la que és.
0: Sense dos jugadors molt desequilibrats com Lamin i Rafinha, també.
3: Jugadors,
0: perquè amb
3: sí,
0: Lamin...
2: Jo poso l'exemple, el Barça-Madrid de l'any passat, que va ser unes alçades similars a aquestes, potser una mica abans, i va ser un partidàs espectacular. Amb un intent de robatori que es recordarà. I no vam poder nosaltres ni robant. És que ni robant.
0: La Lliga era una mica més justa.
2: Ni robant.
0: Estàvem a 4 punts, me'n recordo, aquí ja estaves a 11.
3: I no hi havia Mundial.
0: I no hi havia Mundial.
3: Ni ells posaven el peu, ni nosaltres posàvem amb el peu. No posava el peu ningú, ja. I, si no, mireu les imatges.
0: Sí, sí.
3: Com pressionava el Real Madrid? Sense pressió. El Barça s'ha d'anar passant i sense cap problema. Bueno, res més. Escolta, parlo de més. Escolta, jo... El Barça va fer 18 faltes i el Madrid 9. Alerta, eh? I vam fer moltes més faltes nosaltres.
2: La intensitat, home.
0: Vaig veure molt bé Ferran Torres, s'ha de dir. Va fotre un molt bon partit, la primera part sobretot.
2: Ha millorat molt. Fa un mes i mig, dos, l'estàvem...
0: Des del dia de l'Espanyol va fotre el gol... Va fer una gran tornada contra l'Atlètic de Madrid i des d'allà ha anat cap amunt.
2: Sí, sí, tots, però tots, eh? Vull dir, no m'incloc, eh? O sigui, perquè anem amb qualsevol veure un partit i és que tothom, allà on anessis, aquest Ferran, aquest tio no serveix pel Barça.
0: I
2: pam,
0: ha millorat molt.
2: Ja ha millorat molt i actualment està millor que el Lewandowski, per mi.
0: Sí, sí.
1: Lewandowski, home, molt millor.
0: Lewandowski, ho comentarem. Pep, què t'ha semblat el partit?
1: A mi... El vaig veure...
0: Et va saber greu, no? No fer mal...
1: Jo vaig anar molt fàcil pel Barça i vaig veure que cap al minut 55 o així de segona part ja tothom volia que s'acabés. Els del Madrid tenien ganes ja de marxar del Barça i no veure la celebració, o més aviat possible. I els del Barça, veient que el títol ja estava guanyat, volien celebrar el títol, celebrar-ho bé, anar a sopar i pensar ja en el Mundial. Vull dir que el partit per mi va durar 50-60 minuts. És el que vaig veure jo. Vaig veure un Barça molt superior, molt superior. També és cert que tenim moltes baixes a Madrid, però bueno, això és igual.
2: I nosaltres també. Nosaltres també
1: teníem baixes, moltes baixes.
0: Algunes baixes se les fan entre ells, o sigui que...
1: No, vull dir que no té cap mèrit el Barça, que va ser molt superior, vam jugar molt més bé que ells. I jo crec que si haguessin necessitat 4 gols per ser campions o 5, els haguéssim fet, perquè haguessin empatat molt més.
0: Sí.
1: I això... Però bueno, tothom diu, no, van fer sang, no sé què. Però mira, guanyar 2-0, veure's molt superior, també està bé, és guanyar un títol més. I un dia històric, mai s'havia guanyat una lliga... els nostres avantpassats no ho han vist mai, això, guanyar una lliga al Melito Camp Nou, no ho hem pogut veure.
2: No ho he vist mai, és que no havia passat mai.
1: Amb 100 anys no ho ha vist ningú, hem tingut la sort de veure-ho, poder d'aquí no ho veurem amb 100 anys més, pues, a salvar-ho molt, i va ser perfecte, el Camp Nou ple, molt bon ambient, poca cosa més es pot dir, guanyar així de bé.
2: Si hi haurien ganes de que s'acabés el partit, que l'àrbit...
1: No ha afegit
2: ni un segon.
1: Em sembla que va 89, 87 o alguna cosa així.
2: No em vaig fixar en aquest detall, però no va donar ni un minut de descompte.
1: Per això tothom tenia ganes de...
2: Ningú... 2-0 és impensable, a qualsevol partit.
1: Sí. Ningú va protestar per afegir ni res. Vull dir, tothom tenia ganes de que s'acabés i per mi va ser un molt bon final de Lliga. Ho vaig passar molt bé.
3: Posarem una mica... Un tros prosaic, no? També vam fer 16 milions de recaudació.
0: Sí,
3: va ser un rècord de
0: 13,9. En un partit
2: és importantíssim.
3: Sí. Vam fer rècord d'espectadors, sí. El camp estava planíssim, 62.213.
0: Sí. Veurem quan es pot fer la següent ampliació, ja, per tant, quan s'acabi la tercera graderia.
3: Em va agradar molt que li entreguessin la Copa al Barça allà mateix
1: sí.
3: En directe.
1: Sí, això és molt millor.
3: Una mica de festa, perquè ho vam agrair, era tard, era diumenge, ens vam desplaçar. Bé,
0: es va arribar tard a casa, però...
3: Es va arribar molt tard a casa, però va valer molt la pena. Com deia el Pep ara, doncs no ho havíem vist ni els avis, això, no?
0: Exacte.
3: Guanyant a Madrid. Vam guanyar la Lliga, vam guanyar el Clàssic i vam ensorrar el Madrid, no? Tres coses, una tacada.
0: Exacte.
3: No, no està malament. No està
2: provocar malament. El terrabastall que s'ha anat produint.
0: Sí, sí.
3: També m'agrada... comentar, per què no, el comportament dels jugadors del Madrid al final del partit.
0: Amb el Hansi Flick i...
3: Jo crec que van estar, després de la temporada Mourinho, sí. Que vam veure unes coses tremendes,
1: sí.
3: Jo crec que van estar molt correctes.
0: I s'ha de dir, escolta, sí, sí.
3: Van saludar, van anar al Flick, que passava un moment difícil, home, perdre el pare...
0: El dia, el mateix dia,
2: sí. És que primer de tot s'ha de ser persona, penso. Sí.
3: No, i bon esportista, perquè tu te'n pots anar corrents cap al vestidor i ningú dirà res, per què? Pues perquè pues les tres coses, acabes de perdre la Lliga, has perdut el Clàssic i a sobre t'han ensorrat a la misèria. I es van quedar allà, van saludar, tal, i ja està. I ni siquiera el seu jugador més, diguéssim, i per semblant, el Vinícius, pues, també va saludar
0: sí.
3: El Flick abans i el va acompanyar el sentiment. A mi em va semblar correcte. M'han criticat per fer això amb una tertúlia d'amics,
0: sí, sí.
3: No? Ah, Madrid! Bueno, pues no, nois, jo no ho veig així. Jo veig que si el Madrid es porta bé, pues, se li ha de dir també, no?
1: Sí,
3: hem igualat a 106 les victòries, també m'agrada.
0: En el compte general de clàssics. Sí,
3: no m'agrada no arribar als 100 punts, ahir jo crec que vam tirar el partit una mica, però bueno, ho entenc perfectament. Eh? I també vaig observar, si no més en el meu alrededor, que el barcelonista es continua venent les entrades. Eh? Vull dir que vaig veure molt turista per allà i gent que sí. Parlava un idioma no català, no espanyol, sense saber-se, per suposar, els himnes. Quan van tocar els segadors ens van preguntar si havien canviat l'himne del Barça. No et dic res més. Sí, ja està tot dit, no? Pues,
1: però encara
3: és el nivell.
1: Però encara hi ha moltes entrades, no? Vull dir, soci, quant té de...
0: No sé, 40 i pico mil abonats.
1: Són 40 i pico mil, no? Vull dir, hi ha 19.000 entrades que es venen, o 20.000.
0: Sí,
1: potser són entrades.
3: A la meva zona és una zona socis.
2: D'abonats, no?
3: Socis, abonats, en principi. Jo crec que... Bueno, pues...
1: Jo pensava que es mesclaven els entrades. Amb...
3: Jo crec que a les entrades et pagaven per 200, entre 200 i 500 euros. Home, pues si tens dos carnets i et donen 1.000 euros, no sé. Pues,
1: molta pasta.
3: Igual tu penses, no? Perquè no sé què guanyeu vosaltres al mes, però jo 1.000 euros és molta pasta.
0: En un dia, sí.
1: Jo vaig a pencar que es ve tot el mes.
3: Per això. És que al final et posen una mica la pastanaga davant i dius, hòstia...
0: Sí. I, a més, els controls de seguretat ara tampoc són allò res de l'altre món, eh? Es passa molt ràpid, s'ha de dir. Jo, no, òbviament, no fomentaré això, el fet que els socis venguin els carnets, però que es poden entrar fàcilment.
3: No, jo tampoc, ho estic criticant.
0: Sí, et deixen l'aplicació o el que sigui i una persona pot entrar fàcilment. Si porta la samarreta del Barça, no et qüestionaran pas.
3: No, tu tens l'oportunitat de passar l'entrada unes hores abans, no? I li pots passar a qui et dongui la gana. I si aquell et paga, pues et paga. I s'ha agat, clar. És així, jo les passo sempre gratis. No. Mira, ara he passat la del Betis amb un amic del meu fill.
0: No ho pots...
3: Gratis, no?
0: No es pot controlar, però si algú decideix vendre, és el que dius tu, es venen a un preu molt alt i...
3: Home, és que et posen, ja et dic, 800 o 1.000 euros davant, amic meu.
0: Sí, escolta. Et pagues les vacances.
3: És que, amic, Vigo.
0: Ja està.
2: Sí, sí.
0: Abans el Pep ha comentat el nom de la minya mala de Joan Garcia, així com a noms propis, a part de Hansi Flick.
1: Per mi, eh?
0: Sí, sí. Vosaltres amb què us quedaríeu d'aquesta lliga?
2: Aquests noms són capitals, eh? Sí, són capitals. Jo també veig... Aquest any no ha sigut l'any de Rafinha per tema de lesions...
0: Sí, no ha tingut gens de
2: continuïtat. No ha tingut continuïtat. Hi ha hagut molts una mica d'altibaixos, també, perquè el mateix Cobercí va començar a fluir i ha acabat imperial,
1: sí,
2: sota el meu punt de vista.
0: Sí. Eric Garcia, també... Imperial.
2: Pedri ha mantingut una regularitat, ha anat una mica a menys, em dóna la impressió, però segueix sent un jugador bàsic, absolutament bàsic. Ferran Torres, hi ha hagut un moment que l'haguessin fot fora, si haguessin tingut l'oportunitat, tots l'haguessin fet fora, i en canvi ara... És un tio que et pressiona, que et lluita, que et marca gols, que és el que esperem de Ferran Torres. Aquest Ferran Torres, per mi, pot continuar sense cap problema. No sé, deixo... Eric García, molt bona temporada, també. Crec que ha fet una temporada bastant regular. M'ha sorprès Cancelo, la veritat. Sí. O sigui, no esperava en absolut que Cancelo... Li ha fotut el puesto al Valde, que realment està fluixet, el Valde. Eh?
0: Molt, molt.
2: I ahir el que vaig veure, una altra vegada. Eh? Rashford és un... Que sí, però no, perquè... Te la fa de quan en quan, té un golpeig de pilota espectacular, però no té continuïtat amb el joc, llavors. No. Vull dir...
0: Però si no segueix el Barça, és una sessió que recordaràs amb cert carinyo, també. Perquè, escolta,
2: els seus números són dobles dígits, em sembla.
0: Ara
1: sí, són bons.
2: Són 12 i 14, o...
0: sí, sí.
2: Però és que és així. Sí, clar, això és refutable. Això és refutable. Té més bons números que Lewandowski, em dóna la impressió.
0: De gols importants.
2: Clar, sí, gol de falta. És que veure un gol de falta a Can Barça feia...
0: Aquest any n'ha fet dos, em sembla.
2: Vam veure del Ferran de rebot fa uns anys. Sí, sí. És que no els recordem, des del Messi.
3: Vaya gol, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, es parla de Courtois, es parla de Rada del Courtois, i per mi no és Rada del Courtois, el Courtois no espera la pilota allà, ni de broma.
3: Jo estava aquella porteria,
0: però... Jo l'altre, i ho la vaig veure.
2: Ni de broma,
3: és una cosa... És que a mi em sembla increïble,
2: em sembla increïble que es vulgui desprestigiar el gol dient que és un fallo de Courtois.
3: No,
2: o sigui, no és que...
3: En absolut.
2: És un d'aquells relats que sempre hi ha el tonto que s'ho creu.
3: A més, va tardar, perquè ho vam comptar, el nano va dir, a veure quant tarda en picar la falta, 14 segons. És molt, és moltíssim. Si ara els comptes, són 14 segons. Perquè es va prendre el seu temps, el nano.
0: Però li deien de passar-la... Ell la volia passar i li van dir que xutés. Doncs xutaré.
3: Ho va fer fantàstic.
2: Conscientment, home.
3: És curiós, cosa que me n'alegro, que el Xavi, que és un tio que menciona pràcticament tota la plantilla, menys amb un, no?
2: Frenkie de Jong.
3: El meu amic.
2: No ha tingut continuïtat, tampoc. I que és un jugador que no explota ni explotarà, ja.
0: I ara
2: Frenkie de Jong, demana-li el que li puguis demanar i el que has vist. No, ja molt més no farà, evidentment.
0: Ahir no va anar ni convocat perquè em sembla que s'està esborrant per arribar bé al Mundial.
3: Va ser l'aniversari tant del Fermín com d'ell.
0: Sí, sí, però...
3: I els hi van donar el dia de festa. Ja està, és així. El Flick ahir va tirar el partit, no passa res, no li tindré en compte.
0: Ja està guanyat.
2: No, tirar-lo no, va sortir amb el que va...
3: Jo volia els 100 puntets, mira, em feia il·lusió, ja ho portava aquí, després del partit del Madrid. I ara
2: va sortir amb el que va poder sortir i a l'Alavés estava jugant la vida, no ens enganyem, estava jugant la vida.
3: Xavi, sempre penso que primer trinca i després especula. Si especules d'entrada, el nano que va sortir...
0: El Cortés.
3: El Cortés.
2: Ho va fer bé.
3: És un meló que diu el Pep per obrir. Sí. Igual pot fotre els fallos de la seva vida.
2: Es va perdre per ell.
3: Amb un equip que s'està jugant la pell. I després, bueno, aquest nano, el suec, aquest...
2: No,
0: Verdagi.
2: No m'acaba de...
3: Vull dir, va treure...
0: Ha tingut oportunitats durant l'any, semblava que sí, però al final no ha acabat d'aprofitar... d'aprofitar els
2: també
0: minuts,
2: també ve que m'he oblidat Gerard Martín a la nova posició de central esquerra.
0: Déu-n'hi-do,
2: No m'ho esperava.
0: Jo crec que més que de sobres per ser jugador de plantilla del Barça, Gerard Martín.
2: Sí, sí, home. I Fermín
0: més
2: Gavi,
0: que de sobres. Per no, perquè aquí s'ha comentat que no tenia nivell per jugar al Barça i amb la temporada que ha fet...
2: I Fermín i Gavi, dos pràcticament titulars... o quasi titulars, molt útils.
0: Gavi ha adelantat a Frenkie de Jong, però...
1: Gavi, molt important, però...
2: Donant molta força al mig del camp...
3: Aquí l'important, saps el que és? A mi és el que m'apassiona. Que dintre de 5 anys podem estar parlant d'aquests tios un altre cop.
0: Sí, sí, clar.
3: I que a sobre...
0: Cap en té més de 25.
3: I que a sobre tots estaran cap als 23, 24... O sigui, que estaran en la plenitud del futbolista.
0: El més gran en tindrà 28, potser, que serà el Joan Garcia, per exemple.
3: Però el Joan Garcia pot jugar fins als 42.
2: Per això és bàsic ara complementar i no equivocar-se.
1: Bueno, ara entenem, no?
0: Sí, sí. Volia parlar una mica del partit de l'Alavés i després del Mercato.
1: Jo, partit de l'Alavés, aviam, jo crec que Barça va donar la cara...
0: Sí, competir el va competir.
1: Si el Barça jugués la Lliga, jo crec que hagués guanyat, el Barça. jo crec que jugant-se la Lliga,
0: sí,
1: perquè és guanyat.
0: Amb, si hagués perdut contra el Madrid jo, i hagués hagut de guanyar contra l'Alavés...
2: Jo, sí, jo, però jo també penso que sí. La,
1: jo crec que és
2: la
1: guanyat.
2: L'alineació hagués sigut una altra. Clar,
3: és, si tu fas la rua que fas el dimarts,
0: clar,
3: el dilluns...
2: No, si no van entrenar, van entrenar una hora.
3: I allà, i venga, i el cachondeo i tal, i no sé què... Hòstia, no em demanis que el dimecres...
0: Hi havia algú que estava de ressaca encara. Arriben a fer un antidoping al final del partit i els hi surt ron en sang.
3: Fas el paripé de jugar contra l'Alavés, que està en perill de descens, i mira, més o menys sembla que competeixis. Però no els hi demanem...
0: Clar, clar.
3: No. Jo ja ho vaig dir, si feu la rua... S'acabó, sí. No guanyem ni un partit.
0: A mi el que em faria gràcia seria guanyar contra el Betis per mantenir l'invicte a casa.
1: Sí,
0: que 19 de 19 partits a casa faria
3: Barça,
0: molta gràcia.
3: I aquestes cosetes a vegades sí, sí, dona disgust.
0: Però dic, escolta...
1: No, el Betis tampoc juga res.
2: No juga res ningú aquí, eh?
0: Guanyar 19 de 19 a casa, no sé si ho ha fet mai ningú.
1: Crec que no.
0: Em sembla que s'ha fet, però quan la Lliga hi havia menys equips, em sembla.
3: Poder ho ha fet,
0: però...
3: sí.
0: Però 19 partits guanyats a casa... Escolta,
3: i en 3 estadis diferents, són, que ho compliques encara més.
0: Són 57 punts que t'assegures a la Lliga, eh? Per tant, ostres, són molts punts. Rebent molts pocs gols al Camp Nou, sobretot.
1: No, a més, aviam, a més, la gent que ens agrada el Barça i això, ara estarem 3 mesos o així, 3 mesos i mig sense veure'l.
0: Sí, sí.
1: Serà una bona espai a l'estadi, a Pirlos, marxar de vacances... apretar les hores al Camp Nou, bé, quan ser 80.000 persones al setembre.
0: És dissabte, és?
1: Diumenge.
0: Diumenge.
1: 9 i quart.
0: Diumenge molt tard, és veritat. Partit, sí.
1: Clar,
0: quan acaba, són a les 7. Les altres són a les 7, clar.
2: No, és l'únic partit que no hi ha res en joc. L'únic.
3: Sí. I l'han canviat d'horari, a més.
0: Sí, l'han canviat d'horari.
2: Clar, però no coincidia.
0: Però clar, 9 i quart és molt tard, eh?
1: El partit de l'Aves, doncs, a mi em deixa coses clares, jo crec, pel futur. Jo crec que...
0: A mi també.
1: Jugant aquest, el Cortés de titular... Jo crec que és un missatge per Araujo, que ho tindrà molt difícil jugar.
0: Jo crec que és un missatge per si s'ha de fitxar o no un central.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: si ho fa bé, diuen de potser donar oportunitat a Cortés o no, no ho sé.
1: Jo ara el tema central també és el que anava a dir després, vull dir, quan el tema fitxatges és el que anava a parlar. Jo crec que és missatge per futur. Missatge futur amb Balde, que jo crec que
0: 100%.
1: Està a la rampa de sortida. Això
0: 100%. I amb Koundé. I amb Koundé jo crec que també, eh?
1: Koundé potser també,
0: Koundé,
1: però
0: jo crec que
1: un dels dos ens el quedarem. I també a dalt el Bargi, hi falta minuts, és molt jove
2: dit,
1: i està bastant encallat. Està bastant
2: encallat. Per mi, cessió.
1: I jo crec que...
3: Bueno, té un comportament...
1: Sí,
3: jo
1: m'hi
3: fixo molt amb aquestes coses. El Rooney aquest, el Bargi, té un comportament amb la selecció sueca que es va esborrar ell mateix dels 50 preses seleccionats, perquè quan es van classificar no va participar ni a la festa, es va quedar en un racó allà, amb males cares, contestant malament als seus companys perquè no havia jugat, i el seleccionador
0: i no l'han convocat,
3: ara no estàs ni entre els 50, o sigui, alerta amb aquests comportaments, a mi no m'agraden, a mi això no m'agrada. Vull dir, tu, bueno, pots jugar o no pots jugar, pots anar a la teva selecció, no, però tens 20 anys, o no sé quants en té, escolta, ja vindran altres oportunitats.
0: Sí, sí.
3: I aquestes coses m'agraden. A més, si a mi ahir surts i et menges el costat dret de l'atac, l'altre dia que vas sortir un altre cop, però no fas... Bueno, ets una mica justet, les coses clares. Vull dir, tampoc ens enganyem ara nosaltres, no?
0: Sí.
3: No és un
0: I
3: jugador...
0: Hi va un punt de temporada que semblava que tirava més cap amunt, sí, però s'ha confiat. Dir,
2: s'ha estancat.
3: El Yamil Yamal a la banda, doncs pues, clar, pensa, joder, és que no tinc competència.
0: Doncs tancarem això del tema esportiu i anirem cap al Mercato. Avui ha sortit, bueno, aquests dies, Pep, no t'agradarà a tu, però que Julián té molta pinta d'anar al Paris Saint-Germain, que oferiria cap a 150 milions, que podria incloure jugadors en el traspàs. Per tant, el Barça ja s'oblida una mica de Julián Álvarez i mira més cap a Joao Pedro, del Chelsea.
1: Jo m'hi jugo... una cervesa o una Coca-Cola amb vosaltres que fitxarem a Julián Álvarez. Que tot això és distraccions i coses d'aquestes.
0: Jo crec que no és cap distracció, però jo crec que s'està anant de mar el preu i el Barça no pagarà 150 per Julián Álvarez.
3: Jo faré al revés. Si,
0: a tu t'agradaria
3: si no
0: molt...
3: Si no el fitxem, et pagaré jo la cervesa amb molt de gust perquè em trauré un pes de sobre. O sigui, fixa't com
1: estic. Però és que a mi... És que a mi Joao Pedro aquest em foto...
0: Jo prefereixo el Joao Pedro per 70 que el Julián per 150.
1: Però jo que però, si el Chelsea vulgui fer fora...
2: El teniu controlat, aquest Joao Pedro?
1: Jo no tinc gaire controlat, tampoc.
2: Jo, la veritat, és que no puc opinar, no puc dir és dolent ni és bo.
0: A mi m'agrada, jo els partits que he vist, a mi m'agrada.
2: Però que és un delanter centro tipus què? Tipo qui?
0: Tipo Julián, bastant Julián Álvarez.
3: Pues que no vingui.
0: No és una... No és...
2: El Néstor les, no, ja no és, ja no és una... deixat del barco.
0: No és una ja referent...
1: Jo, si no, no... que vingui Julián Álvarez en lloc d'ell.
0: Sí, sí, clar, però un costa 100 més que l'altre, Pep. Un costa 100 milions més que l'altre.
1: No sé quan...
3: No, Julián Álvarez...
0: 150 milions no el pots pagar,
3: hem
0: Pep.
3: Hem repassat la regla 1 a 1 i l'amortització i tot això, i el Julián Álvarez és que no el podem comprar. Ja
0: 150 ah, milions, Pep. 150 milions no pot ser a per més, un tio.
3: Beneficies amb un equip que arriba al directe teu sempre? Sí. No, home, no pot ser, que no ho veiem.
0: L'Atlético està prioritzant no vendre-lo a un equip de la Lliga, i si el pot vendre el PSG, millor. Tu 150 el fitxaries?
1: Jo crec que acabarà venint.
0: Tu 150? Bé, veureu, però per no? Quan? Per quan?
3: Però de vacances.
1: Perquè m'ensumo, m'ensumo.
2: És una opinió, és una opinió. No, no, no. Sí, el temps darà i qui darà razones.
0: Sí. Per quan? O com
1: no,
0: que tenia l'oferta?
1: No, perquè el jugador ja acabo vint,
0: I l'oferta?
1: No sé quan serà, jo crec que 100 milions.
0: 100 milions? Jo és que ho dubto perquè
3: l'Atlético... Si li posa 30 milions o 35 milions per temporada nets... a l'amor pel Barça se li passarà, vamos.
1: No, però diu el PSG, el PSG diuen.
3: Ah, doncs pues, perdó. A l'amor per... És igual. A l'amor pel Barça, si el... Ai, perdona, és que he dit un altre equip. El PSG li posarà un dineral.
0: Jo és que ho dubto perquè a l'Atlético li va costar 90 milions. Dubto que el venguin per 100.
1: Clar. No sé quan acaba el contracte, és que no sé tampoc quan
0: no, acaba. Li deuen quedar 3 anys,
2: queda,
0: 3 o 4 anys de contracte li queden.
2: Li queda, no sé, exacte.
0: Es deu fins al 2030, una cosa així.
2: Mínim 2019-2030, sí.
0: Per 100 milions no sortirà Julián Álvarez. Segur que... Segur. Ara ja tu... De fet, et puc comprar la cervesa ja.
2: Estàs baixant del barco ja?
1: No.
2: Julián Álvarez?
0: 100 milions no... No té pinta.
3: Per cert, ahir que sortís l'Álvaro Cortés, que diu, és una atenció a l'Araujo. Bueno, és dir-li al Christiansen, ja no hi ets, també.
0: L'oferta de renovació ja està fora.
3: Ja està, vull dir, perquè és un altre que anem...
2: No, però se'l va renovar, no? En el moment que es va lesionar.
0: Christiansen, no.
2: No es va acabar renovant.
0: No es va acabar renovant. Se li va fer l'oferta i va dir que no.
2: Va dir que no.
3: Són 6 milions i mig de fitxa que ens podem estalviar.
0: I Álvaro Cortés cobrarà molt més.
3: Ter Stegen, exjugador de futbol. Encara el tenim aquí. Cobra 10 o 12 milions l'any.
0: Sí. Lewandowski sembla que marxa.
3: Entre
0: Aràbia.
3: 25 i 30.
0: Aràbia li ofereix 90 milions a l'any a Lewandowski. I ja està tardant a fer la maleta i marxar un o dos anyets a Aràbia.
3: Anda, que no fa dies que ho té decidit, perdoneu que us ho digui.
2: Però és lògic.
3: Ho té molt decidit fa molts dies. Vols que ens venen la moto aquí?
0: Com qualificaríeu el fitxatge de Lewandowski pel Barça aquestes quatre temporades?
3: Molt productiu, fantàstic. El millor que va passar.
2: No se li pot negar.
3: Extraordinari.
0: Van ser 50 milions per un davanter de 34 anys.
2: Quantes lligues ha guanyat?
0: 3 en 4 anys.
1: Extraordinari.
3: Extraordinari.
2: No sé falta
3: la samarreta més venuda. Ens va tornar a posar un altre cop en el focus. Perfecte, tu. Ho va fer perfecte. Va haver una lliga que sempre guanyàvem 1-0, gol de Lewandowski.
0: Va ser un fitxatge que es va criticar.
2: No, no,
0: hi ha gent que el va criticar molt el fitxatge, perquè era un davanter gran.
3: No, home, no.
0: I jo el valoro com un gran fitxatge del Barça.
3: Va ser una jugada de màrqueting i esportiva.
0: Sí, sí, boníssima.
3: Ho vaig trobar sensacional. Vaig anar a la presentació del Lewandowski i va ser un espectacle. Hi havia 40.000.
0: Sí, 40 o 50.000 persones.
3: Va ser espectacular. No, això jo...
2: Jo quan a l'antecentro, sempre ho he dit, el que m'agradaria que seria fer Lewandowski és el Harry Kane.
0: Sí, a mi també m'agradaria. Però...
2: Oh, clar.
1: No, però...
2: És convèncer-ho. A veure, o sigui... Però... No ve amb un equip perdedor, ve amb un equip que està en clara pujada,
3: que...
2: Sí,
3: compro. No. Això sí que ho compro. Harry Kane,
1: també,
3: 120 milions. Compro.
2: Vale.
0: I per menys, diu i per
2: que
0: menys.
2: Diu que té 3-4 anys com el Lewandowski per davant de nivell estratosfèric.
3: I sí. S'infla Flegol.
2: Però, s'infla Flegol.
0: Sí.
1: Però,
3: com en el Bayern, però un altre.
0: Està entre els 10 màxims golejadors de la història del Bayern en 3 anys.
1: Jo no domino totes les lligues. No hi ha un tio com, per exemple, un Stoikov en alguna lliga holandesa?
3: No, però...
1: Més cap al centre, no hi ha alguna lliga holandesa, alguna lliga croata, jo que sé, un tio que... Al Barça li arribaran boles, fotria gols aquí.
2: Segur que trobaries algun nano...
1: Si un tio els enxufa dintre, aquí n'hi arribaran moltes de boles. Les enxufarà?
2: No, no, però, home, clar, però llavors també, veure, també és el que dèiem. Jo ja em vaig llançar a la piscina amb el Muriqui o amb el Sorlot, per exemple. Clar, són tios que segur que marcarien gols. Ara, encaixarien amb el joc. Aquí està el tema.
3: Tens un altre cotro, eh?
2: Clar, que marcarien gols, descaradament que sí, perquè amb els centros que es fan, gols de cap...
1: Luc de Jong, Luc de Jong.
2: Luc de Jong.
0: Luc de Jong els fotia.
2: Luc de Jong va haver un moment que era el tio més ovacionat del Barça, no fotem, perquè és que sortia i marcava el tio.
0: I era un Barça molt pitjor que el d'ara.
3: Li tiraves un armari i te'l fotia dintre.
0: Jo us volia preguntar una cosa. Quines posicions s'han de reforçar sí o sí? Jo, després de veure Balde aquesta temporada, no sé si apostaríeu pel fitxatge de Cancelo, de comprar-lo ja del tot, fitxar un lateral a l'esquerra, fitxar un lateral dret, algun central, al mig del camp no sé si el voleu tocar. Què voldríeu fitxar vosaltres, sí o sí, de posicions?
2: Un lateral a l'esquerra farà falta. Que Balde sortirà.
0: Fitxaries a Cancelo?
2: Sí.
0: Per 15 o està sonant més o menys?
2: Sí,
0: o...
2: aquesta quantitat, sí. És un jugador que ha donat un molt bon rendiment. O sigui, té compromís amb el Barça, que va prioritzar venir el Barça.
0: Pot jugar a les dues bandes.
2: Pot jugar a les dues bandes. Jo no dic que sigui un titular indiscutible si ve un altre lateral amb nivell, però és un tio per tenir-lo en compte. Així de clar. Al lateral dret hi ha el Xavi Spar, que és un nano que jo tinc confiança, també. Cuidado. Sí. Però, clar, jove i...
0: Eric García pot jugar allà, hi ha Koundé...
3: Va fotre un golaç l'altre dia amb l'Elche, espectacular.
2: Jo, lateral dret, tiraria amb gent jove, si sincerament us ho dic. I un central, jo també buscaria un central, potser. Perquè fiar-ho tot, aquest nano Cortés que va sortir ahir, ho va fer bé...
0: Sobretot dos fitxatges, no? A davant i a darrere, una davant i una darrere.
2: Un davant de centre ens fa falta, això està clar.
3: Però centrals tenim la...
0: Cubarsí,
3: Gerard...
2: Oi, García és polivalent.
1: Araujo.
0: Araujo no, i Christensen ara mateix.
3: Christensen no el compti. Sí, i aquest nano no el comptaria. Ja tenim 5.
2: Què no el comptaria?
3: Tenim 5.
1: Jo central no el tornaria boig, eh?
3: 5.
0: Estava sonant molt Bastoni per 60 milions.
3: Però jo no em gasto 60 milions amb aquest tio.
0: No. Jo estic dient el que sona.
2: Ni sumiar-ho.
0: Clar, si aquests 60 els pots destinar a
3: davant... Davant. Al centre del camp jo crec que tenim...
0: De fet, s'estan buscant dos jugadors a davant. Un davanter i un suplent de Rafinha, el que seria el Rashford. Per tant...
1: Mira, jo què faria? Lateral dret, estic molt d'acord amb vosaltres. Xavi Espar i Héctor Fort, jo confiaria en aquests. Lateral esquerra, aquí tinc més dubtes de si farem prou en Cancelo Fibalde, aquí tinc més dubtes. Mig del camp el veig completíssim.
0: Jo al mig del camp intentaria treure Frenkie de Jong, però sé que és complicat.
1: A davant portaria Jean Virgili, a Jean Virgili que el tenim cedit a Mallorca, no sé si és el nostre...
0: No, cedit no, és seu, és seu.
1: Sí?
0: És seu, però...
1: Amb dret de tanteig o així tenim alguna cosa. Jean Virgili cap aquí. I en gastaria els 60-70 milions d'euros amb un 900, o 100. Jo faria això.
3: Jo continuo amb la meva teoria de que m'hauria el Yamal de puesto en el camp, jugaria amb un davanter centre, com es diu allò?
0: Un fals nou.
3: Falso 9. La banda dreta la reforçaria, no sé amb qui exactament, però segur que trobaríem algú, i tiraria per aquí. Si no trobem un Harry Kane, jo tiraria per aquí. Ara,
0: jo crec que
3: el
0: també,
3: i
0: jo crec
3: el Flick en saben més que jo.
2: Això
3: no?
2: Que però... diu el Néstor arribarà. Acabarà passant,
3: quan abans
2: però,
3: arribi,
2: però no Xavi.
3: Quan abans arribi...
0: No, jo també crec que acabarà
3: quan
0: arribant.
3: Arribarà arribant pel seu propi.
0: Sí, caurà sol.
2: Però no serà ja.
0: Jo el que sí és que confio bastant en Deco, perquè fins ara... Escolta,
3: voldria Zabal.
0: O Zabal. Jo crec que fins ara s'ha de confiar en Deco, perquè no ha fet mala feina com a director esportiu del Barça. Jo crec que ho està fent bastant bé. Ens en vam enriure de Cancelo i ens ha callat la boca a tots, i el Deco ho va tenir molt clar. Jo crec que amb el Flick s'entenen molt bé i crec que saben perfectament què necessita la plantilla.
3: Ara jo et dono 12 euros 12, i tu tornes i ens montes un sopar o píperó pels 4.
0: Clar.
3: A què no? Pues és el que ha fet el Deco.
0: Sí, sí.
3: Li han donat 12 euros i ha muntat un sopar.
0: I ha muntat un equipàs.
3: Espectacular. No?
0: Sí, ha muntat un equipàs. Per tant, jo crec que tant Hansi Flick com Deco saben molt bé què necessita la plantilla de cara a la temporada que ve,
1: sí.
0: I amb això el Cole ha d'estar, almenys ha de ser optimista. Queden una mica 10-15 minuts. M'agradaria parlar una miqueta del desastre de Madrid, perquè Florentino ha sortit aquesta setmana, rodes de premsa, entrevistes per blanquejar lo del dia anterior perquè va ser un desastre, i m'agradaria, us deixaré vosaltres xerrar. Pep, Xavi, Néstor, sé que...
2: Una tertúlia plàcida...
0: Per això m'agrada provar-hi una miqueta de gràcia.
2: Ara voleu posar-me un petardo i que m'encengui i comenci a blasfemar.
0: Per tant, us deixo vosaltres, Pep.
1: Jo m'encanta que estiguin així d'enfonsats. La pena que va fer el seu president l'altre dia, que va fer pena i el ridícul. I ho hem d'aprofitar per aquest domini del futbol espanyol que estem tenint aquests dos anys, s'ha d'allargar, i ara una Copa d'Europa els hi faria un mal terrible. Vull dir que s'ha d'aprofitar perquè jo crec que naveguen, no tenen projecte esportiu, el president ni una autocrítica, dient-se que és el millor, que me van aquí.

0: però
1: sí.
0: Ho tornat a sentir, ho acaba dient
1: sí,
0: una altra
1: sí,
0: vegada.
1: Però no tan contundent. Manera, però no tan contundentment.
0: És que no cal ser massa... massa enterat de lèxic, o sigui, m'ho diu amb... ha de contentar la seva massa borreguil, és evident, l'ha de contentar i s'ha d'assegurar la continuïtat, perquè ens venen un gran Madrid, ens venen un Madrid que tot va molt bé i que això que no va res de bé, i el tio li deu fer por marxar en aquests moments i que vingui un altre i descobreixi coses que potser no serien la que ens expliquen. Correcte? Llavors, sí, sí. Convoquen les eleccions amb traïdoria, ningú en aquest món, segons diuen, jo l'economia no hi entenc massa, però pot presentar l'aval que necessita per fer president del Madrid, que
1: molt poques
0: poden
1: persones.
0: Ser quatre persones, sí, sí. I aquest empresari tal Riquelme, no? Sí. que es veu que ho podria fer, però que clar, és que és el que sentia jo avui per la ràdio, que un aval de 180 milions, per molt que tu tingui dels calés, el banc que t'avali ho ha d'aprovar amb Consell d'Administració, ha d'haver una... el director del banc diu, vinga, fes...
1: És una quantitat tan elevada que...
2: Clar, no es pot treure així tant com així.
0: I a més, ho diu el tio de les Sants Pebrots, de fer, avui és el primer dia, sí, demà és festa a Madrid, demà és festa a Sant Isidro, una d'aquelles festes que fan tantes, oi? Cap de setmana, la setmana, dissabte i diumenge s'acaba. O sigui, té 5 dies laborables, o sigui... perquè són dies naturals, no dies...
1: Sí, sí.
0: No,
1: o sigui, són dies... I ell ja ho té preparat i l'altre ho tens, l'agafa a contrapeu.
0: És evident que democràcia i Real Madrid són autèntics antònims, Vull dir, és que no té res que veure. És lo que hay y se ha escrito. Bueno, y lo hemos votado. Bueno, lo habéis votado perquè sou uns borregos, així de clar.
1: De fet, el Madrid
0: I
1: no vota...
0: I voteu el que us demanen i el que us diuen.
1: El Madrid no vota des del 2006, em sembla, que va ser amb Calderón.
0: No sé
1: si va ser l'únic candidat que tampoc van votar, o sigui que...
0: Jo entenc que sentir els palmeros que sí, que s'ha d'esperar que s'enviaran un informe de 500 fulls i no sé què, que no s'aguanta per enlloc, que no s'aguanta per enlloc, perquè clar, tu llavors pots fer... Bueno, jo tinc aquí jugades de tota aquesta època negreira que les veus.
1: Mundo Deportivo va fer un recull de...
0: Jo les he anat traient.
3: El tinc, si voleu veure, el tinc.
0: Jo també tinc moltes aquí.
3: No, jo tinc el Mundo Deportivo.
0: Si són autèntiques barbaritats. Però...
1: Que aquí, si ens queixem, ens podem queixar tots.
3: No, el que està clar és que...
0: Fer informes en podem fer tots.
3: Aquest senyor, com que no li paren els peus a Madrid, poder el Barcelona, tindria de posar en marxa el seu departament jurídic, no? Perquè,
1: s'ha de defensar el club, també.
3: Primer, una cosa. Has de demostrar que tu ets culpable. El Barça, de moment ningú ha pogut demostrar que comprés un àrbitre.
1: Sí.
3: Ningú. En el moment que es demostri i hi hagi un jutge que condemni el Barcelona, jo seré el primer que em posaré a condemnar-ho. Sí, sí. No? Em sap molt de greu per TV3 i el programa Polònia, perquè és insuperable el que va fer l'altre dia el Florentino.
1: Avui ho tindran molt complicat.
0: Avui fan Polònia, no? A veure com són capaços de millorar aquest vodevil.
1: No,
3: és més, com diu el Xavi, estic absolutament d'acord, els aficionats i socis del Real Madrid tindrien de dir-li al seu president d'alguna manera que no es presentés més si ells volen fer-li de nou. Perquè la solució no és el Mourinho, precisament,
1: Bueno, ho veurem.
0: Jo abans ho volia dir, que heu elevat que el Madrid es va comportar molt bé, al final estic totalment d'acord, que veus amb aquesta imatge, perquè
1: ja està,
0: si ve Mourinho no es repetirà durant un temps.
1: No és el mateix Mourinho, també, No és el mateix Mourinho, però
3: igual
1: veurem.
3: Igual és pitjor.
1: Pot ser.
3: Exacte. Que és un personatge trasnotxat,
2: funest,
3: escarós,
2: molt funest,
3: machista, mentider, narcisista i racista. I això li dic i no li demanaré perdó. Jo el trobo així, en el Florentino Pérez, que és un home amb un poder extraordinari.
1: I, de fet...
3: Poder és el teu més poderós d'Espanya,
1: Sí, sí.
3: Cuidado,
1: sense dubte. Néstor, em sembla que tenies una carta a Florentino Pérez. I, per tant, et deixaré el teu temps perquè li recitis.
3: Sí. Senyor Pérez, president del Real Madrid Club de Futbol, és el moment de dir que el millor que li pot passar al Futbol Club Barcelona és que vostè segueixi com a president del Real Madrid. La seva última roda de premsa va ser una cortina de fum per amagar el seu fracàs amb el primer equip de futbol i les causes judicials provocades per unes obres que deixen molt malament a l'alcalde de Madrid la falta d'actes d'espectacles al Bernabéu, no? És la causa. El barri se li ha revelat, a part de la Superliga, que hi ha mort del tot. Vostè és molt poc democràtic, ha posat unes normes als estatuts del Real Madrid que limiten moltíssim per ser candidat a la presidència. Té una actitud de macarra, em sap greu dir-li, però és així. El seu equip és un...

0: un meme que fa riure. No haver anat a la gala del Balón d'Oro va ser una mostra de no saber perdre a res. Al seu vestidor hi ha baralles a cops de puny i cap a l'hospital corrents. Té tics mafiosos. Amenaçar els periodistes i presumir d'haver-se carregat al José María García és molt greu, i ja no parlem del to escarós, machista, mentider, narcisista i racista que vostè té sense màscara. Ha tirat molta brossa contra el Barça i molta més gent. Espero que sigui el seu final. Gent com vostè s'obre al món de l'esport. Cordialment.
1: Doncs aquí queda dit. Ara estava repassant resultats de la Lliga i coses així. El Girona està perdent 0-1 i el València està empatant contra el Rayo.
0: Si no és l'Espanyol, el Girona. Tu, algú ha de palmar aquí.
2: Més últimes hores.
1: Ha sortit...
2: Mbappé no juga?
1: I ha sortit la llista de França, el 26. Camavinga no va al Mundial. Colomuani tampoc. Koundé sí. Koundé és el lateral de França. Tchouaméni hi va. Dembélé, òbviament. Barcola, Doué, Mbappé, Olisser, Thuram. Per tant,
0: no té França, lloc al Mbappé.
1: França, cuidado. De fet, podria no tenir-lo, si no volgués. Podríem posar no Dembélé, Doué i Olisser i que Mbappé
0: no s'hi cadés. Jo ho vaig dir. Bueno,
2: atenció, a València-Rayo hi han hagut 4 lesionats. Hosti. I en el Girona s'han aportat 2 lesionats també al partit. Vull dir que els equips arriben realment...
1: I el Rayo que es vol guardar coses perquè...
2: al final de temporada.
1: Perquè juga al final de la Conference League. Per tant, això ja va cap avall de la temporada. Està mirant per aquí, a veure, el Madrid, has vist l'11 per això o no? Perquè començaven a les 9, no,
3: però
1: el Madrid?
3: Mbappé està a la banqueta o no està?
1: Espera, ara ho miraré. Perquè avui s'esperava una gran xiulada. Juguen a 2:15. Juguen a 2:15.
3: Sí, encara falta, eh?
1: I no juga Mbappé... Suposo perquè el Muriqui no ha fet gols. Com que no ha fet gols el Muriqui, no té cap pressa per jugar.
3: No.
1: Juga Courtois, Alexander Arnold, Asensio, Álava, Carreras, Mastantuono, Camavinga, Tchouaméni, Brahim, Gonzalo i Vinicius. Per tant, Brahim va ser el que més punt va fer en el Clàssic. Que quan agafava la pilota deia, mira, potser faran alguna cosa, però al final, res de res. Com que queda poquet ja, us demanaré la porra pel...
2: No hi ha quiz?
1: Sí, hi ha quiz, oi?
0: Ah, sí.
1: Ah, hi ha quiz, és veritat. És veritat.
2: Sí. I el jugador amagat?
1: És veritat. Sí, el jugador amagat després.
3: Hi ha un jugador amagat, eh?
1: Hi ha un jugador amagat, òbviament.
0: Vinga, va. Florentino Pérez. Primera pregunta. Va. Tenim clar que és el 29è títol de Lliga del Barça, però entre Lliga, Copa del Rei i Supercopa, quants títols ha guanyat el Barça? 75, 76 o 77?
1: Hòstia, espera, deixa'm comptar.
2: 70... 29...
1: 76.
2: 75.
3: Estic calcutant, si supercopes em perdo. 75.
0: 77!
1: Ai!
0: Total de títols del Barça, sense comptar els regionals, de la història, eh? 104, 105 o 106? Us ho pregunto perquè tot això ha sortit publicat, eh? Vull dir, no és que jo hagi buscat per
2: 105.
0: Internet.
2: 105.
1: 104.
0: 104,
1: Xavi. Ai.
3: No, això ho tinc calculat.
0: Quin és el president amb més lligues? Josep Lluís Núñez, Joan Laporta o empaten els dos?
2: Núñez.
3: Laporta.
0: Empaten els dos a 7.
1: Ah, set, bueno, clar, ja. No he comptat les d'ara de Laporta, clar, que tonto.
0: 7.
1: Clar,
2: sí que en té Laporta.
1: Clar, perquè Laporta va guanyar les... dues primeres de Guardiola, dues de Rijkaard, Xavi i dos de Flick.
3: Les quatre de Cruyff pesen.
1: Clar, dos de Rijkaard, dos de Guardiola, perquè la tercera la guanya Sandro Rosell, són quatre, Xavi, Flick i Flick. Ah, no, de fet seríem... Sí, set.
2: Sí.
1: Us demano la porra del Barça-Betis d'aquest cap de setmana de diumenge i esperem a veure si l'Isaac pel jugador amagat i si no, l'anirem fent. Barça-Betis, Pep. Per fer l'invicte a casa.
2: Barça-Betis...
1: Ningú va encertar el Barça-Madrid, em sembla.
2: Jo vaig ficar 4-1.
0: No, jo vaig dir 6-2.
1: El 8-2 no va poder ser. Pep?
2: El Barça-Betis no s'hi juga res, no hem dit?
1: No, tampoc. Ja està classificat, també.
2: Hosti, és un partit d'aquests que no saps què... 4-1.
3: 3-2.
1: Néstor?
0: 4-3.
1: 2-0. 2-0, que el Barça està defensant bé. No jugarà més ja Joan García, em sembla que queda de Lliga, perquè el volen
0: no,
1: protegir.
0: Avui ha dit el
1: volen protegir.
3: Jugarà, jugarà el del Betis, sí. I sentit, el València no ho sé.
1: El volen protegir pel Zamora, ja està. Ha jugat els 28 partits. Els 28
0: bé.
1: Partits que es necessiten, és el que ha rebut menys gols, per tant ja el té assegurat. Va, anirem al jugador amagat. Venga. Avui he anat a pillar una mica, per tant...
0: Hòstia, més.
1: Exacte. Va, a veure si ve
3: si
1: l'Isaac.
3: És difícil.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, sí.
0: Ha de jugat fet... un partit amb
1: sí,
0: el Barça.
1: De fet, Néstor...
3: Estamos en modo difícil.
1: Volia guardar ara aquest espai que tenim al final. Promociona el que passa demà aquí al centre
0: molt de,
1: cívic,
0: molt
1: no?
0: De gust. El centre, el centre cívic, el grup que estem fent actes pel Tour de França que passa el 6 de juliol per Sant Feliu de Codines, el primer acte que es fa demà, que tinc la veritat és que el plaer de ser el presentador i màxim organitzador és la vinguda a fer una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés, superfamós de Ràdio Televisió Espanyola, que fa habitualment
1: un històric,
0: parella,
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Històric, fa 40 anys que es dedica a això. Un nano molt proper, la veritat és que una persona sensacional, m'ha semblat per telèfon, i parella del Perico Delgado en els últims anys, que han fet una parella top, i que ens vindrà a explicar pues, coses que de la seva vida com a periodista, principalment amb el Tour de França, i esteu, evidentment, sí, sí. Tots convidats a vindre, i amb molt de gust. Després farem una mica
1: exacte.
0: De col·loqui amb ell.
1: El Tour de França, que passa per Sant Feliu. Quin dia és?
0: El 6 de juliol. El 6 de juliol.
1: 6 de juliol passa
4: aquí,
1: el Tour de França.
4: Està aquí,
1: penseu, el Tour de França per Sant Feliu.
0: Penseu que tanquen
1: eh?
0: La carretera aviat, eh? Vull dir, si
1: sí,
0: heu
1: sí.
0: De marxar o entrar,
1: és,
0: malament.
1: És l'esdeveniment esportiu més important que ha passat mai al poble, per tant.
3: Home,
1: se li ha de donar, la seva importància. Va, farem el jugador amagat.
4: Sí, l'Isaac no vindrà avui.
1: El jugador amagat, doncs, tirem els que som aquí. Primera pista, doncs ja. Va jugar una temporada al Barça. Va jugar 4 partits.
4: Carai.
1: I no va marcar cap gol. No va marcar cap gol.
3: Ui, això està per mestres, eh?
1: Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya. Aquell any el Barça va guanyar la Lliga, però ell no va jugar cap partit a la Lliga. Per tant, en el seu palmarès no li compta. Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya i amb un altre club espanyol guanya una Copa del Rei. I a sobre marcant el penal decisiu. Guanya una Copa del Rei amb un altre equip d'Espanya marcant el penal decisiu. Jugador de la Masia segueix en actiu. És defensa. Jugador de la Masia ara mateix segueix en actiu i és defensa. Si voleu que apreti una mica... La tens, Pep?
3: No, noi.
1: Si te la vols jugar, juga-te-la. Hi ha pistes importants després, que venen ara. Per tant, va.
3: L'acabes de...
1: Ha jugat també el Schalke, el Bolonia, que és on està jugant actualment, i va guanyar la Copa del Rei amb el Betis.
3: Hòstia. No, ens has pillat, eh?
1: Última pista va ser el lateral que Ernesto Valverde va preferir per davant de Cucurella. Era o Cucurella
4: Rinaldo,
1: o un
4: Rinaldo.
1: Altre. No.
3: No, ja sí.
1: O Cucurella o aquest.
4: Hòstia,
1: o el jugador amagat. I és el que va marcar el penal decisiu a la Copa
4: hòstia,
1: contra el Betis.
4: Sí, sí, sí.
1: A la tanda de penals contra el València. L'últim penal el va marcar...
3: Ha jugat el Betis, m'has dit?
1: Va marcar el penal decisiu a la final de Copa.
4: Sí, home, sí.
1: De fet, és andalús.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, home, sí.
3: Aquí és perfecte. Bé, però...
1: Us he anat a pillar avui, crec que ha anat bastant bé, aquest sí, jugador amagat.
4: Montoya, Molina, Montoya.
1: Montoya també va jugar al Betis, però era del Barça i
3: era
1: de la Masia, però era lateral dret.
4: Mújica, no. Començava per Ema, no?
3: Hòstia.
1: Sí, començava per Ema, sí, Pep.
4: Oi que sí?
1: Sí. Em sembla que no l'encertarà ningú. Us dono 10 segons.
4: No ho sé. Martino, no, Martino.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Juan Miranda. Juan Miranda. Ernesto Valverde va decidir que havia de ser ell en comptes de Cucurella. Gran error, en la meva opinió. Però, escolta, no l'encerta ningú.
4: No, i tant, no està a Bolònia encara jugant?
1: I ara està al Bolònia jugant, sí, sí. No sabia que havia jugat al Schalke, però ha jugat a Schalke, Barça. Va jugar molt poquet.
4: Miranda no l'hagués sortit.
1: I sí, sí. Per tant, us he enganxat avui, el jugador amagat. La setmana que ve, que és l'última, farem el repàs... Bueno, l'última o penúltima, farem el repàs d'aquesta temporada del jugador amagat. Em sembla que el Néstor aquest any ha estat una miqueta més fi, però bé, farem això. Esperem a veure què tal aquest Barça-Betis. Néstor, Xavi, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bé, ens veiem la setmana que ve. No sé si podràs, però si no, la següent.
0: Adéu. Adéu.
4: Demà.

Bona nit, veïns, comerciants, passejants ocasionals i, sobretot, estimats contribuents del carrer Joan Maragall. Aquell espai del poble que des de fa 2 anys cada estiu es transforma en una instal·lació artística municipal amb aspiracions del temps de flors, però sense necessitat d'agafar l'AVE i anar fins a Girona. L'any passat van ser les flors, un esclat decoratiu que va convertir el carrer en un festival de fotos, passejades lentes, històries d'Instagram amb música tranquil·leta de fons. Fins i tot es va organitzar un concurs fotogràfic perquè la gent immortalitzés l'obra. Durant unes setmanes, Joan Maragall va deixar de ser només un carrer comercial per convertir-se en una experiència visual. Quasi una exposició itinerant, però amb una olor de forn de pa i persianes de botigues. I com que avui dia una decoració que funciona no es pot abandonar així com així, aquest any tocava innovar, reinventar-se, fer un pas més dins de l'art urbà de proximitat. I aquí entren en escena les cintes de colors, penjades de punta a punta del carrer com si el poble hagués decidit celebrar una festa major permanent. O si algú hagués donat llibertat creativa absoluta a una classe de P5 amb accés il·limitat a paper crespó. La veritat és que l'efecte és curiós, alegre, colorit i fins i tot terapèutic. Tu passes per sota, mires amunt i durant uns segons t'oblides de la calor, dels sots i de les factures de l'IBI. Això també té mèrit. I precisament aquí és on el carrer Joan Maragall comença a recordar una mica les vagues dels mestres. Tothom en parla, cadascú hi té una opinió molt clara i al final ningú sap exactament quan ha costat tot plegat, però segur que hi haurà debat durant unes quantes setmanetes. Hi ha qui ho veu com una aposta cultural i comercial encertada. Hi ha qui pensa que potser hi havia altres prioritats. I després hi ha aquell grup silenciós que simplement aprofita l'ombra i diu «Mentre tapi el sol, a mi ja m'està bé». Perquè això sí que s'ha de reconèixer. Ombra en fan. I molta. Més que l'any passat les flors. Tal com cau el sol aquests dies i tal com diuen que caurà els nostres meteoròlegs estimats de la ràdio i de tot Catalunya aquest estiu, jo crec que estem davant de la intervenció urbana més útil dels últims estius. No arregla carrers, ni baixa impostos, però almenys evita que arribis fos al final del Joan Maragall. Després arribaran les frases oficials habituals. Dinamització comercial, humanització dels espais públics, creació de comunitat, conceptes moderns que sonen molt bé en roda de premsa i encara millor si els dius sota una pluja de cintes de colors movent-se amb la marinada. I ves per on? Potser una mica de comunitat sí que en creen. Igual que passa amb les vagues de mestres. Aquestes decoracions tenen la virtut d'unir el poble en una sola activitat, comentar-les. Que si m'agrada, que si no, que si abans milloraven carrers i ara pengen coses, que si almenys els comerços ho noten, el debat està servit abans i fins i tot que arribin les festes tan tradicionals nostres com és la festa major. Però tampoc siguem excessivament rondinaires. El carrer ha quedat maco, i això ho reconec públicament. Fa vida i dona personalitat al poble. I avui dia això també cotitza. Què coi? La política moderna ja no només inaugura serveis, inaugura també espais fotogràfics i fotogènics. I si a sobre fan ombra, gairebé podríem parlar d'una obra pública completa. Ara només falta saber, això no ho sabem, a dia d'avui, si aquest any també tindrem aquell concurs d'Instagram, perquè si hem de discutir com a mínim coi, que siguin bones fotos. Benvinguts de nou al Tal com Raja, benvinguts de nou a la decoració del carrer Joan Maragall.

0: Com dèiem, benvinguts de nou al Tal Com Raja. Avui programa número 32è d'aquesta 16a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, l'esportiva. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb notícies del poble, notícies policials i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuarem i acabarem ja el programa parlant avui, aquest dijous, de rellotges i de molts anys. Què coi? Exactament 30, que són els que celebren els de la Fira del Rellotge, i avui en parlarem en directe amb en Josep Vilanova i en Joan Segalés, que jo puc dir-ho amb tota confiança, són gats vells, per tant, tenen moltes coses que explicar, no només de rellotges, i si no ja ho podreu veure i sentir avui. Recordeu que ens encanta saber de vosaltres i que, per tant, si teniu alguna cosa a comentar, escolta'm, la línia del telèfon està engegada, la Caral Blanco està disponible i podeu telefonar el 866-3239, la ràdio en directe, per qualsevol consulta que ens vulgueu fer. Que ens agrada molt saber de vosaltres, com també ens ho fan saber per diferents altres medis d'e-mails, whatsapps i tot això. Per tant, si voleu entrar i comentar qualsevol cosa, teniu la línia oberta. Caral Blanco, bona nit, què tal, com esteu?
1: Hola, bona nit. Bé, tot molt bé.
0: Avui som tres i l'apuntador,
1: Vull dir... Avui, tristíssim, què està passant?
0: Dani Fonoll, bona nit.
2: Bona nit, l'apuntador no hi és.
0: No, sóc jo.
1: Bueno,
2: som tres i ja està.
0: Jo no sabia que el fet de fer un programa de ràdio, fins i tot, hi pogués anar l'integritat física. Però hem descobert amb Isaac Cobos que una setmana que té feina, perquè, de fet, si tu mires el mes, ell
2: té
0: una secció al mes.
2: Sí, sí, ja està.
0: La setmana que fa el programa ell, o no hi és, perquè s'agafa aquestes baixes laborals, vacances de ràdio i se'n va por ahí, o es lesiona, com avui, i no pot posar un peu a terra perquè a l'esquena no sé quin múscul se li ha pinçat i, escolta'm, no es veu en cor ni d'agafar el cotxe i baixar.
2: Això ho deu fer el gimnàstica, perquè veus les fotos penjades i a vegades hi ha unes poses que dius, home, potser no cal.
0: No ho sé,
1: també
0: però...
1: També et dic que el podríem trucar,
0: També t'asseguro... Mira, no ho descarto. També et puc assegurar que de tots els que hi ha al gimnàs, jo t'asseguro...
2: Que és el que menys es mou.
0: Que és el que menys rendeix. Per tant, dubto que si els altres a dia d'avui encara es mouen...
2: El millor no es mou perquè té els músculs així una miqueta atrofiadots.
0: Ostres, però des de fa 2 anys que està així encallat.
2: A veure, que el fer aquest programa al plenari em gasta molt.
0: No, veig que reparteixen pals, no només al Madrid, sinó també a la sala de...
2: I a la ràdio també aquí. Tenim el vestuari abans d'entrar i
0: no ens repartim. No m'ha donat temps de mirar la teva editorial avui, però suposo que parlaràs de Don Florentino Pérez, no?
2: No, parlaré de Florentino Pérez. M'ha semblat que... És que no val la pena comentar.
0: Anava a fer-ho,
1: És que podríem fer un programa només d'ella.
0: Perquè és... Jo crec que d'aquí uns anys, quan aquest senyor no hi sigui, s'escriuran llibres.
2: Sí, bueno, evidentment.
0: Perquè la capacitat que té... O sigui, tot això que està... Que ha perpetrat ell, no ho fa per res, Tingueu-ho clar,
1: No, clar que no.
0: Tot això és una punyetera estratègia per tornar-se a presentar i guanyar les eleccions i tombar aquell del Riquelme que diuen
2: avui,
0: que...
2: Avui he sentit una teoria que em sembla molt correcta,
0: Sí? Quina?
2: Resulta que amb totes les obres del Camp del Madrid, del Santiago Bernabéu, totes les obres que es van fer, que es van gastar molts diners, una de les fonts importants d'ingressos que tenien eren els concerts.
0: Sí, clar, evidentment.
2: I evidentment no hi ha concerts. No. I aquests ingressos no es produeixen.
0: Però diu, assegurat que hi seran.
2: Sí, sí, assegurat, però de moment no hi són. I el grup inversor que va deixar els diners per fer tota aquesta obra vol cobrar. Aleshores, si deixa de ser president del Madrid, ell no podrà arreglar això, igual ho tindrà que arreglar amb el seu patrimoni personal, que no tindrà més remei.
0: D'aquí hi ha l'aval de 190 milions d'euros.
2: Val, però... segurament haurà de vegada, i igual això val més i tot. Aleshores, potser la raó per la que ha convocat eleccions és poder no donar temps als possibles rivals a presentar-se per ell tenir temps de negociar i tot abans de deixar el Madrid. I ho he vist com a teoria, no m'ha semblat gens malament, no m'ha semblat gens desencertada, perquè com a negociar no ho és.
0: Molt.
2: Ho és, té la principal constructor, el grup principal constructor del món.
0: Molt.
2: No d'aquí, no. I a més, el 90% de les seves obres són fora d'aquí.
0: I mentre passa això... El Barça ha guanyat una lliga, pràcticament no n'hem parlat, perquè...
2: No, no, perquè, bueno, perquè ja se va fa dos anys. Bueno, ell n'hi han robat 7, de totes maneres, de les últimes 14 n'hi han robat 7.
0: Ha arribat a dir aquesta animalada. Però mentre, mentre un equip ha fet les coses bé, ha sigut campió,
2: bueno, i
0: surt ell...
2: I amb gent d'aquí.
0: I
2: quan amb
0: feia...
2: gent d'aquí. Perquè la selecció, quan n'hi ha del Madrid? Un?
0: Em sembla que ni un. Em sembla que ni un. Perquè
2: és que la plantilla, quants en té, d'aquí? Quanta gent n'hi ha d'Espanya?
0: El Carvajal, però ja se'l volen ventilar. I...
2: Poca més, poca gent més.
0: Però quants dies feia, quants anys feia que no sortia en roda de premsa?
2: 10.
0: I en dos dies ha sortit dos dies.
2: Bueno, amb el Pedrerol i...
0: Dos dies.
2: El Pedrerol i
0: la Just després de que el Barça ha sigut campió de Lliga. Sí, quina casualitat, també, eh?
2: Sí, sí, per dir que tot està manyat.
0: Per tot està manyat.
2: I que la UEFA ho tindrà que solucionar, tot això. Que...
0: I que clubs han pagat els àrbits durant dues dècades.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En fi, jo crec que és una estratègia
2: I que
0: molt ben organitzada.
2: I que cada setmana hi ha lluites als vestidors de tots els clubs. Vull dir que cada vegada es pot tenir...
0: No us estranyi que algun dia hi hagi una punyalada i surti i digui que és normal.
2: Sí, sí,
0: que s'han apunyalat cada any. Perquè ell, durant els 26 anys que ha estat al cap d'un dels millors clubs de tot el món,
2: sí, sí,
0: les coses com siguin...
2: És un dels clubs que té més socis i un dels clubs que té més rendibilitat en quant a marketing i merchandising i totes aquestes coses.
0: Doncs durant 26 anys, allà hi ha hagut batalles de pals i ningú ho ha fet públic. El problema és que s'ha fet públic.
2: Sí, sí, el tema està que se'n parli.
0: El problema és que s'ha fet públic. Ho va dir-ho, eh?
2: El problema està que se'n parli. Això sí, és un...
0: Llavors, tractar les noies com les tracta...
2: Sí, sí.
1: Increïble.
2: Aquesta és una altra. Aquesta senyoreta d'aquí, no sé si sap alguna cosa de futbol, però...
0: Jo crec que...
1: I a la periodista. Vull dir, la periodista, avui ho deien, la periodista de 54 anys, tu creus que li has dit niña?
0: Sí, sí.
1: I dic, perdona?
0: Bueno, clar, si ho compares amb l'edat que té ell, potser sí.
1: Sí, però igualment... O sigui, clar, sí, sí, en relació d'edat, ok, però no al lloc on estàs.
0: No, evidentment que no, però jo crec que quan ja arribes a una certa edat, igual que passa amb el carnet de conduir, també hi ha certs càrrecs que ja no hauries de poder accedir-hi.
1: Totalment, sí, sí.
0: Perquè jo crec que la roda de premsa que vam poder veure, que acabar, no la del Pedrerol, sinó la primera que presenta a la seu del Real Madrid...
2: És denigrant, això és denigrant.
0: Jo crec que la gent que estudia a la facultat l'estudiaran, aquesta roda
1: de premsa. Sí que
0: una cosa tan penosa...
1: Molt, però sí que és veritat que va a so de tot el que està passant en altres esferes, vull dir, a nivell polític,
2: clar,
1: a nivell, a tot arreu, estan agafant aquesta
2: això,
1: forma de parlar,
2: clar,
1: de
2: això,
1: fer... I Florentino segueix
2: si
1: aquí.
2: Si no estàs a favor meu, és que m'estàs atacant. 100%,
1: i Florentino està seguint tota la corrent, li va genial, perquè és com és ell.
2: No, no, i el periodisme, que s'ha dit aquí en algun editorial, el periodisme cada vegada més agafa partit.
1: Sí.
2: I el periodista ha d'explicar el que passa, no ha de dir el que opina. Per això estan les columnes d'opinió. Però el periodista ha d'explicar el que passa. No pot esgar la notícia cap a la banda que li interessa.
0: De fet, han sortit també molts periodistes explicant que van ser destituïts del seu càrrec perquè el senyor Florentino va dir aquest no. M'entens? Llavors, bueno, a mi hi ha coses que a dia d'avui encara em sorprenen i després de 20 no sé quants anys jo crec que hauria de començar a deixar pas a altres generacions.
2: Bueno, perquè... és que no, potser no troba ningú a darrere com per deixar-li tot el que té.
1: No, clar, no vol.
2: I
1: és
2: no vol deixar-ho.
0: No vol, perquè...
2: Aleshores... No vol deixar-ho perquè el forat es veu que ho prendrà tot el que té, ho prendrà allà al forat.
0: Jo crec que posar aquestes clàusules, que portis, mira, 20 anys com a soci per poder-te presentar en un... Mira, ho puc entendre, perquè ja que et vols presentar com a que realment ho portis a dintre, que hagis de tenir un aval de 190 milions
2: propis... Sí, un 15%, propis, 15% del pressupost.
0: Vosaltres sabeu el que és això?
2: Sí, sí, no, bueno, sé que és el número.
0: Sí.
2: El que és això no ho sé, ni ho sabré mai.
0: Quantes persones hi ha, no en el món, en Espanya, que puguin avalar...
2: N'hi ha, més de les que et penses.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Més de les que et penses, risco.
0: I que, a més, els interessi ser presidents al Madrid.
2: Ah, no, més de les que et penses.
1: Això pot ser un altre tema de que l'interessi ser presidents. Però que tingui aquests diners, jo crec que sí. Jo crec que és...
2: Moltes més de les que et penses.
1: Ens sorprendríem.
2: Sap greu, però moltes més de les que et penses.
0: Que desgraciat que sóc.
2: És a dir, a tot arreu ho diuen, que el 3% de la població mundial té el 95% de la riquesa mundial. I això és així. I l'altre 97% té el 5% restant. I això és així.
0: Sí, sí, visca l'estadística.
2: No. La mateixa estadística aquella...
0: Tenen molt i tindran sempre. I
2: els que més tenen, més tindran.
0: I, ja està.
2: I els que menys tenen, cada vegada es passen més putes. Ja està.
0: I la classe mitja...
1: Desapareix. Però ens venen el fum amb la meritocràcia. Esforça't i podràs, que ara. Tu pots.
0: Esforça't i fort. En fi, feta la presentació i saludat a Isaac Cobos des d'aquí, la Montse Vila, la Marina, l'Anna Arnau, el Pep Acosta, que tampoc vindrà avui, el Pau Ibarz...
1: No ho sabem, no dic res.
0: Que tampoc no sabem si vindrà avui. Bueno, avui espero que vinguin els del rellotge, com a mínim.
2: Home,
0: perquè si no tindrà
2: aquest,
0: un problema.
2: Amb aquests ja hem quedat, amb els altres no hi havíem quedat.
1: No, els altres,
2: és, els altres és una obligació, per dir per d'alguna manera, avui perquè ja col·laboren i estan en aquest programa. Però amb els que hem quedat normalment no fallen.
0: Avui,
2: bueno, fem... A menys que et surti alguna reunió imprevista i que en aquell moment no podràs entrar i tal, però bueno, això passa, això passa.
1: Clar.
2: I sobretot amb un cert nivell,
0: sí,
2: amb unes certes esferes.
0: Sí, amb unes altes esferes això passa, et deixen tirat amb menys que canto un grit. I a més, després et donen opcions de poder... Ah, bueno, tranquil, ho fem un altre... No.
2: Els 10 del matí.
0: Els 10 del matí. Bueno, noi,
1: bueno, perquè...
0: Els 10 del matí, m'entens?
2: Bueno,
1: no té el mateix
2: significat. És horari de diputat.
0: Mentre ells esmorzen, jo estic treballant, m'entens? No deixaré de treballar per venir-lo a entrevista. En fi, anem a fer la repassada a l'agenda cultural del poble, que... Ja no m'atreveixo a dir si...
1: Va carregador, no, eh?
0: Hi haurà moltes activitats o no. Espero que n'hi hagi moltes perquè aquest carrer tan ben engalanat que hem pogut descobrir avui, jo crec que com més aviat millor, s'ha de veure ple de gent.
2: Els de la Fira del Rellotge la veuran ple de gent, això és diumenge, vamos. Home. Vull dir que tela, eh?
0: Un dels... Jo m'atreviria a dir que és dels últims actes multitudinaris que se celebraran en aquesta plaça.
2: En aquesta plaça actual. Perquè
0: actual.
2: Els altres s'hi podran celebrar igual.
0: Actual.
2: Segons diu...
0: Volia fer aquest apunt perquè la Caral no pot anar a dormir cap dijous sense haver parlat de la plaça.
1: Exacte. Ens han posat un cartell aquí davant, eh?
0: També.
1: Quan he arribat l'he vist.
0: També.
1: Ens toqueu la plaça.
0: També. Hi ha algú que ens escolta, eh? Més de la gent que et penses. Més de...
2: No, doncs aquest cartell d'aquí és una de les persones que va venir.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Doncs va, anem a fer la repassada de l'agenda cultural.
3: L'agenda.
2: Bé, doncs avui precisament s'acaben el repte dels 21 dies en català. Tots aquells que ens hem apuntat amb aquest repte, que va començar el dia 23 d'abril, el dia Sant Jordi, i anava fins avui, que consistia doncs, a que parlem en català sota totes les circumstàncies, és a dir, dirigits a qualsevol persona que puguem trobar-nos, i aquestes persones que ens parlin en un idioma que no sigui el català, doncs dirigits a ella en català, explicant-los-hi, parlant a poc, i podem-hi fer entendre que aquí tenim un idioma propi, i aquest idioma és el català. Per tant, els que hem seguit aquest repte, sembla que ho hem aconseguit en molt de la majoria de les ocasions que hem estat parlant. Alguna se'ns escapa, perquè tenim gent que estem acostumats a parlar en castellà i parlar en català, doncs es costa molt i alguna cop s'escapa, però hem intentat fer aquest repte de parlar tots aquests dies en català. Demà hi ha el Berenar Cruenda a les 6, que ha canviat l'hora, al Centre Cívic. Per tant, tothom qui pugui assistir, que hagi estat amb aquest repte, doncs que doncs qui vagi, que allà se'ls espera per poder fer aquest berenar i comentar com ha anat i com ha funcionat tot. El Club de Lectura per Adults amb l'obra Èdip Rei, Èdip o Acolonos, Antígona. Això és el Club de Lectura per Adults a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, que es comentarà aquesta obra de Sòfocles. Condueix el club la Mercè Carné. És una lectura marcada en el programa Llegir el Teatre, perquè això és teatre. Passem a una xerrada, una mirada professional sobre els mites del Tour. Demà hi haurà una xerrada al Centre Cívic, a la sala d'actes del Centre Cívic, a les 7 de la tarda, per explicar-nos una miqueta tot el que es prepara pel Tour, les diferents activitats obertes als codinencs i codinenques. Serà la primera xerrada col·loqui amb veus reconegudes del ciclisme televisiu. Carlos de Andrés, periodista esportiu de la televisió espanyola, una mirada professional sobre els mites del Tour de França. Això hem dit que era demà, dia 15 de maig, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta. Seguim. Dissabte, dia important. El dissabte, per una banda, hi ha el concurs de paelles, el tradicional concurs de paelles, en què hi ha 28 equips apuntats, més de 300 persones estaran competint per les paelles. Això serà, evidentment, serà allà al parc de Can Xifreda, el parc de Can Xifreda i després el dinàstic a l'interior de Can Xifreda, el col·lectiu organitza.
0: I Carreu.
2: I sí, cada així cap. L'any passat eren 30 equips.
0: 30, i aquest any 28?
2: 28. I va ploure i tot l'any passat. Que es va anar de cul per anar buscant carpes per poder dinar tranquils i mullant-se.
0: Aquest dissabte no ho sé, ara ho sentirem amb el Pep.
2: Ara ho mirem a veure què diu el Pep. Sembla que és demà el dia que ha de ploure, sembla que és demà, però el dissabte i diumenge sembla que no espera grans esdeveniments remullats, sinó que és més aviat assolellat. Perfecte. Aleshores, doncs això, allà hi haurà les paelles, es premiarà el millor gust, la presentació i l'originalitat, són els tres premis que es donen, hi haurà un jurat molt reconegut, ja el comentarem, però hi haurà un jurat molt reconegut que valorarà aquestes paelles.
0: El comentarem quan?
2: Podem comentar ara. Hi ha la Susana, del Forn de la Susana, uh-huh, de la carretera. Hi ha el Paco del Cívic, uh-huh, i hi ha una altra persona que no sabria dir.
0: Ah, val.
2: Perdó, és que n'hi havia que
0: per
2: no
0: això,
2: sabria
0: per això estem agafant
2: que no el coneixia, perdona. Ara el buscaré i el diré. Al llarg del
0: sí,
2: programa,
0: home, i tant, home, ja que tenim
2: persona.
0: Un jurat.
2: Ja el diré, és jurat realment...
0: Encara lluny, com a mínim s'ha de dir.
2: Això comença a partir de les 11 sobre l'espai i llavors doncs, s'han de fer les paelles, al migdia es dina i després hi ha música que organitzada per col·lectiu, hi ha un grup i tot, després a la tarda, i bé, doncs passarem allà molt bé. Llavors, a la tarda, com sempre, aquí hi hem de solapar coses, perquè si no solapem coses no pot ser. Per tant, a 5:45 hi ha l'inauguració de l'accés, diguem, i de l'arranjament de tota la part del campanar perquè es pugui veure l'obra gaudiniana en què es va fer el seu dia i aleshores s'ha arreglat tota aquella part del...
0: La volta final de...
2: Bueno, la volta ja existeix, però hi ha un lloc pla amb la primera pujada de l'escala, mm-hmm, i aquell lloc pla que hi ha un ull que mira a baix a la capella que hi ha la Mare Déu de Montserrat, sí, i tot, doncs aquell accés ha posat una tele, s'hi han posat una sèrie de quadros amb planells de les obres, amb fotografies de les obres i amb una explicació del per què tot això, i una tele on anirà passant un reportatge del campanar, de la Fira del Rellotge, etc etc. Tot això ho ha arranjat la Fira del Rellotge i ho ha fet per la Fira del Rellotge i vindran demà pues, la Puig Domènec, que és l'arquitecte deixeble de Gaudí, mm-hmm, vindrà la seva filla amb aquest acte, vindrà un representant de l'Església, perquè al cap i a la fi és casa seva, això, l'espai aquell és casa seva, vindrà representants de l'Ajuntament, representants de la Casa del Rellotge, i també doncs, alguns mecenes que han donat un cop de mà en què això es pugui realitzar i que es pugui pagar.
0: Es hauria pogut fer un d'aquí un mes, i aleshores, aprofitant la visita de Lleó XIV, que es pot venir a veure el campanar de Sant
2: Feliu. No hem arribat a temps, perquè això que ha preparat ara per venir a Lleó 14, jo crec que porta ja mesos preparat, si no anys, inclús.
0: Embadàtic,
2: jo crec que ja tenia que venir aquí el papa argentí, que jo crec que ja tenia que venir llavors, i ja, perquè s'ho ha trobat. I ja...
0: Florentino Pérez va dir ahir que passaria pel Santiago Bernabéu. Vol dir que, perdó, encara més raó, hauria d'haver vingut a la parròquia de Sant Feliu de Codines.
2: Estaria obligat, pràcticament. Llavors, això coincidirà amb el final de la concurs de paelles amb aquest acte. Llavors, ja passem al diumenge. El diumenge ja en parlarem, perquè tindrem aquí els senyors de la Fira del Rellotge, però que, com a novetat, diré que també a la tarda, a les 5 de la tarda, hi ha una subhasta.
0: Ens ho estàs explicant tot tu i no explicaran
2: ja
0: res, eh?
2: Explicaran tot, però hi ha una subhasta que coincideix amb el Festival de Mans Unides.
0: Home!
2: Val? Aquí al Cívic hi ha el Festival de Mans Unides, un festival solidari contra la fam a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta, i a 5:45, a les 5 hi haurà aquesta subhasta al Casal Cultural Codinenc. Per tant, vull dir, hi haurà llocs per triar per on anar. Acabem amb aquest tema del diumenge ja, i perquè no hi ha res més, i passem al dimarts, l'hora del conte especial Comerç Just, quan la roba parla. Això serà el dimarts a 6:45 a la Biblioteca Municipal, i això és per infants a partir de 4 anys, i cal inscripció. És algunes nits, la muntanya de roba de casa comença a xiu-xiuejar coses. La roba pot parlar a partir d'aquí? Amb els nens doncs, es farà aquest hora del conte especial sobre la roba que tots tenim a casa i que moltes vegades no ens posem moltes coses. Per tant, els hi podríem donar una segona vida, d'alguna manera, si no ens l'hem de posar mai més.
0: I tres.
2: I el 19, que això és dimarts, dimecres, dijous, i el dijous les coses habituals. Les coses habituals, que el dissabte també s'ha saltat el country, que també hi és, com sempre, que no ens el saltarem pas. I el dissabte hi ha l'anglès, les sardanes i tot el que es produeix els dijous normalment. I aquí ja està, perquè el més ja ve a partir del divendres.
0: Perfecte. Feta la repassada de l'agenda cultural, anem a fer la repassada, l'agenda esportiva, si la tenim de mans de Pau Ibarz, doncs truquem-lo.
1: Ha fet vaga, eh?
0: Truquem-lo.
1: Truquem.
0: Home.
1: Truquem.
0: Home, l'agenda esportiva ja hauria d'estar més que gravada perquè és la informació que treuen del programa dilluns que fan en rigorós directe Tu jugues, de mans de Tom Folkes, i per tant el Pau ens aporta tota aquesta esportivitat codinenca amb la Lliga, evidentment com toca, que aquesta setmana, home, jo estic content, perquè aquest últim partit, que no sé com va aparèixer a últim moment que el van puntuar, m'ha catapultat fins a la vuitena posició, deixant una mica més enrere Dani Fonoll, que d'aquesta manera em tranquil·litza i em deixa una mica més esperançat per aquesta recta final, que amb molts escalons...
2: Aposta que demà hi ha partit, eh?
0: Fas bé de dir-ho. Vaig estar mirant i, per exemple, em sembla que és futbol quarta catalana, queden dos partits.
2: Sí, ja s'acaba això.
0: Per tant, la
2: ja
0: cosa...
2: Ja per puntuar queda poc.
0: En Arnau, la cosa s'està ja finiquitant. Per tant, la terrassa de Can Tarannà comença a fer olor a arròs caldós. Per tant, estic més tranquil. Bona nit, Pau Ibarz,
1: no,
0: què tal?
1: No,
0: com estem?
1: Encara no, bona nit. Li hem donat un marge de temps al senyor Pau.
0: Encara no el tenim.
1: Tenim a mitges.
0: He vist que parlaves amb ell i
1: sí, dic... però necessita un moment de reflexió i...
0: Ah, està intentant entrar perquè aquella tecnologia del report, que
1: no,
0: va tan
1: no,
0: bé, però només va bé a casa seva.
1: Exacte, aquí... però no el tinc per telèfon, però ha d'obrir l'ordinador, ara s'hi posa... a fer les cosetes.
0: Ah, està bé.
1: A fer la màgia del
0: Pau. Tenim el temps de mans d'en Pere Costa?
1: Sí, això sí.
0: Doncs va, fem el temps i després farem la Lliga Tu Jugues, a part d'estirar-li les orelles, que déu-n'hi-do.
1: Vale.

0: Hola, què tal? Com esteu? Com va tot? Espero que molt i molt bé. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tota la gent que ens escolta. Informació meteorològica a punt per aquest vespre de dijous, amb la vista posada al cap de setmana. Un cap de setmana que començarà amb un dia fred demà. Demà la paraula és fred. Farà fred. Se'ns tira sobre una massa d'aire àrtica, que ja la tenim aquí a les portes, i demà se'ns tira a sobre. A part del fred, hi haurà molta inestabilitat. Ja de bon matí, bastants núvols, temperatures baixes, atenció, al matí, 7 o 8 graus, glaçades al Pirineu i fora del Pirineu, cap al Prepirineu i cap a les muntanyes del prelitoral, també glaçades de bon matí. Unes glaçades ben tardanes. I atenció, perquè durant el dia no passarem a Sant Feliu dels 13-14 graus. Màximes, per sota dels 10 graus a alta muntanya. Dia d'hivern gairebé. Dia de març o dia de febrer a moltes zones del Pirineu. La pluja afectarà Sant Feliu a partir de les 2-3 del migdia i durarà ben bé 5 o 6 hores. Serà pluja bastant continuada. Ens afectarà bastantes hores. La pluja demà pot deixar entre 10 i 12 litres. A tot estirar. On plourà més? Cap al Pirineu i cap a l'Empordà. Si aneu cap allà demà, la pluja serà important. Precaució, perquè durarà forces hores la pluja. Més informació. Passem ja a dissabte. El dia serà més tranquil. No farà tant de fred, moltes més hores de sol i pujada clara de les temperatures. Estem arribant ja als dies amb més hores de diurnes de l'any. Per tant, les temperatures ben aviat pujaran i molt, eh? Aquest fred de demà durarà ben poques hores. Dissabte, més sol, com deia, i a la tarda, creixement de nuvolades, amb algunes tempestes, sobretot a la zona del Pirineu, cap a casa nostra poden caure 4 gotes. I diumenge les temperatures encara pugen una mica més, però la inestabilitat tornarà a guanyar terreny. Les tempestes de tarda seran més extenses i més intenses. Alguna a prop de casa nostra serà important. Precaució, diumenge a la tarda amb les tempestes que poden tornar a ser importants. Resumint, i anar molt de pressa, demà un dia fred, un dia de pluja i un dia més aviat del mes de març o de febrer. Dissabte, ràpida pujada les temperatures, 4 xàfecs a la tarda, i diumenge, temperatures encara més altes i més tempestes a tarda. La inestabilitat guanya terreny diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
1: Doncs, fet la repassada del temps, on crec que hem de tenir tots en compte que demà farà fred.
2: Demà sí, demà baixen les temperatures.
1: Important.
2: I sembla que plourà, però ja, el cap de setmana sembla que ja serà molt més normal i el solet sí estarà bé. Vull dir que farà fresca a les hores del matí del vespre, però durant el dia, si ja fa solet, sí estarà bé.
1: Perfecte. Doncs, feta la repassada a la previsió del temps, anem a veure si ja tenim disponible Don Pau Ibars, si el noi li ha donat temps a engegar el seu ordinador Spectrum 2.0. d'aquells que engegaves el router i feia pip, i podem tirar l'agenda esportiva.
3: A veure.
4: Bona nit.
1: Bona nit, Pau.
4: Bona nit, com esteu?
1: Avui és dijous. Normalment els dijous, a partir de les 9... A partir de les 9 del vespre tenim Tal com Raja.
4: Sí, oi? Només fa uns quants anys.
1: Com que només fa uns quants anys, avui el Pau Ibars no sé què li ha passat.
4: No he passat gens. En tot cas, anem de cara a barraca, va.
1: Sí.
4: Que si no, fareu salat.
1: Ara.
4: Comencem, com sempre, repassant la jornada de Lliga Tu Jugues. Jornada ja 27. I sí. Compte, perquè al final de la secció diré una cosa molt important. A la 27 tenim dos encerts de el Nacional Català Masculí d'Hockey, de l'últim partit de la temporada, que l'encerten el Raúl Jiménez i el Joan Adell. I un encert del Sènior B de futbol, que l'encerta Àlex Balaguer. Àlex Balaguer, que és campió de la jornada, però que s'ha llevat una mica tard. Ara ho veurem, perquè aquest sprint final que fa l'Aix Balaguer normalment el fa unes jornades abans, que li permeten arribar al liderato, però aquesta temporada, jo crec que una mica complicat. Balaguer lidera la setmana, més dels bàsquets, que hi ha dos encerts de bàsquets, del Xavi Miralda i de Miquel Palau, que encerten un dels dos marcadors de bàsquets del territorial. Dèiem, 27a jornada, Àlex Balaguer líder amb 30 punts, Xavi Miral de segon amb 28, Isaac Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, i Marina Nueva tanca el top 5 amb 24 punts. A la general, què tenim? Assalto al liderato de Marina Nueva amb 634 punts, passa per davant de Jordi Humbert, que es queda segon amb 630, però es queda només un punt més que Sir Isaac Cobos, en tercera posició, 629 punts per l'Isaac. Quart, Àlex Balaguer, que es queda en 618. Veurem si hi ha possibilitats o no de salto al liderato d'Àlex Balaguer. I Mònica Coll, cinquena, tanca el top 5 amb 617 punts. La resta de rajes, com ho tenim? Servidor de vostès, 11 amb 583 punts. Pep Acosta, 16 amb 561, que són 3 més que Francesc Roura, que estàs 18è amb 558 punts, i Dani Fonoll topa de la cartera perquè estàs 20è amb 545. Per tant, les coses no estan del tot sentenciades, però no us encanteu. No us encanteu.
2: He perdut un punt, només, respecte a tu.
1: Bueno, va, ja, escolta, tot suma. N'hi ha, per dos?
4: No us encanteu, perquè aquesta setmana s'acaben la majoria de lligues d'aquesta temporada.
1: Bien.
4: Per tant, finito. Si no, bueno, hi ha algun partit pendent de plaçats i històries d'aquestes, però en principi finito de la gran majoria de coses. Acaba l'hoquei nacional catalana, ja va acabar. Acaben els catalanes, tercera catalana i segona catalana femení. Acaba futbol sala, acaba futbols, acaba tot Cristo, gairebé. Bàsquets, acaba tothom. Comencem el divendres, demà, a 8:45 del vespre, bàsquet sub-25 femení, un partit de fa dues setmanes, Lliçà de Vall, Sant Feliu, les noies. I el tercer català de futbol ha variat el seu horari habitual, no juga diumenge a les 12, sinó que juga divendres també a 8:45. Ojo, riso que ja estàs palmant dos partits, només per allò, abans de sortir del casiller de sortida, que li agrada molt a la Montse Vila, casiller. A 8:45, futbol, tercera catalana, Sant Feliu, Canovelles. Això divendres. Esteu al cas?
1: Uh-huh. Ara mateix m'hi poso.
4: Dissabte, a les 5 de la tarda, futbol sala, grup 4, Sant Feliu, Montmeló. A les 6, futbol, sènior B, a l'habitual, Sant Feliu, Collsospina. I a 7:45 del vespre, hoquei, segona catalana femení, acaben temporada a Mollet. Diumenge, a 12:45, hoquei, tercera catalana masculí, se'n van a jugar a Bigues. I a la tarda, els dos bàsquets, el substitut femení, el partit que li toca d'aquesta setmana, a 4:45, Sant Feliu Puigreig, i a 7:45 del vespre acaba també temporada el tercer territorial masculí de bàsquet que rep el Santpedor, el Lluís Vallcorba. Per tant, primer jugador femení i després el masculí. Aquests són 8 partits que serien a grandes rasgos els últims gairebé de la temporada. Alguna cosa tindrem, i segurament hi haurà Copa Colacao, no sé què, algun pall que tenim pendent, alguna història. Però qui vulgui puntuar fort i qui vulgui fer algun assalto al liderat o al top 5 o no pagar el sopar per com raja,
1: ara,
4: que es llevi, perquè aquesta setmana és de les últimes oportunitats per sumar una bona carrerada de punts, que al final, potencialment, diguem-ne, hi ha molts en joc, però ara ja, a partir de llavors, estarem parlant de jornades molt escuetes.
1: Perfecte. Doncs ja està.
2: Farem el que podrem,
1: ho tornarem a intentar, i per última jornada jo crec que ens hem de posar. I ara mateix m'hi poso a fer les apostes de demà, perquè si no palmo segur.
4: Com, si no, ja és habitual. Palmaràs.
1: Com ja és habitual.
4: Doncs jo us quedo repassant i veiem com estan les classificacions.
1: Perfecte, Pau, gràcies, i espero que la setmana que ve hi pensis.
4: Segur que sí.
1: Val. Vinga, a reveure.
4: Vinga, bona nit.
1: Que vagi bé. Adéu. Després de fer la repassada a l'esport codinenc, anem a fer la repassada de les notícies del poble de mans de...
2: Risco.
1: Bueno, els que siguem.
5: Truquem l'Isaac?
1: Va, truca'l.
5: Va, prova a trucar.
1: Això és producció en directe.
2: En directe, totalment,
6: Notícies del poble.

0: Jo crec que ha vist el telèfon ni l'agafa.
1: Ni l'agafa, oi? Això és el passat, també. Li fa. Si ara li diem, costa'ns les notícies del poble. Bueno, li posem un problema molt, molt, molt. Molt gran.
0: Seria divertit, seria divertit.
1: Doncs va, notícies del poble, que trobem com a més destacada, doncs, evidentment, aquest nou vestuari que gaudeix el carrer Joan Maragall, vist per tothom. L'has vist? T'hi has passejat?
2: No, no hi he passat ja? Encara. Home, avui no he pogut.
1: Per favor.
2: Avui he vist com l'estaven muntant.
1: Per favor.
2: He vist com l'estaven muntant un camió en grua i tal, però no l'he vist. Estaven posant els cables quan l'he passat jo. Encara no hi havia res. Doncs... I no m'ha donat, no he tingut l'oportunitat.
1: Ja està acabat i, per tant, us
2: passaré, passaré. Demà hi passaré segur. Demà hi passaré segur. Perdona, amb notícies del poble, que hi ha una que no està aquí a l'agenda, però que sí que l'he vist per xarxes, que el diumenge hi ha l'autocar de la Sang que està baix al centre cívic.
1: Per dia 17.
2: Tant, qui vulgui el dia 17, el diumenge dia 17, que és una de les coses que també hi han, que es pot anar a donar sang, el dia 17, en horari de matí, està a l'explanada de baix al centre cívic, a l'autocar de donar sang. Per tant, qui vulgui anar-hi, el té allà a la seva disposició per poder anar a fer la seva aportació.
1: Perfecte. Com a notícia més destacada d'aquesta setmana, doncs, evidentment, ha sigut la mort del codinenc César Muñoz Jiménez, que, com dèiem, va morir aquest passat dilluns a l'edat de 85 anys, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social, ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcórrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a cònsol formador d'infància, joventut i participació ciutadana a escala internacional. Va néixer, pels que el coneixíem, a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància, la seva adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de pedagogia de la vida quotidiana. Una disciplina que crea, investiga i difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters en l'àmbit català, estatal, europeu i llatinoamericà. Recordem que César Muñoz també va ser director de l'aldea infantil SOS, d'aquí Sant Feliu de Codines, que és la primera de l'Estat en agafar el relleu a la fundadora Montserrat Andreu, poc després de la fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil, Meridiano Zero i Tomba la Truita. Fa molts anys, això, però els que ja comencem a tenir una edat encara ens sona i ho recordem. Evidentment, doncs, des de la Fundació Dona Codinenca també ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisis i debat polític. I en la darrera campanya electoral, per les eleccions municipals, va participar en el bloc d'eleccions amb el seu article d'opinió, que encara podeu consultar aquí a la web d'Ona Codinenca. Una llàstima, una pèrdua, per als qui el coneixíem, doncs, una forta abraçada a la família i, evidentment, doncs, una pèrdua, perquè era un coco, eh? Parlar amb el César, hosta, i podies estar-hi hores, i sempre tenia alguna cosa per explicar-te, sempre et podia donar la seva opinió, i era d'aquelles persones que, hòstia, donava gust fer un cafè amb ell i parlar llargament. Per tant, una pèrdua.
2: Sap greu, important. Però tothom hi arriba, vull dir que...
1: Sí, sí, és el que hi ha. Ens arriba a tots.
2: Dintre les notícies, abans hem comentat que demà es clausura el

0: Per tant, també crec que val la pena dir-ho.
1: Sí, sí. Perfecte. Feta la repassada de les notícies del poble, anem a fer la repassada de les notícies policials. Tenim un moment de sintonia i som-hi.
2: Notícies policials.
1: Dimarts 12 de maig, cap a la 1:30 del migdia, la policia local va rebre un avís per la presència d'una serp a la façana d'un edifici del carrer Travessia. Els agents es van fer càrrec de l'animal i el van traslladar fora de l'entorn urbà per garantir-ne la seguretat. Es va reubicar sana i estàlvia en un entorn natural. Ens avisen també doncs, que durant, davant els avisos de protecció civil per pluges intenses, previstes per les tugues i a les 8 del dimarts 12 de maig, l'Ajuntament va activar el seguiment de la situació. La pluja de la tarda va provocar algunes filtracions d'aigua en equipaments municipals, però sense afectació destacable, i la policia local i els serveis municipals van estar pendents de l'evolució meteorològica i de les possibles incidències durant la tarda. Com a notícies també vull afegir jo, per la gent que ens escolta i que també hem pogut veure aquests últims dies, el Carmelo, que torna a estar patrullant a Sant Feliu. I tots, home, però aquest va marxar.
0: Sí, sí, el però Carmelo. ha tornat.
1: Ha tornat a Sant Feliu, és membre de la plantilla del cos de policia.
0: Sí, sí, és un municipal més.
1: És un municipal més, però contents, doncs, de tornar-lo a veure per Sant Feliu i que desenvolupi la seva tasca aquí al poble, que al cap i a la fi és on tenia plaça i on...
0: Sí, sí, almenys veiem cares conegudes, perquè realment cada vegada n'hi ha menys de cares conegudes.
1: Sí, no,
0: costa veure cares conegudes amb els policies.
1: Costa trobar gent que vulgui... treballar segons quins sectors de feines.
0: Sectors i mantenir el lloc.
1: I mantenir-lo.
0: I mantenir el lloc i no anar canviant, sinó venir aquí només per promocionar-se i després canviar, no?
1: Ah, està bé. Doncs ja està, feta la repassada de les notícies del poble i policials. Tenim algun diuen? No tenim res, oi?
0: No en tinc cap de diuen.
1: Està molt calmat
0: no
1: tot.
0: No tinc cap, està tot molt calmat. Ara ja va de cara a l'estiu, ja han passat les festes més importants i ara si algú ha de fer alguna cosa, ha d'obrir algun negoci i tot, no són les millors èpoques, segurament. No són les millors èpoques. De cara al setembre sí que deuen ser ja millors èpoques perquè immediatament ve la festa major, després la fila de carbassa i tot això, però en aquest moment obrir un negoci i no sé fins a quin punt. I més tenint en compte que hi tindràs una plaça que estarà inhabilitada durant molt de temps, per tant ja es veurem com va tot això, com pot repercutir això en el comerç local.
1: Veurem, primer l'hem de començar.
0: Sí, hem de veure quin dia comença, com ho fan i tot, perquè era mitjans de maig, ja estem a mig de maig precisament i...
1: Primer l'hem de començar.
0: I aquest diumenge fem una gran fira.
1: Per això. Potser dilluns ja entren les màquines, ja.
0: Que potser dilluns ja entren les màquines. Potser, vés a saber.
1: En fi, anem a parlar de la Fira del Rellotge, anem a parlar d'aquests 30 anys, que jo crec que són molts anys, i per tant n'hem de parlar també a nivell radiofònic d'aquesta festassa que es veurà a Sant Feliu de Codines aquest proper diumenge, no dissabte, tinguem-ho clar, no dissabte, perquè la gent, oh, això ho podíeu fer dissabte i diumenge, no. La Fira del Rellotge serà diumenge. Per tant, canviem de decorat, posem una mica de sintonia de fons i anem a parlar d'aquesta Fira del Rellotge.
2: L'entrevista.

La Caral li agrada molt aquesta música de fons, el Canto al Loco, que cada setmana agafa el micro i es posa a cantar com si no hi hagués un demà. Com dèiem a l'editorial, avui volem parlar de rellotges. Els dos convidats que hem

0: portat avui, tots dos porten rellotges, no com jo, que no en porto mai, per tant, per això arribo tot arreu tard. Avui ens acompanya el Josep Vilanova. Bona nit, què tal, com estem, Josep?
1: Molt bé, estupendo, gràcies a Déu de salut. Vaig marxant força bé i per això tinc moltes ànimes i il·lusió per fer moltes coses i per tirar endavant, per descomptant les 30 fires del rellotge i arribar a les 40 o les 50 fins allà on em demanin a dalt.
0: Molt bé. I el Joan Segalés, el Rateta. Bona nit, què tal, Joan, com estem?
2: Home, bé, doncs bé, jo sempre bé. Sempre he estat bé. Fa 85 anys que estic bé.
0: Manolet,
2: com que treballo pel poble, no puc estar malament perquè contínuament tinc de fer coses pel poble. Vull dir que estic dic als metges, no m'operin, no moro perquè tinc feina. Tinc feina a fer coses pel poble.
0: I que per molts anys...
2: Quan no són els pastorets, són la passió, quan no els rellotges, quan no...
3: La passió ja no,
2: Oh, també l'havia fet.
3: Sí, però ara no.
2: Però sempre disposat a coses del poble.
0: Escolteu una cosa, quina hora us marquen els vostres rellotges que porteu ara?
1: I 48.
2: El meu 3 quarts 49. I una mica més.
3: 49. 49, 3 quarts i una mica més.
1: Sí.
0: El Joan va una mica...
3: 3 quarts i una mica més.
0: Sí. No,
3: 4 clar. Minuts és sí, una mica sí, més,
1: no.
3: Carai.
1: Sí, bueno,
2: home,
1: això és com...
2: un omega bo, jo,
0: Veig que marquen bé. Veig que marquen.
1: Això és com els rellotges més antics que només portaven una agulla. I per què portaven una agulla? Perquè la gent deia, això és, són quarts de dues, o aviat seran les dues. Amb una agulla en tenien prou.
3: Sí, la de les hores. Tenien la de les hores i prou.
1: Per què trencar-se el cap amb dues?
0: Això jo no ho he vist mai, Josep.
1: Doncs, bueno...
0: Un
1: doncs,
0: rellotge sí, amb una agulla...
1: O doncs, perquè no has estat en el nostre museu, no. Perquè allà n'hi ha més d'un de rellotges.
0: Perquè no m'hi heu convidat mai.
1: Convidat, és que no tenim pas de convidar. Aquí. La gent té de venir. Sí.
2: No m'hi heu convidat mai a venir.
0: Vindrem.
2: Fa 30 anys, tu que ets a la ràdio de Sant sí. Feliu, imagina quin fallo has tingut. Jo t'ho vull dir.
0: No,
2: perquè ara t'ho veiem. A les ràdios perquè heu de tot. Segurament que ja expliques d'això de la baixada de Can Rovira quan han remat ara. Que, bueno, això... No porta res al poble.
0: No.
2: Nosaltres que portem, que t'ho direm, el que portem i el que deixem. No fem una fira només, deixem coses al poble. Moltes vegades, ara tu les direm.
0: Ah, vale.
2: I en canvi has parlat d'això, ja és una gran novetat. Això que no simbolitza res, una mica de guirnaldes.
0: Sí.
2: Molt bé, doncs imagineu quin fallo, ja teniu la fira, no la fira, la ràdio,
0: sí.
2: Que no parleu d'aquestes coses concretes, que sí... que deixen coses al poble.
0: Bueno,
2: que nosaltres hem portat gent quasi bé de tot el món aquí, a la Fira del Rellotge.
0: Ara en parlarem.
3: Jo crec que s'ha parlat cada any, de la Fira del Rellotge. Cada any s'ha parlat.
0: 39, perquè...
2: Molt lleugerament. Cada any.
0: Nosaltres en portem 16,
2: home,
0: però...
2: Ho ja... diuen tot, però molt lleugerament.
0: Va, anem a parlar de la Fira. Què representa arribar a aquesta 30a edició d'aquesta Fira del Rellotge?
1: Que representa? Doncs representa que no ho hem deixat caure, sinó al contrari, que hem tirat el carro sempre endavant i a més, doncs, al començar, doncs, érem 4, no? I ara ja som 7 o 8. I per això que dos que ens han fallat, un que està en el cel o bé en els núvols i un altre que està a les Balears, a l'Ibiza. No? Doncs, però, bueno, però com que llavors ens hem anat agafant col·laboradors com, per exemple, no com per exemple, com el Rateta, que està per amb tot i amb nosaltres és una gran ajuda. No? També tenim el Lluís, aquest senyor que estan aquí, que és el Dani Foroll, el Miquel Tura, i moltes senyores que també hi col·laboren el dia de la fira i d'altres dies. O sigui que, gràcies a Déu...
0: El Quico Tosà...
1: Quico Tosà, exacte. Collons, aquesta és una que va, és des, quasi des de començar, que està amb nosaltres.
0: Pere Riera
1: és, bueno, va ser dels fundadors també amb mi.
3: Això, a mi m'agradaria anar aquí. Com és que es va fundar l'associació Fira del Rellotge?
1: Bueno,
3: què us va passar pel cap a 4 persones? Perquè vau ser 4 persones.
1: Sí, vam ser 4. Bueno, vam ser dues i llavors vam ser més aviat dues perquè va ser el Joan Fernández i jo, que érem de la Junta del Casal Cultural Codinenc, i en aquí, llavors, en aquella època, ja coses antigues es començaven a fer descarregades en un poble i un altre i el més enllà, i nosaltres per fer coses, més coses al casal, a part del teatre, que ja sabem que el Taret i els Deixalles, això, ha funcionat i funciona cada vegada més, doncs fèiem alguna exposició en una sala alguna exposició, doncs, que et diré, de quadros o d'algun artista, una altra de senyora que feia coses de labors, i, esclar, vam dir, tenim de fer més coses. I se'ns va ocórrer, sortint del casal, diguem, coi, aquí nosaltres és un poble que és característic perquè té dos campanars, perquè un poble, llavors, poder teníem 3 o 4 mil habitants, no? Com és que tenim dos campanars? Per què? Doncs anem per aquí. Escolta, ja que som dos campanars, fem una fira del rellotge, no del campanar, sinó una fira del rellotge. I aquí va començar i vam dir, esclar, no hi entenem res, no en sabem res. Doncs llavors, un que sabia una mica d'antiguitats, que era el Pere Riera, ho vam fitxar. I llavors, esclar, per fer una mica de publicitat i per portar l'assumpte, doncs, publicitari, doncs vam dir, coi, el que feia la revista de la Pinya, que era el David Baret, doncs mira, vam dir, doncs tots quatre, anem-hi. I a partir d'aquí, doncs, què vam fer? Doncs buscar gent que tingués rellotges per poder fer la primera fira.
2: Bé, Josep, t'haig de recalcar que es va fer la fira perquè el campanar que tocava a les hores del poble complia 200 anys d'història.
1: Complia
2: i
1: dos...
2: I l'Ajuntament va voler fer un celebrar-ho.
1: No.
2: I com s'ha de celebrar? Doncs es va fer una exposició de rellotges antics, que més bé que celebrar els 200 anys que tocava les campanes al rellotge del poble, una fira, sí. Aquesta fira, on se va fer? Com diu el Josep, que eren de la Junta i ja tenien aquests anells, es va fer dintre el Casal Codinenc. Aquesta fira havia de servir, aquesta exposició de rellotges antics, havia de ser un diumenge, el dia de celebrar els 200 anys. És clar, molta gent ho va veure, oh, que bé, però molta gent no ho va veure, per què no el traieu, que diumenge que ve tornem a venir? Es va anar guardant, i diumenge que ve un altre, i va durar un any ja, i encara la fira hi era, llavors ja va agafar peu, i per què no la deixem? I així aquesta fira ha anat fent coixí, coixí, coixí, gent que sap que hi ha aquest museu, ha deixat rellotges, i ens hem trobat que ja fa 30 anys, però l'origen de tot és celebrar els 200 anys del rellotge que avui dia en té 230 anys, el rellotge que toca les campanes a la banda de la lavanderia, que és l'altre cantó diferent a la parròquia. La parròquia, que era el puesto origen de Sant Feliu, és un altre lloc ja. Aquest era el campanar i l'origen de la festa ha sigut els 200 anys del campanar del poble.
0: Queda clar, i el Joan també ens ha fet una repassada de 200 anys. Però aquesta primera edició, com bé dèieu, eren els inicis. Com us ho vau fer per trobar no sé quants rellotges de cop i volta? Com ho vau fer, això?
3: I més dient que no en teníeu de rellotges.
0: Sí? Com ho vau fer, això?
1: Mira, doncs llavors, buscant gent que tingués rellotges o bé que tingués una mica d'il·lusió en els rellotges. I per això el Pere Riera, que era antiquari, ja aficionat amb això, ja coneixia alguns antiquaris, alguns de Vic, alguns de Barcelona, i un, com vas estirant, doncs un et porta a l'altre. Llavors vam conèixer l'antiquari Xerrier, que tenia tota la col·lecció de rellotges de català i va fer el llibre. Llavors un ens va dir que hi havia un de la Generalitat que també estava junt amb una colla que es trobava a Barcelona, el vam anar a veure en el seu despatx, que llàstima avui aquest any ens ha deixat, que era el Josep Maria Espelta, no em sortia, doncs un gran col·laborador de nosaltres. Doncs, llavors ens vam anar introduint amb aquestes persones que ja eren aficionats amb això. I llavors ja la cosa va ser més suau, ja no vam tingut d'anar buscant aquella casa, aquell amic d'aquí, que en tenia 4 i l'altre en tenia 8, i llavors, a més, ja vam fer unes fires especialitzades, alguna doncs, especialitzada en rellotges doncs, de la Selva Negra, a vosaltres amb vos morers, uns altres rellotges musicals, uns altres rellotges despertadors, uns altres rellotges amb autòmates, etcètera, etcètera, i així hem anat fent moltes fires especialitzades en alguna cosa per ser una mica diferents cada una de les exposicions de cada any. Comprens?
0: Quin és el secret d'aquesta continuïtat d'aquests 30 anys?
1: El secret d'aquesta continuïtat és que som una colla que ens entenem bé i que no parem d'anar-hi. O sigui, que quan una cosa vols que funcioni, que té de ser, i ser-hi. I nosaltres, gràcies a Déu, som uns quants que ens entenem molt bé i som amb totes les coses. Ens anem repartint una mica la feina, potser un fa més que altre, però entre tots ho fem tot. I així és la manera de que la cosa funcioni. El carro es té de tirar. Jo potser sóc el de davant que tira, no? Però gràcies a Déu em segueixen tots els altres.
3: Jo que sóc acabat d'aterrar allà, vull dir que no sóc molt nou, vaig començar l'any passat potser a donar un cop de mà, a veure com anava i tal. El que sí veig és això, que cadascú d'aquestes persones que hi ha allà té la seva especialitat. Una miqueta el Josep és el cap visible de tot això, és el que té els contactes més o menys importants, per dir-ho d'alguna manera, és el que dona aquesta continuïtat. El Pere Riera és el més mercantil, el que organitza més la fira perquè coneix a tots els paradistes, el que aquest any, per exemple, fa allò de la subhasta, el Joan, evidentment, és el que vesteix amb dibuixos i amb imatges tota la promoció de cada una de les fires.
1: Qualsevol ajuda de qualsevol cosa...
3: I qualsevol cosa que hagi de transportar, hagi de fer, hagi de posar cartells per aquí i per allà, el Joan... Bueno, ja el coneixes, el Joan ja saps que el tens absolutament per tot, no? El Quico potser seria la persona més tècnica que entén de rellotges. Entén més o menys, li ha agradat molt aquest tema, perquè a més és un gran col·leccionista de ràdios, que ja ho sabeu que té 300 ràdios allà a casa seva i tal, i li agrada això de la tècnica, sí. I ell l'ha vist més el tècnic aquest. Igual que el Lluís i l'altre xicot que també ve de tant en tant.
1: El Miquel
3: també, que també coneix molta gent i també aporta molt tot això, i les tres o quatre persones que entenen de rellotges i el món del rellotge els hi va, perquè han estat ensenyant com funcionen els rellotges de mestres, etc. Llavors, és una miqueta una estructura molt consolidada en aquest sentit, no? Que cadascú té la seva feina, tothom va per la seva feina i tothom col·labora una miqueta amb tothom.
1: Ara ja ens tutegem amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, i no solament amb els que són ara, sinó els que estan jubilats, que són els que vam conèixer primer. O sigui que, esclar, ara ja estem a dins d'aquesta olla i vull dir, nosaltres els coneixem a molta gent i ells ens coneixen a molts de nosaltres. I això ara doncs ho tenim més planer per poder fer i sabem que molts doncs aquesta fira ja saben. No els hi tenim de dir que fem el tercer diumenge de maig a la fira, sinó que molts ja ho saben, m'entens?
0: Veient l'exposició que hi ha en el casal, que me la vaig estar mirant de tots els cartells de les edicions, vaig fixar-me que no sempre ha sigut el tercer diumenge de maig. Hi ha algun any que fins i tot la fira s'ha fet o s'ha arribat a fer en setembre, si mal no m'erro.
1: No,
0: almenys en els cartells que hi ha exposats a l'entrada del casal, sí. No sempre ha sigut el maig la fira.
1: En aquí no sé si l'any
0: del... Algun any?
1: L'any l'any 20 de la pandèmia, que em sembla que sí que allà vam fer alguna cosa...
2: Algun any hi va haver eleccions del poble, també, eleccions
0: polítiques.
2: No sé, m'hi
0: vaig fixar que hi ha algun any que no s'ha fet el maig. I, coi,
2: ha passat alguna cosa, perquè si ara... si l'alcalde aquell diumenge o el president de la Generalitat no lliga, llavors.
0: No. Escolteu-me, hi ha alguna anècdota especial que resumeixi aquest esperit de la fira? S'han fet 30 fires. Hi ha alguna anècdota que recordeu? Ostres, me'n recordo que aquell any va passar això.
1: No, nosaltres moltes vegades hem convidat a persones importants o persones que tinguin una certa afició o bé, que no sé, en la seva categoria, això, com alguns anys va venir el Rigol, que llavors era president del Parlament de Catalunya, ha vingut també el senyor Lluís Bassat, han vingut diverses gent així, i com mira, el Permanyer, que ara fa un any i pico que ens va deixar, el Luigi Permanyer, que havia estiujat aquí, va venir... Bueno, total, que sempre hem mirat de si, que alguna persona vingués aquest any, doncs com que fem això del rellotge, és molt adequat que ens vingui la filla de l'arquitecte del campanar, no? de l'Isidre Puigboada, que es diu Marta. I també que ens vindrà, doncs, els arquitectes de l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, i estupendo que vindrà una persona que viu aquí a Sant Feliu, que és Alici Nuevo, que fa més de 20 anys que està en els núvols de la Sagrada Família.
2: Espera't, Josep, i que en parlaràs, que n'has de parlar perquè és la novetat de l'any. Però primer de tot, acabem la fira. La fira és com sempre, es fa una fira, es venen rellotges i posa rellotge.
0: Però les preguntes les faig jo, Joan.
2: No, bueno, però ens passarem de l'hora
3: així. Queda molt de temps, Joan. Queda molt de temps.
2: Fem la fira i després de la fira es fa una subhasta. Parla en Josep. Aquest any agrandim la fira. La fira s'acabava sempre a les 2 de la tarda. Es començava de l'on de matí.
0: Ja tan colorido,
2: aquest any, a més a més, hi ha una fira.
0: Caral, fes-te l'entrevista.
2: Una exposició a la
3: tarda. Que ja tens, Joan, ja tens per explicar-ho. Deixa'm el risc.
2: El Josep explicarà aquesta altra gran novetat
0: Josep,
2: del campanar.
0: Quines són les principals novetats d'aquesta edició? Que la gent que vulgui participar, vulgui veure, quines novetats hi ha? Heu dit que ja algun any s'ha fet el rellotge de paret, el rellotge de pols. Aquest any la fira què tractarà?
1: No, la fira en si només ho dediquem en aquesta remodelació que s'ha fet del campanar perquè la gent ho pugui visitar. O sigui que no hi ha, aquesta cosa és la base i el fonament i d'aquest any. Aquest any hem fet això.
0: Què heu fet? Què heu fet?
1: Fem això, que arranjament del campanar, i aquí, doncs perquè la gent ho pugui visitar. I perquè el pugui visitar, doncs, té d'estar en condicions, i ho hem posat en condicions. Vull dir, hem fet el terra, llavors...
0: Estem parlant de l'última part final?
1: D'allà on t'arrenca el campanar nou, el modern.
0: Val.
1: Perquè aquí hi havia l'estructura, fins allà l'estructura aquesta, que per... Bueno, segons tinc entès, quan l'arquitecte va fer aquest campanar nou als anys 50-60, la Pujolada, doncs gràcies va tenir perquè l'estructura ja era ferma. Perquè es veu que l'estructura es havia fet ferma, però llavors, per les raons que sigui, doncs en els anys 1700 o 1800 no es va poder fer el campanar perquè poder no hi havia diners o pel que sigui, i només van fer una mica de finestres, com aquell que diu, per penjar les campanes i prou. I aquest és el que nosaltres de petit ja és el que veiem el campanar aquest aquí. Però gràcies al poble i a tots els estiuejants, que llavors en aquella època doncs venien i molts doncs portaven les butxaques una mica plenes, i el rector doncs em va mirar d'aprofitar, i com que l'arquitecte també estiujava aquí a Sant Feliu, doncs es va decidir restaurar, millor dit, reconstruir l'església que es va volar per la guerra, i llavors doncs es va dir, doncs vinga, anem-hi de cara a fer el campanar com Déu mana. I es va fer el campanar com Déu mana, i per això vull dir, fixa't, que el que ve d'allà, l'altre dia va venir una noia de fotògrafa del 9-9, que avui em sembla que surten el 9-9 les fotos, va quedar impressionada. Diu, jo faig fotos de molts campanars. Diu, però com aquest no m'havia vist mai cap. I a més, aquella escala de cargol del final, hasta el mateix arquitecte que va venir, aquest tècnic de la Sagrada Família, que la setmana passada ens va venir a visitar per veure què era i com era, doncs va dir, encara jo tinc dia d'estudiar a veure com és que s'aguanta aquesta escala. O sigui que és una obra que val la pena que la gent ho conegui, i per això nosaltres, aprofitant el 30 aniversari, doncs ens hem llançat amb això. I que ens faltaran poder diners, però els traurem d'allà on sigui, perquè el que volem és que aquesta obra d'art, que la gent en pugui gaudir, que ja fins ara, doncs això, ni aquí el poble de Sant Feliu, potser ni un 2% havia pujat en aquell campanar, ni sabia el que hi havia.
0: Deia Dani Fonoll, quan parlàvem de les notícies, que també hi haurà una projecció amb una televisió. Tot això es podrà veure...
3: En aquest pis.
0: En aquest pis del campanar.
2: Per començar, això, la base, només s'arriba del campanar, s'ha adequat una sala que es podrà seure una estona, mirar per una televisió tota la història del campanar, de la construcció, està tota aquella zona envoltada de fotografies, de com s'ha anat fent, que fins ara no es veia ni ningú sabia, i després ja visitar el campanar fins a dalt de tot, si volen.
0: Jo pregunto, per poder visitar el campanar, com bé deia Josep, que poder hi ha molta gent que no ho ha fet mai, l'església ha d'estar oberta.
1: No, l'església no està oberta. Hi ha un passillo lateral que és el que per aquí...
0: A través de la parròquia.
3: A través de Càritas i tot això, sí.
1: Entre Càritas i Can Bocineri hi ha un passillo que, a més, estava una mica abandonat les herbes d'allà, s'han netejat, i per aquí doncs serà tota l'entrada, que així no es tindrà d'entrar pel mig de la
0: casa. Entenc que ara hi podrem visitar-lo sempre que vulguem?
1: No, sempre que es vulgui, sí. però amb dies i hores convingudes.
0: Val.
1: Perquè no estarem nosaltres en allà esperant que vingui una persona per pujar el campanar.
0: Perfecte.
1: O sigui, el que vulgui pujar el campanar tindrà d'anotar-se o bé per internet, o bé per mail o per telèfon, o dir, jo estic interessat a pujar el campanar. I nosaltres ho apuntarem i direm, mira, tal dia nosaltres tenim ja colla suficient, 15 o 20, els que creiem per poder pujar, aquest dia us va bé? Doncs sí, doncs ens trobem tal dia, tal hora, davant del Museu del Rellotge, perquè farà, les visites seran conjuntes. Primer el museu i llavors el campanar, o viceversa.
0: Gratuïtes?
1: No, home, és que si tot el que és gratuït no val res, i això val. I com que val, i tenim molt gasto aquí, doncs es té de pagar una mica. I creiem que això farem pagar 5 euros, 2,5 pel campanar i 2,5 pel Museu del Rellotge. Més endavant no ho sé, però en principi l'idea és aquesta. I és clar, i llavors diu, podem pujar el campanar? Tothom hi podrà pujar el campanar. Però ens tindrà de telefonar o passar-ho per mail. Nosaltres estem interessats, els hi contestarem i direm, tal dia i tal hora us va bé, sí, i anirem fent la colla del dia adequat per poder pujar.
3: Normalment, i una pregunta, un cop al mes, igual que el Museu de Can Xifreda, s'obre la Fira del Rellotge. Un cop al mes,
1: sí,
3: queda oberta, sí. Que és, no sé si, igual que la Fira, que el Museu de Can Xifreda, el primer diumenge de mes, o no sé quin és, jo ara mateix no el tinc present. Sí. Podria coincidir aquell dia també que hi hagués algú al campanar i es pogués visitar? Pregunto, eh?
1: No, jo crec que, esclar, el campanar és diferent. Allà hi ha d'haver una persona que sàpiga el que toca i una mica pugui explicar una mica, encara que tinguem la tele. Jo crec que llavors, sempre jo em fa l'efecte, i més, vull dir que ens convé fer-ho d'aquesta manera, que la gent ens truqui o bé ho passi per mail i nosaltres contestem. Tal dia i tal hora podeu venir. No podeu venir aquesta, doncs a la pròxima us avisem. I així jo crec que serà millor per nosaltres i pel que vulgui venir.
3: Hi ha problemes de mobilitat, no es podrà pujar, no, perquè evidentment hi ha l'escala de Cargol que puja fins a aquest pla que s'ha de pujar.
0: El proper pas serà
3: un ascensor.
0: Pressupostos participatius, un ascensor.
3: Sí, un ascensor que pugi a la primera planta. Ja està.
0: Hi haurà alguna activitat especial per commemorar aquesta 30a edició?
1: No, només és això.
0: Parlava el Joan d'una subhasta?
1: No, bueno, aquí subhasta ja m'havien fet anys enrere. I sí, doncs això tens una mica de raó. Aprofitant la 30, hem volgut que aquest any doncs fer alguna més. I per fer alguna més, doncs hem aprofitat el dia de la fira i així a la tarda doncs hi haurà, com aquell qui diu, el fi de festa amb una subhasta.
0: Com anirà això? Aneu traient rellotges i la gent els podrà comprar?
1: No, nosaltres ja els exposem els rellotges el dissabte.
0: Sí. El dissabte al Casal.
1: El dissabte dins el teatre del Casal Cultural, amb unes vitrines, ja hi haurà unes persones que el que estigui interessat amb la subhasta van allà i s'ho mira, i s'ho mira, hi ha una llista i diu, aquest sortirà doncs a 100, aquest surt a 50, aquest surt a 500, i llavors doncs ell ja sap més o menys el preu que surt. Si no vol ser la subhasta, deixa un paper dient jo aquest número pujo fins a tant, m'entens? I aquest pujo fins a tant. I aquest paper queda allà i si a la subhasta algun no puja fins a aquella xifra, doncs se l'emporta aquell que ha deixat el paper.
4: Això perquè... no és un joc que l'organitzem nosaltres. Ve gent de Barcelona, ve gent professionals. Una cosa molt sèria. Hi ha rellotges que poden pagar 10 euros i rellotges que poden pagar 500.
0: Aquí és on anava. Quins preus
4: tindrà?
0: Quins preus oscilaran aquesta subhasta? Hi haurà rellotges des de preu mínim fins a quin preu?
4: El que vulguis, sí, el que dolguin.
1: No, fins a algun que val alguns mils d'euros. Sí.
4: Ah.
1: De res, o de poc, alguns...
4: Vull dir que no és una tonteria, no és... És sèrio, això. Vull dir que l'organització és sèria.
0: Quin interès desperta actualment el col·leccionisme de rellotge? Hi ha gent que realment li interessa, això?
1: És molt peculiar, això, perquè, per exemple, nosaltres coneixem amb un de Girona que té... Per dir, em sembla que té cap a mil.
0: Mil què? Mil rellotges?
1: No, clauetes per donar corda als rellotges que són els catalinos. Els rellotges catalinos són els que abans que hi hagués la corda d'aquí, hi havia uns foradets i amb una claueta doncs es posava en marxa l'hora, es donava corda, i les busques també, les agulles també, que se'n diem catalinos, perquè hi ha una cadeneta que se'n diu Catalina. Doncs aquest senyor de Girona va fer, ja ho vam exposant aquí fa 2 o 3 anys, aquesta exposició que té ell, bueno, doncs aquest només ha voltat sempre per aquí per allà, comprant clauetes d'aquestes, perquè són de diferents formes, alguns que hi ha formes una flor, altres que són com un, com que et diré jo, com una maquineta que entra, etcètera. Cada qual ho fa de diferents maneres. Per exemple, jo tinc col·lecció de suports de rellotges de butxaca. I dius, com és això, de suports de rellotges? Sí, perquè el rellotge de butxaca va ser el que es va, per les cases, millor dit, per les persones, va ser el que va començar a portar la gent a sobre. I especialment els homes. Les senyores van començar amb un rellotge més petit i el portaven penjat, i va ser també dels primers, potser, que ho van portar a la muñeca. Però el segle passat i una mica l'anterior, els rellotges aquests, l'home el portava a la faldriquera, a l'armilla, a la butxaca de l'armilla, amb una cadena aquí. Quan arribava el vespre, doncs es treia la cadena i el posava sobre la tauleta de nit o sobre la calaixera. Tenim de pensar que en aquella època molts no tenien ni llum. I quinquers, o bé una llum d'una espelma, o bé un sol llum que hi havia a l'estrada aquella, en el quarto. I llavors, esclar, si tenien els rellotges, dormien, o tenien així, tenien d'obrir el llum, agafar-lo i mirar-lo. En canvi, si el tenien penjat, doncs d'aquesta manera obrien el llum al misto i veien l'hora perquè el tenien allà mateix. I llavors aquí va sortir el negoci, perquè totes les necessitats llavors ven bon negoci, el negoci de suports de rellotges, de butxaca. Jo tinc tot una cosa, 50, 60, 70, no sé, suports diferents, i molts se'ls feien astre de fusta o bé manetes com aquest senyor, doncs se'ls feien ells. M'entens?
4: Bé, en resum, que es paga, no diguis que el que et pot pagar no. Ni que val, que de 0 a 10.000 i 20.000 i 30.000 compra a l'Avantguàrdia, que sempre veuràs dues planes que hi ha rellotges allà que es compren i es venen.
3: És com tot el col·leccionisme, les monedes, que també val el que et paguin per ella. Ja està.
0: Amb una era digital com la que estem a dia d'avui, on tots portem un mòbil que només apretem un botó i ja tenim el rellotge que ens diu l'hora, el món del rellotge d'aquests mecànics que anaven sense piles, que tenien una maquinària molt precisa, a dia d'avui encara es ven, això?
1: Avui es ven i és el que val més. Sí. És el que val més, perquè en aquí, fixa't que, esclar, el rellotge era mecànic, no? Fixa't que en el campanar hi ha l'estrado per posar el rellotge mecànic en el campanar, i ara allò no serveix per res, només per veure'l, perquè ara tot va elèctric i amb cables, no? Bueno, doncs et dic que quan va sortir el quartz, aquí a Suïssa, això semblava que tinguessin de plegar totes les indústries, però aquí el govern suís i tots van tenir una bona idea de llavors fer el rellotge ben fet, molt ben fet, amb maquinària, molt precís, amb els fases lunars, escolta, que era perpètuo, que es carregava amb la llum del sol o bé amb l'ombra. Tot això doncs ha sigut que aquesta gent han volgut fer el rellotge important. Així és com aquí, amb els cotxes, s'ha volgut fer un Mercedes o un Ferrari, doncs aquests senyors ara fan rellotges tipus Ferrari o tipus doncs, Aston Martin, algo fora sèrie, i els fan pagar, com que en fan tirades curtes, els fan pagar a preu d'or. I això, doncs, llavors, aquesta gent doncs s'han forrat i s'estan forrant els que tenen marques bones. I tu fixa't que una persona, o bé un, que més o menys es guanya la vida, abans de dir, cony, es comprarà, no sé, un Mercedes o un Porsche. Ara això ja compta menys. Home, si van amb un top Ferrari, d'això doncs també compta. Però si no, doncs, quin rellotge portes? Oh, un Rolex. I un Rolex com? Ah, un Rolex Mille Miglia, un Rolex, etcètera. O bé un Patek Philippe, m'entens? O bé un Vacheron Constantin, o bé un Breguet. Doncs tots aquests són marques suïsses, doncs que vull dir que, clar, han agafat un mercat, i com que de milionaris, doncs cada vegada no n'hi ha més. Mm.
3: Parlàvem abans, això, eh?
1: I més budia a Xina. Aquí potser, aquí més aviat menys. Perquè aquí amb els impostos que ens foten, em sembla, jo ho dic perquè soc de la classe mitja, i ara em sembla que ja no seré, aviat ja no ho seré. No. Perquè em van fotent unes garrotades a tothom, i esclar, i llavors això em sembla que aquí ho tenen mal entès, tota aquesta gent. Ho tenen mal entès els que són de dalt. Però els que tenen ben, els que estan ben entès, com a Xina, per exemple, o bé d'altres països, doncs aquí sí, compren a xorro aquests, i fan cua per comprar aquests rellotges. Et dic això, fixa't el canvi que hi ha hagut. O sigui que les coses amb el temps i amb els anys tot canvien. I el que té una idea i aquella idea qualla, doncs va cap allà.
0: Entens? Teniu relleu generacional amb la Fira del Rellotge? És a dir, el jovent s'interessa per la rellotgeria o...
1: El jovent només s'interessa per la rellotgeria aquesta que et dic d'alto standing. Tot el demés, tot això de com tenim aquí rellotges antics del segle passat i de l'altre i tot això. Sí, com venen és bonic de veure, però més aviat no els joves, sinó els que tenen certa edat, perquè llavors diuen, no, que aquest rellotge ratera estava a casa dels meus avis. Aquella caixa així, sí, però jo l'havia vist allà. O sigui que, bueno, nosaltres esclar, fem història, i la història la tenim de conservar, i això és les ganes nostres, m'entens? Ara, a la fira que vinguin els brocanters i els col·leccionistes, aquí que les parades que portin rellotges de tota mena, perquè de rellotges d'això que dic, de moderns, també n'hi ha de moltes classes, i no, tampoc no, alguns no són de tant mils, no tan mils com Omegas, alguns, o bé, no sé, Fortis, alguna altra marca, que és més assequible, i en canvi, doncs, és maquinària, i bona maquinària.
0: Dies.
3: Tenim un museu del rellotge. Aquest museu es va començar a fer de mica en mica. Quantes peces hi poden haver al Museu del Rellotge en aquest moment? Com ho podríem valorar, les peces, la quantitat de rellotges diferents que hi ha?
1: No, aquí cada... Esclar, s'hauria de valorar peça per peça, d'això, perquè alguns sí que perquè són doncs, autòmates, perquè hi ha aquell que hi ha un ocellet que canta, sí. O bé l'altre que és com un òrgan petit.
4: Almenys en tenim 300.
1: Sí, jo crec que n'hi ha 300 i pico, però esclar, el valor pràcticament total...
3: Jo deia per número, deia per quantitat de rellotges, ah, sí, podem tenir 300, 500, 1.000, sí, no sé.
1: No, uns 300, ara n'hi deu bé, oi, Joan?
4: Sí.
3: I aquesta col·lecció s'ha fet a base d'anar a mercat de segona mà a comprar-ne, a donacions...
1: Aquesta col·lecció és de diferents col·leccionistes que en lloc de tenir-los a casa els tenen aquí exposats. Nosaltres diem que és un museu, però és una exposició permanent de rellotges de col·leccionistes.
4: Hi ha privats, hi ha gent que ja se'ls treuen, i ens els donen també per no vendre'ls així, i els hi exposem allà. Encara són de la persona, si vol
3: però almenys... Per retirar-lo, però estaran allà dipositats. Estan dipositats.
4: Per no tenir la casa així, doncs ens ve persona de tot arreu. També no ha dit, i cuidado, que el Museu de Sant Feliu és important. Estem emparentats a Alemanya, que és un país una mica sèrio. El poble més bo d'Alemanya està emparentat amb Sant Feliu de Codines, que és Forbagen. Doncs els d'aquí de Sant Feliu de Codines hem anat a Forbagen i els de Forbagen han vingut aquí moltes vegades. Vull dir que són dos pobles que algun feriant va a Forbagen i després venen aquí. Vull dir que també no a Sant Feliu no ho saben, a Caldes ja no ho saben. No, no. Alemanya, pràcticament tota Alemanya sap que Sant Feliu també fan la fira
0: tota
4: aquesta.
0: Tota Alemanya.
4: I a vegades venen a comprar aquí. Els rellotges... Sant Feliu també, que no fem la fira i s'ha acabat el rotllo ja. Igual com aquest any, amb el campanar, si venen els del Sagrada Família, si ve el bisbe, en parlen no aquí Sant Feliu sol. En parlant a Barcelona, ho sap molta part de Catalunya el que hi ha a Sant Feliu.
0: S'ha fet un conto, oi, també, Dani Forbagen?
3: Sí, que jo anava a dir, ara que ha parlat de Forbagen, Forbagen, Triberg, hi ha els famosos rellotges de cucut, que vas allà a les botigues, i els famosos rellotges de cucut de la Selva Negra són de tota aquella zona, i realment és molt xulo de poder-ho veure. Llavors, aquest any, aprofitant la 30a fira, hem fet un conte que es diu El poble que volia escoltar el temps. Sant Feliu de Codines, el poble que volia. I explica una miqueta la història dels dos campanars de Sant Feliu. Explica el per què es va fer un segon campanar, perquè primer hi havia un, i una mica la història de la Fira del Rellotge, des de que es van fer després els dos campanars, es va celebrar els 200 anys, com ha dit el Joan abans, i a partir d'aquí aquí es va anar fent cada any aquesta fira del rellotge. Aquest compte estarà durant la fira, tothom el podrà tenir, el podrem vendre, el farem arribar a escoles i el farem arribar a llars d'infants i tot, perquè amb coses d'aquestes és quan es coneix la història d'un poble, evidentment, i aquí se li ha d'agrair sobretot al Joan, perquè ens ha fet tots els dibuixos que hi ha aquí amb aquest dibuix, amb aquest conte, i que són uns dibuixos preciosos, són uns dibuixos corradíssims, i el Joan ens ha fet...
4: Són pocs dibuixos, però expliquen la història.
3: Expliquen tota la història que volem dir. I a més, a l'última pàgina hi ha el que la Fira del Rellotge ha deixat a Sant Feliu durant aquests últims 30 anys. Últims 30 anys, per exemple, el llegat que ha deixat la Fira del Rellotge és la campana de la residència d'Agustín Santa Cruz, el rellotge de sol de la façana de l'Ajuntament, el rellotge i il·luminació del campanar de l'església, la il·luminació dels rellotges, que no hi havia rellotges, a més hi havia forats, doncs el rellotge i la il·luminació també l'ha fet, el rellotge de la rotonda commemorant el 25è aniversari, i per últim, el que es fa aquest any, que és l'arranjament del campanar gaudinià de l'església perquè es pugui visitar.
1: I el segon, espera't, un moment, i el segon any de la fira vam posar en marxa el rellotge de Can Laureano, de López Rodó, perquè funcionés, però com que no se n'han preocupat més, doncs ara tot,
3: ja no funciona.
1: Tot està parat.
0: Ràpidament, per acabar, quin rellotge us agradaria tenir si no hi hagués límit de pressupost, Josep?
1: Home, ens agradaria, en aquí que ens falta potser en l'exposició, un rellotge autòmata, i que no sé, autòmata estil com, per exemple, de, doncs, ja a Berna, o bé ja amb alguns altres països.
3: Doncs, el de Múnich, per exemple.
1: Doncs el
3: no?
1: de Múnich, ja sí, doncs esclar, no gran així, però més petit, un rellotge amb molts autòmates, com aquell que diu que és vers, i musical, doncs encara més. Però, esclar, això n'hi ha pocs, i llavors, doncs, esclar, tindria que ser un col·leccionista que deixés anar bastantes mils per poder-ho fer. Potser ho arribarem a tenir, també.
0: Quin és el rellotge més antic que heu tingut a les mans? No vist, que heu tingut a les mans.
4: La Mollà.
1: Els rellotges més antics són, i els que ja els tenim nosaltres aquí, que són de l'any 1700 i pico.
0: 1700
1: i
0: pico.
1: Sí,
0: aquest és el més antic que has vist mai.
1: No, sí, perquè els més antics són de l'any 1700 i en tenim un d'inglès, especialment el de Mollà, aquí els que es feien en diferents pobles d'aquí a Catalunya, però tenim un d'inglès i un altre, no sé, d'un test, el de l'Alemany,
4: em sembla. Els feien ferrers, sí, els rellotges.
1: Són de l'any 1700 i pico, són de com de diu, de material aquest, de llauna, oi són?
4: De
0: llautó.
4: I anaven amb una busca, només, i se sap l'hora bé, que si la busca marca les 3, és les 3. Si marca entre mig de les 3 i les 4...
3: Són quarts de 4.
4: Ara ens hem anat complicant la vida, perquè volem els segons o minut...
0: Els rellotges expliquen només l'hora o també expliquen històries?
1: Home, algun rellotge pot explicar història, perquè nosaltres hem tingut algun rellotge, per exemple, que ens va deixar algun que el va treure doncs d'un que havia estat en la Segona Guerra Mundial pres aquí en el...
0: Auschwitz.
1: Auschwitz, jo, per aquí, sí. I del seu pare, doncs, el va poder recuperar. O sigui, que és clar, sempre... Ja, nosaltres tenim aquí un rellotge de això de, que diem, de Vic. Ai, de Vic.
0: De Mollà.
1: De Mollà, que també ho vam treure d'una casa de pagès, sembla ser que ens han dit d'una casa de pagès de per aquí el d'això, com se diu, aquí un Penedès, no el Penedès, no, de per aquí dalt a Vic.
4: Però pensa que el rellotge no és el rellotge l'important, és el temps. No ho saps, que la vida, l'emissora, tot depèn del temps.
0: Ara anava a fer l'última pregunta.
4: El rellotge és el temps, ho ha de comprendre la
0: Joan,
4: gent.
0: Si
4: per això sempre serà etern,
0: si,
4: això.
0: Si aquesta fira fos un rellotge, imagineu-vos, si la fira fos un rellotge, quin tipus de mecanisme tindria?
1: Tindria un mecanisme, per nosaltres, un mecanisme mecànic, que és el que ens agrada. O sigui, no un mecanisme electrònic ni de quarts, sinó un mecanisme...
0: D'antes.
1: Igual com els cotxes avui dia, que ja són elèctrics, doncs, en canvi, per mi els cotxes, doncs els cotxes que m'agrada són els que tenen el carburador, que tenen les bieles i que tenen l'hèlice per fer...
4: Principalment el mecanisme que hi posem nosaltres, que no pensis que, per comptes de anar a dormir, potser hem d'estar fent coses, que no corre sol les coses.
0: No.
4: Quan diuen allò, ho fa el poble, allò. si no es mou persones, doncs, com nosaltres, allò queda parat, eh? Com totes les coses. Si aquí a la ràdio hi sou aquí és perquè algú és aquí. Ara. I tal dia i tal hora. Si has d'anar a una reunió, si has de fer, la família també t'espera. Ho has de deixar tot per continuar. I per això aquesta Fira del Rellotge ha trobat aquestes persones que 30 anys han de ser unes persones ja especials que duri d'aquesta manera això. Poques persones, no 300 ni 4... No. Amb poquetes persones s'ha fet tot això. I aquest deixar de coses al poble, que poques entitats han deixat aquest patrimoni al poble. Cada any deixem coses com ara el campanar. Val molts cèntims el campanar. S'ha hagut d'arreglar bé, eh?
0: Tot això com ho podeu finançar?
1: Venent
0: rellotges?
1: Doncs una mica...
0: No, per la gent que ens escolta, que ho sàpiga, sí, també s'ha d'explicar això.
1: Col·laboradors, col·laboradors. Sí. Hem de ser col·laboradors, que alguns ens donen una mica i uns altres ens una mica més i mirem alguns que ens en doni bastant més.
4: Del poble i de fora.
1: Del poble i de fora, esclar, vull dir que sí. Ens refiem, doncs, d'alguns que ja col·laboren quasi cada any i llavors, doncs, aquests, doncs, els anem... Mirarem de no deixar-los al contrari, a veure si en tenim algun de més. I si aquest any que hem fet una despesa molt important, no podem aguantar-ho tot, doncs farem un crèdit a la caixa i com que de mica en mica amb les entrades mirarem d'anar-ho tornant, m'entens? I l'any que ve una despesa ja no la farem tan gran i així es compensarem una cosa amb l'altra.
0: Teniu subvenció de l'Ajuntament?
1: Sí, l'Ajuntament es dona com moltes entitats, em sembla que es dona 1.500 euros a l'any.
0: Perfecte. Doncs res més, arribem ja al punt de 2:15 de la nit. Un plaer haver parlat amb vosaltres de tanta història, de tants anys i de tants rellotges, i que per molts anys hi puguem continuar sent. I... Nosaltres com a ràdio, vosaltres com a,
4: sí,
0: com a nosaltres... Fira de Rellotges.
4: Ja ens agradaria per molts anys. Ja
1: ens nosaltres especialment amb aquest senyor que...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença De tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb Clara Blancafort i Paola Pazmiño.
1: Bona tarda! Com esteu, gent? I tornem a ser... Aquestes dues setmanes de... se m'han fet molt ràpides.
2: És que no, després de molt temps, però el que ens veiem normalment entre setmana i setmana, el que passa és que se m'ha fet etern.
1: No, a mi no, eh?
2: A mi se m'ha fet...
1: L'últim cop que vam estar aquí, que no hi havia l'Isaac...
2: Bé, han sigut dues setmanes horribles. Hem tingut exàmens. Que ja vam parlar d'això l'últim programa, per tant, no tornem a parlar. Però hem estat fent, no sé, a mi se m'han passat, bueno...
1: Bueno, a mi no.
2: Tantíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, que és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
3: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois? 5 oh, pelat.
4: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
4: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
4: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
3: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, pels Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
2: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte.
4: Vale. Però jo vull el perquè.
3: Fot patir.
2: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
4: Sí.
2: Per tant, l'indiscutible... És la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant,
4: ai, però...
1: perquè és imprescindible.
3: Parla salat. Has de parlar de ses illes.
2: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
3: No, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla salat.
4: No, però no és el mateix aquest.
3: No.
4: Aquest no és calvo. Aquest
2: el
4: és
2: Marc
4: gay,
2: Andreu és el
4: calvo,
2: que és gay, que és super...
3: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert, és cert.
2: Hi ha molts gais.
1: A més a més, la Martina és molt Marc Andreu perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
4: Yeah.
1: És així, eh?
2: I ja està.
1: És així, sí,
2: la Martina
1: yeah.
2: és el nostre Marc Andreu.
4: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
4: Anava a dir, i no sé què. No.
3: Però això no és verdad.
2: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és el cabell. És trans!
3: Hola, trans.
4: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, val.
2: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
2: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell. Perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
3: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
2: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
3: Però és que la Marta és una formigueta treballadora. Jo no sóc una
1: formigueta treballadora.
2: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
4: La Clara tampoc,
1: No és,
3: eh? No hi ha cap formigueta treballadora.
4: És que tu series la més, Marta.
1: Però jo sóc la Juliana,
2: ja,
1: tio.
2: Perquè és la que s'escandalitza.
1: Cert.
2: D'aquí qui es posaria a cridar? El Ter Stegen li ha posat el destressant.
1: De fet, quan hem arribat... arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tio, vaya locura, ja d'aquí Lotus, tio, és que vaya puta locura. I llavors la Clara m'ha dit, en plan, que lol, són les galetes. I jo, però, no, realment pensant...
2: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
4: Oye, però ja ni vella, eh? Unes Lotus.
1: Veus? És que està en Marc Andreu. O sigui?
3: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
4: Jo també, total. Jo t'entenc. A mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
3: Què dius?
2: No.
4: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
4: a vegades.
1: O sigui, que elles són... Sí.
2: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
2: Això. Vale, jo accepto que Paola Pazmi és...
3: A.K.A. Muslim Girl.
2: És... Juliana Canet.
1: Cert.
2: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
4: Per què? Justifica la teva resposta aquí.
2: D'acord. Perquè...
4: És que el Roger...
2: Jo crec que sóc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que es pot riure obertament. Tothom riu, de... Tothom riu del Roger. És que és el
4: és
2: millor.
4: És cert, és el millor.
2: Però a la vegada és el seny del grup.
3: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger, ai, no, amb el Roger menys.
2: Amb el Roger menys.
3: Jo sé que esteu superengoriladas amb aquest programa, però a mi... m'agradava molt i me'ls veia, me'ls veia tots, tots, tots.
1: Jo
3: tots,
1: les
3: tots,
1: catifes
3: tots.
1: Vermelles, totes.
2: La detectiva del cor.
3: No
2: ho
3: sé, no ho sé.
1: Totes. Mm. A mi m'encanta.
4: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa i diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
2: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre, la meitat de cop.
1: Ja. Yeah. Cert.
3: Esclavizat.
1: En la pecera.
3: Engarjolat.
2: Bé, doncs, jo Roger Grandell, ja, perquè ho dic
1: jo. Hi haurà un duelo de Roger Grandells.
3: Jo ja, no, jo ja no ho vull ser pas. Jo no
1: vull
3: ser,
1: doncs?
3: No, jo sóc el tècnic d'ell, està allà darrere, que li diuen de tant en tant. Maribí, posa'm les cintons, de què?
2: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
1: Aviam,
2: no.
1: Intenta
3: per
1: tu.
3: Ja ho parlo solar.
1: No te'n penses.
3: Calla, calla. Sa Martina ha vingut avui perquè s'ha...
1: S'avui.
2: Realment.
3: Es veí.
1: Sa Martina ha vingut s'avui.
3: Es veí.
4: No, no.
3: D'acord,
2: de què anàvem a parlar?
1: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però és que sóc pobra, però d'aquí, en plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
2: Oh. Lo típic, no?
3: Oh.
4: Sí. No treballes un muntó, tu?
1: Sí, però també gasto un muntó, per tant.
4: És que la plaça...
3: Un muntó.
4: Jo gasto més, crec. Podem,
2: no.
4: Mira,
2: però
4: podem
2: tu ets milionària,
4: ara mateix,
2: no ens
4: podem
2: has
4: obrir
2: dit?
4: Ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes.
1: Vale. El passat. Vale.
3: Hòstia, jo me n'he gastat molts.
1: Jo també.
3: Mes, però molts.
2: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però tinc,
2: jo tinc
1: molts pendents
2: de
1: per
2: encara,
1: gastar.
2: Eh?
1: Tinc molts pendents per gastar. Llavors...
3: Jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no se queda a Suïssa, que si no se queda...
4: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365, no.
4: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: igual,
4: la cafeteria de la uni val molt car.
3: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
3: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes, saps?
2: A mi se m'està carregant.
4: Però teniu imagen?
3: No.
2: Sí.
4: És que a mi només em surt febrer. Caca.
1: És que a mi em surt tot, en plan...
4: Bueno, jo el febrer...
2: Estem a 4 de febrer.
3: 4
4: estem
3: de febrer.
4: Estem a 4, eh?
1: Ah, vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
2: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
3: Oh. Mireu.
4: Però com ho mires, això?
3: Entra. O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
4: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
2: Hòstia.
3: T'ho ha de dir, More, què tens?
1: No, home, no m'ho diu. O sigui,
3: tens
1: em diu tot el...
3: Sí, que surt.
2: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
3: Mira, despeses.
2: Tu bé, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el desto. Bueno, de mentre...
3: El 3 de febrer has gastat, de moment... 59,
2: en què creieu que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
2: En què creieu,
1: en 4 dies
2: que, creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Oh. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
4: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros.
1: Ja, jo ingresso molt menys.
2: Números,
1: o sigui,
2: negatius.
3: No, clar, jo ingresso que... sí, perquè ara curro, però...
4: Ja, jo també.
2: Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
4: A l'escola, què et paguen?
3: 359.
1: Ja!
4: Està molt... Bueno, és que fas cada
1: dia. Només no treballes al menjador.
3: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
1: Clar.
3: Però bueno. És el que hi ha.
1: Ja.
4: Heu callat.
1: Vale, l'altra cosa...
3: Però
1: és
3: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
2: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tar i comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
3: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan,
4: sí,
3: el que,
4: no
3: és, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal.
1: Plan, o sigui, criminal que... en plan que et gastes molts diners...
3: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
4: és que
3: però,
4: en quin moment?
3: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
3: Bueno, perquè no, vas allà i...
2: Però perquè divendres vaig sortir de festa i em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
4: 50 euros et vas gastar?
2: Sí, que no és tant.
1: Jo,
2: però,
1: aquesta
2: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... sóc pobra, nois...
4: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Però, en plan, em vaig, o sigui, em vaig portar beguda de casa i llavors allà... Tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
4: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna.
3: De res.
2: No, jo, però perquè abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels.
1: Llavors, és que clar,
4: però això per què? Això per què?
1: No, quan? És que això...
2: Perquè vam sortir de festa a... On era? Era la Diagonal.
3: Ah, però a bar no?
2: No.
1: No, jo no.
2: Jo vaig anar a festa al Cesc.
3: Ah, sí, aquella, vale.
4: Ai, és que
2: era això, i vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però valia 15 euros. No
3: per
2: sé
3: cert,
2: què.
3: Perdó.
2: Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
4: 50 al final.
3: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
3: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Mm, vale. Doncs... jo, o sigui, jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia, i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
3: Molt boig.
4: De festa.
1: I de festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part, si a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
3: no,
1: que som però, tontes.
3: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
3: El tren arriba
1: no
3: fins a Lloret.
1: Yeah.
3: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors llavors anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
2: Oh. Bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata. Sí. Quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
3: I després agafes un bus públic d'aquests i...
2: Que valia 7 euros.
1: Que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, i eren 40 euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
4: Públic.
1: O no, no, privat.
2: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
3: En plan,
1: per
3: tots
1: els pobles
3: en plan,
1: de
3: Barna,
1: la costa.
3: Barna,
2: en plan alça.
3: Però és un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
3: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
2: És cert que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
1: Ja, és veritat, és veritat.
3: Jo crec que no vaig gastar... Sí, sí que vaig gastar.
1: Nois, no beveu. Estem aquí dient...
2: Jo vaig gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
3: Ai, m'ho
2: has passat
3: tan bé.
2: Tan fora, teníem tan botellón a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
3: Però, de fet, portau la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig intentar agafar-ho i no...
1: És veritat.
2: Tu portaves la consumició de menor, tenia.
3: No, nosaltres.
4: Que ja som... Tu ja no ets menor.
2: No.
4: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
4: Com ho sentiu?
1: Jo, de moment, no sé...
3: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
4: Va ser jo també. En sèrio? És que plora sempre,
3: no sé. Però em va agafar una cosa en plan supertonta, eh? De dir, no sé, algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
2: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara. I fa un mes.

0: a la castanyada.
1: Doncs, vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
2: Perquè és un home.
0: Concepte nou a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
0: No, mai.
3: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
2: És gratis.
3: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
1: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors Isaac, arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
0: No
1: se m'havia
0: acudit.
1: I penses...
3: Clar, llavors, tu estàs...
2: Sóc rica.
1: Sóc rica, tio. Tothom m'està pagant 10 euros.
3: Si jo pago un concert pel mes de juliol... A més, jo ja aniré gratis.
2: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan, rotllo, tinc un pot a casa.
3: Clar, els diners efectiu no existeixen.
1: Els diners efectiu són inexistents.
0: Ja,
1: això
0: és cert, això és cert. A mi això em passa amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
3: Que valen com el triple.
1: Jo que sóc tan internacional.
0: No, però t'ho juro, vaig allà i és com tarjetazo.
3: No, els pesos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble.
0: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res. Llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets,
1: sí,
0: com,
1: només... Ja, és com, vale, els... ja, jo,
2: és monopoli.
3: A mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això, però crec que em vaig gastar $900, una cosa així, en roba i en merda.
2: Màxim però... són 1.000 euros, però...
0: Però és que 1.000 sí, paus és una barbaritat.
3: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar $900 en efectiu.
0: Clar.
1: A veure, espera't.
3: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els $900. Tres setmanes
0: però
3: que...
0: Però amb què polles et gastes 900 paus?
3: Plan, jo tenia
0: en
3: tot pagat.
0: En 3 setmanes.
3: No havia de pagar ni l'hotel, ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, no sé amb què em vaig gastar $900. En roba... En el Chick-fil-A i en... No ho sé.
1: A mi em va passar això, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots, perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport, em quedaven com 50 paus i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
0: El duty free.
1: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
2: Jo, per mi, els cafès són gratis.
1: Per mi també.
3: A mi em fan mal els cafès.
1: A mi no.
2: Jo és que
3: a mi econòmicament em fa mal. Ja. Buah, és que l'Apple Pay és...
0: A l'Apple Pay és criminal.
1: L'Apple Pay ha fet del consumisme una cosa extrema,
0: total.
3: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners,
1: però...
3: Amb el mòbil, que fas dos clics que,
1: cling, cling.
3: Que ni ho notes.
2: Jo és que ara que ho estic pensant, o sigui, és que no estic treballant ara. I estic gastant molts diners.
0: Bueno, nena...
1: I comprar... Buscant... I compreu moltes coses online? No. M'imagino que l'Isaac sí.
3: Bueno, buah, jo em passo ara... les classes al Zalando.
2: Però el Zalando és molt car, eh?
3: What buah, fuck, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
1: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
3: I en 3 coses.
1: Oh.
3: A Shein, és que...
1: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de 2 euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
0: a mi també
1: impossible.
0: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
2: Ja veuràs la meva jaqueta.
0: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
3: Ja, sí. Una cosa,
2: què opineu sobre això?
3: Tu vas comprar l'Stanley falsa.
0: Mhm. Mm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo ja quan arribi.
2: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment, en plan, és real.
0: Idèntica.
2: El que passa és que és de Xina.
3: Del Haco.
0: Sí, del Haco.
2: I total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
1: Està a tope de bé, jo opino.
0: Jo, si és bona, me la compraré.
3: La Thaís en té una, que és superbona, sí. I és del Haco. Però és, en plan...
1: Però és North Face.
3: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
2: pues una amiga meva ha començat. Que no siguem, sembla fatal. Los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
1: Aviam,
3: els
1: a mi això em sembla malament.
3: També estan fent la de North Face real.
0: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
2: Diu, bueno, és millor que l'hagan en un polígono que en un sòtano.
3: Les dues les faran en un sòtano.
0: Classisme a nivell...
2: Les
1: dues, o sigui, evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.

0: No, jo també estic bastant al carro de la Xina, eh?
1: Ja,
0: jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
2: Jo no.
1: Jo no
3: jo sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
1: És que online sempre m'equivoco.
2: En plan...
3: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar.
2: La...
0: No, jo roba mai, eh, online, no.
2: Jo no sé demanar ni un Uber Eats. O sigui, vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau, que estàvem a... On estàvem?
0: Explica, aquesta és molt bona, aquesta història.
2: És increïble.
0: Vam anar com a Roda de... Bueno, no,
2: no
0: sé, no,
2: a la Roca, a la Roca Village. No, a l'escola.
1: Ah, vale.
2: Ai,
1: què? Què dius, Martina?
0: Mare de Déu.
2: D'acord. Vaig anar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havia de demanar sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino tal, super... demanem sushi.
0: Sushi. Que patateo.
2: Pizza. Pizza.
0: Va, nena, explica la puta història.
1: Sí, que és el mercandrieu total.
0: Que reditxa, Anna Frank.
2: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem de menjar sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
0: Que l'explica ella, coño.
2: I, total, es fa esperar, no sé què, i em diu, estic aquí i tal. Baixo, jo sola. No hi havia ningú perquè... Roca
0: el del Globo, ai. En plan, la persona.
1: La persona que està allà al repartidor.
3: Se t'ha escapat, eh?
0: No,
2: el fullet tortuga.
0: Què dius?
2: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
3: És la primera persona en dir el biciclista
0: del Globo.
1: No, és que això és un tema, eh? Fullet
0: tortuga. El ciclista del Globo o el patinet elèctric.
3: El que va en patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
2: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
0: Però per què és tan reditxa? Pots explicar-lo ja.
2: I jo em sequestraran avui. No sé què. I...
1: Tia, o sigui...
3: Ja.
0: Ho explicaré jo al final.
2: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
1: Estem I el serà tremenda hype. Merda.
2: Que no, és divertit.
3: I es van deixar la salsa.
2: No em van portar soja. No. Que no és això.
0: Nena, ho explicaré jo real.
2: No, vale, i jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
1: De la
0: iglesia.
2: I em diu, ay, creo que te veo al final de la calle, ¿vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia la ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens vam demanar juntes al sopar, i va dir, Martina, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig anar a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
1: Quina por, m'està fent por ara
2: mateix. I em diu, yo estoy en Badalona.
1: És real.
0: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
1: És real.
2: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el dinero, no sé quantos.
1: Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
2: No vaig menjar sushi.
3: I no sé si va menjar el fullet tortuga.
0: Total.
2: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
0: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
1: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
2: Oi, és una que
0: no però si les math girls, ara entenc el concepte.
1: Entens, oi?
0: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
1: Sabeu el que ho diu jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
0: Hòstia, us explicaré una story time, ara.
1: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, vale. Però pagar per anar? O sigui... Com?
3: També fa molta ràbia.
0: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
1: Ah, nana on sigués.
0: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
3: I no pots fer...
0: Fas 10, són 2 francs.
1: I a revisió.
0: Cada cop que pugis. En principi, a revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
1: I la teva cosina com ho fa?
0: Té el Swiss Pass, que és com...
1: Ah, vale, com la teva mobilitat.
0: Exacte. Que és molt més cara
2: però
0: allà.
2: Però Suïssa no és però com en plan, hagut... el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
3: No, no, és tot... molt car, però va molt bé.
0: Exacte. Yeah. Però a més, Suïssa... O sigui,
1: perquè, el... de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
0: Bueno, aviam, o sigui... No? O sigui, és car. Com... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
2: què
0: però
2: el
0: és equivalent. No ho sé.
1: Aviam, realment...
0: 30 euros, 3 mesos, no.
1: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
0: Ja.
1: Que, man, és molt.
2: Jo he pagat 4 euros per anar a Barna.
0: No, però és que el tren allà, el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
1: En sèrio? T'ho
0: juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
1: Ja. Yeah.
0: Total. Que, bueno, vam decidir acolar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor,
1: clar,
0: què fem? I jo vaig dir, vale, pues apago el mòbil i dic que tinc el Swiss Pass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
1: Però això va venir, pitjor. És real.
0: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, se'm comença a anar... i entra just un revisor que ve com corrents.
2: Ah,
0: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. En plan...
1: com si s'estigués cagant, nois, no. pels qui no...
0: Però en plan...
3: que t'estan gravant.
0: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està gravant.
2: Ara,
1: era una broma.
0: Sí,
1: ah, vale.
0: Bueno, en tot cas... en tot cas, va ser... Pilar, gràcies, la meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt, molt, molt, molt, molt car.
1: Ja.
0: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
1: Total. Sí, ja ho fem aquí quan no hem de pagar res ni...
0: Sí.
2: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar otra vez.
0: La té mobilitat.
1: Buah, però està jo no
0: superbé.
1: Sé quan.
0: O sigui, jo...
1: està molt bé.
0: A mi no em, sap, no em
2: 43.
0: Fa mal.
2: 43. Per, jo, per família desestructurada.
0: No. No, crec que no es diu així.
2: Sí. Què?
3: Jo per família numerosa també pago menys.
0: Jo també. Jo pago 30.
1: L'ha fet tot. Jo 30 no crec.
0: Sí, buah, 30.
3: Ai, que tonta. Desesperada perquè el Cesc...
0: Ja...
3: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
0: És veritat.
2: Hola,
1: el 21 ja està, eh? El 21
3: però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
0: Ah,
3: no.
0: Sí? Ostres.
1: Perquè
0: pues
1: com
0: bé.
1: Que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
3: Que, perquè no suposa que ja viu per ell sol
1: clar,
3: i ja
1: clar,
3: no aconseguim els destos. I perdria
0: no, però...
3: els destos per la universitat de la Maria i la meva.
0: Que és la meitat, eh?
3: Que és la meitat.
0: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
2: Jo estic pagant superpoc, també.
0: O sigui, 600 és completament... està superbé.
3: 1.200.
1: Ja, que fort.
3: No està malament, 1.200.
0: No,
1: jo a l'any. No està
0: jo el cicle pagava això i no hi havia descompte a família nombrosa.
2: Home,
0: però ara l'únic pago la meitat.
2: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
1: I més, eh? O sigui,
0: les
1: és una bogeria.
3: Les privades, 2.000.
0: La de Niki, la de Kelly.
2: Home, sí, vol anar, vol anar a la Batoliva, no?
1: Eh?
2: Vol anar a la Batoliva.
1: No, la... crec que al final no, però...
0: No?
1: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
3: Miss de Niki. Que serà el triple.
1: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Batoliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no? Si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... és una cosa...
0: Bueno, però és un campus que flipes.
3: Què volia fer la Batoliva?
2: Ja, és com Hogwarts.
1: Relacions públiques, màrqueting...
3: Però que allà entres amb un 5, no?
1: Sí, clar.
0: És privada.
1: Jo també vaig entrar amb un 5.
3: Jo no he pagat tot això i no entrar.
1: Vas entrar bueno. Molt xing, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
3: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
2: Sí, sí,
3: no
2: sí, passa res. Diners, és privada,
1: no passa res, Martina, això vol dir que ets una alternativa.
0: Total.
2: No, no ho soc, van dir que no ho soc.
0: Oh, qui t'ho ha dit això?
1: Qui t'ho ha dit?
2: Una persona, m'ha dit que no soc alternativa i que soc una pija.
1: Què opineu sobre això?
0: El teu jersei no em diu això.
2: El meu dit tampoc. No, però en sèrio, vosaltres em veieu...
1: La Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
2: No, però em veieu i dieu...
3: I soc una pija.
2: És una NPC.
1: No.
2: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
3: Qui t'ho ha dit?
1: Però si vesteixes bé.
2: No vesteixo bé. Amb sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. O sigui, estic així pensant
0: l'outfit. No te'ls penses la nit abans.
1: Jo m'ho penso la nit abans.
2: No.
3: Jo m'ho penso la nit abans, així dormo. Em puc aixecar.
1: O sigui, més o menys penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
3: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
1: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
3: Jo sempre m'ho deixo preparat.
2: Jo miro el que està net, que combini.
1: Per dos programes?
0: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
1: Ah, vale, d'acord.
0: I així podem seguir parlant d'això.
1: Vale, vale.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
8: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
5: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
7: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
5: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
7: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
5: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
7: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
5: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
9: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
5: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
11: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
11: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
5: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
7: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
8: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
5: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
12: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve d'on ha començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert ensai. Ara la manifestació convocada a 2:15 de la matinada i a 2:15 que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar, no? Fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és dir el
13: manifest que... ...han paliat la caiguda del sistema, però ara la despeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
12: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix hi arribem cap a la seva partida.
5: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlament, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
14: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
11: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
5: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
7: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
5: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
7: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
5: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
7: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
5: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
15: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
16: Per al teu costat que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
17: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
15: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la gent Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
5: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític.
7: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
18: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
19: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals, una norma que manté a més les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Solport serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: És una raó fonamental per a molts per assistir a aquest tipus de congressos, el networking. L'altre és fer negocis.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la russa gall gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta russa gall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan, al Girona. Bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, el míster y ellos están haciendo, entren en play-off o no entren en play-off, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar. Y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes era que nos jugamos la vida. Y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, bueno, esto es un partido vital, vital.
18: ¿Y qué dijo el entrenador de la Europa, Adai Benítez?
21: En un momento maco para la historia de la Europa, creo que para nosotros es la segunda o tercera mejor momento de la historia. Eso no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 7:45, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 14 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la FEDAC de Sant Feliu porta el contacte amb la natura i el cos al Museu de Granollers per celebrar els 10 anys d'art i escola. El Museu de Moià comença la Setmana dels Geoparcs inaugurant una exposició dels alumnes de l'Institut Moianès. Sant Feliu celebra aquest diumenge la 30a Fira del Rellotge. Parlem amb Josep Vilanova.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el projecte Art i Escola celebra enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva. I entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO. Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar ahir dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte primària.
2: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veiés molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar. I després van anar a comprovar si s'assemblava o no s'assemblava. I aquesta és l'obra que exposaran els de segon de primària.
0: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. Ens ho expliquen Greta, Ursini i Pep, alumnes de primària de l'escola FEDAC.
3: Sant Sadurní.
4: I com ho heu fet?
3: Amb aquarel·les i... Bueno, doncs en tota la classe vam fer com... Bueno, la Marta va fer com unes fotos i les va... Bueno, va fer dues fotos que les va tallar amb no sé quantes parts i cada nen va fer una o dues i la va copiar i després ho vam enganxar tot com un puzzle i després va quedar la imatge de Sant Sadurní. I ho vam pintar.
0: L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius dels 15 centres participants d'aquesta 10a edició. Moià dona el tret de sortida aquest dissabte a la Setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
5: El Museu de Moià inaugurarà a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de secundària de l'Institut Moianès. Sota la direcció artística de Marta Roca, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva on la geologia i la ceràmica han estat els protagonistes. El projecte ha permès experimentar amb matèries del territori. La directora de la Cobert, Nerea Campo, explicava com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
6: És que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera, molt poèticament, tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
5: L'exposició es podrà visitar fins al 31 de maig. No és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades a l'espai del museu. La directora en detallava el muntatge.
6: l'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
5: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de taller manual i jornada de portes obertes a la Casa Museu Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc de la Catalunya Central a Moià s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: La Sala Noble de Can Rius llueix des d'aquesta setmana una imatge completament renovada després dels treballs de restauració que s'hi han dut a terme els darrers mesos. L'actuació ha servit per recuperar elements ornamentals i estructurals d'un dels espais patrimonials més emblemàtics de Caldes de Montbui, ubicat a l'antic balneari de Can Rius, considerat un dels centres termals més importants de l'Europa del segle XIX. La Sala Noble, que antigament funcionava com a menjador, sala de ball i espai de convencions del balneari, ja havia estat objecte d'una gran rehabilitació l'any 2010, quan l'Ajuntament va recuperar l'espai després de dècades tancat. Ara aquesta nova intervenció busca preservar-ne els elements decoratius i garantir-ne el manteniment. L'espai forma part de l'Espai Can Rius, gestionat pel Museu Termàlia i actualment acull activitats institucionals, culturals i socials. La sala destaca especialment pels vitralls, les pintures i la decoració noucentista que connecten directament amb l'època d'esplendor termal de la vila.

0: I avui a l'espai de l'entrevista parlem amb Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu i un dels membres fundadors de l'Associació de Fires del Rellotge de Catalunya. A més, descobrirem alguns detalls i novetats de la 30a Fira del Rellotge que se celebrarà aquest diumenge, dia 17, a Sant Feliu de Codines. Us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí pel Territori 17 a continuació.
1: Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi, i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món, però bé, ja el tinc aquí. Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
3: Bon dia i bona hora.
2: A veure, clar, 30 edicions. O sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí, a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
3: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem. Només vam pensar, quan vam començar, doncs, a fer aquesta... Vam fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, d'anar continuant, de continuar. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar. Ara som 2 actius i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem, hi serem potser nosaltres tirant el del carro. Però, si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també, doncs, ja ens ajuden, doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
2: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera. Però d'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú cacereta o és algú que neix per pura curiositat?
3: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president fa 35 anys, vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codinenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal, vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs, buscant alguns que coneixien rellotges. Vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent, doncs, de buscar gent que tenien rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I després, a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que hi havia una associació de Barcelona, que el Tiquari Xerrier, que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la filla de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la Fira del Rellotge, que és única, tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únicament i exclusivament volem coses, doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com sigui, de tota mena.
2: Ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps. Ve que hi ha tot un univers en quant a això. Com... Clar, em parlaves també de rellotges moderns. Com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són... continuant sent analògics?
3: Home, no, home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són aquests digitals, però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyetes, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir, doncs ara farem uns rellotges joia, i ara els rellotges aquests mecànics, i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen, i com que en fan sèries limitades, aquests, doncs, han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, t'ho fixen, que molts d'aquests lladres, doncs només miren de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps, jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que facis, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, esclar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem, sí. Doncs com, bueno, doncs aquests pràcticament són ordenats.

0: que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis, aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
1: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició del museu, doncs clar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però per exemple en tenim un, que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. I canta com un canari, es belluga com un canari dins de la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, clar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800 que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
0: M'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges i em sembla molt maco alhora i també molt curiós perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira del Rellotge, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira del Rellotge de diumenge?
1: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, hem fet les exposicions diferents anys, doncs, algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que toquen música. Uh-huh. Alguns altres rellotges autòmates que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a Montxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, tots hi ha moltes curiositats i, a més, poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és uh-huh. no sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses doncs, especials i curioses i algunes coses doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí.
0: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna persona alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 100 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
1: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar. Del campanar, que és una meravella, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que la gent no ho veia, perquè avui dia el campanar, com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, ho hem arreglat, perquè sigui segur amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar, i posem una tele i unes cadires i un vídeo que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo que d'aquí veurà tot el que és curiós aquest campanar i l'altre de la torre de rellotge que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra doncs, ja ho deien. Diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
0: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge perquè siguin 30 anys més i moltes gràcies.

0: Yes.
1: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència perquè el poble és una mica complicat això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà l'arquitecte, un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic, el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
0: Doncs moltíssimes gràcies, i per 30 anys més.
1: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem avui a Ocent, l'Àngel Falqués, que el tenim de viatge.
1: De viatge.
2: Sí, sí, estava ben poc... O sigui, no acabava d'entendre què hi feia ella allà.
0: Sí. quan vingui ens explicarà.
2: Aquest era el seu lloc.
0: Ens explicarà el viatge. El Josep Maria Joaneda, a la Josep Maria.
1: Hola a tothom. Així,
0: el pes va sobre teu avui?
1: Bueno. Com que peso poc.
0: La Maria Torrents.
2: També col·laborarem perquè ens quedi el millor possible.
0: El control, el Pau Ibars, com ja és habitual ara.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Bon diumenge. I la que us parla, Rosita Figueres.

0: Bueno, Josep Maria, què? Què fem avui?
1: Com sempre, farem el que puguem fer.
0: Sí, podrem.
1: Sí, el que puguem. Mira, avui us proposem un viatge molt, molt especial. Recorrerem diferents estils musicals amb un sol protagonista, el piano. Un instrument capaç de ser elegant, íntim, brillant o fins i tot salvatge. Del barroc fins al jazz, passant per emocions i paisatges molt diversos. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pel so de les tecles.
0: El piano és com un camaleó musical. Pot fer-vos pensar en palaus antics, en salons plens de llum o en nits plenes de fum i improvisació. Cada època li ha donat una veu diferent, una manera pròpia de parlar-nos. Avui descobrirem com canvia, sense deixar mai de ser ell mateix.
2: I potser el més bonic és això, que tot i ser el mateix instrument, cada compositor hi deixa la seva empremta. Hi trobarem ordre, passió, nostàlgia o ritme. Us convidem a escoltar amb calma, a imaginar i a sentir com el piano ens explica històries sense necessitat de paraules.
1: Bé, comencem aquest viatge pel piano mirant enrere cap al barroc. En aquella època, el rei no era encara el piano, sinó el clavecí. Tot i així, avui podem escoltar aquesta música amb una nova sonoritat, més rica de matisos. És com si una obra antiga ens parlés amb una veu renovada.
0: I aquesta música té una cosa molt especial. És ordenada, gairebé matemàtica, però alhora plena de vida. Les melodies s'entrellacen com si fossin fils d'un teixit molt preciós. Us proposem començar amb una peça d'en Bach. En cada nota sembla ocupar exactament el lloc que li correspon.

0: Deixem enrere el barroc i entrem en una nova etapa, el classicisme. La música es torna més clara, més equilibrada, com si tot busqués una certa perfecció formal. Les melodies són elegants, fàcils de seguir, i el piano comença a ocupar un lloc central als salons europeus, convertint-se en l'instrument preferit de molts compositors.
1: I si parlem de classicisme, és inevitable pensar en Mozart. Us proposem escoltar la seva coneguda sonata pel piano número 11 en la major, una obra plena de llum i delicadesa. En especial, el seu tercer moviment, el famós Rondo a la turca, en què amb el ritme viu i juganer ens transporta en un ambient gairebé festiu.
2: Bé, els alemanys en diuen Beethoven, nosaltres en diem Beethoven. Fem un pas més enllà. El classicisme comença a trencar les seves pròpies regles i la música guanya força, contrast i profunditat emocional. El piano ja no és només elegant, ara també pot ser dramàtic, intens, gairebé orquestral. És un moment de transició cap a una nova manera d'expressar sentiments.
1: Tot seguit escoltarem una de les seves obres més conegudes, la sonata per piano número 14, popularment coneguda Clar de Lluna. El seu primer moviment és tranquil, gairebé hipnòtic, amb una melodia que sembla flotar. Una música que convida la calma, però que amaga una gran profunditat emocional.

0: Entrem ara, de ple, en el romanticisme, una època on la música es torna més lliure i personal. Els compositors ja no busquen tant l'equilibri com l'expressió. El piano es converteix en una veu íntima capaç de transmetre emocions profundes, des de la nostàlgia més delicada fins a la passió més intensa.
1: I si hi ha un nom que representa aquest món, és Chopin. Us proposem escoltar el seu Nocturn en mi bemoll major, una peça d'una gran bellesa i sensibilitat. La melodia és suau, gairebé com un sospir, i ens porta un ambient íntim com si el piano es parlés en veu baixa.

0: A finals del segle XIX, molts compositors comencen a mirar cap a la seva pròpia terra. Neix així el nacionalisme musical, on el piano es converteix en una eina per evocar paisatges, danses i tradicions. La música pren colors nous, ritmes populars i una identitat molt marcada.
1: Us proposem escoltar una obra d'Isaac Albéniz, de la seva suite Ibèria, en concret Astúries, una peça plena de força i caràcter. Tot i ser escrita per piano, sembla que escoltem una guitarra flamenca, amb ritmes intensos i una energia que ens transporta directament al sud.

0: i fem ara un salt cap a un altre món, el jazz. Aquí el piano canvia completament de paper. Ja no tot està escrit al detall, sinó que hi entra la improvisació, la llibertat i el diàleg constant amb la melodia. És una música més espontània, més viva, on cada interpretació pot ser completament diferent.
1: Si parlem de jazz a casa nostra, és imprescindible recordar Tete Montoliu, pianista excepcional, amb una sensibilitat i una tècnica admirables. Us proposem escoltar la seva versió de Sabor a mi, on el piano ens parla amb elegància, delicadesa i aquest toc improvisat que fa únic cada moment.
0: Va ser un pianista fabulós i, a més, era sec.
2: Sí.

0: Arribem ara a la meitat del nostre viatge i el piano ens demostra que encara té molts camins per explorar. Deixem enrere els grans salons europeus i ens endinsem en sonoritats més arrelades, més connectades amb la tradició. El piano pot ser també evocador, capaç de suggerir paisatges i emocions amb una gran senzillesa.
1: En aquest punt escoltarem una melodia molt coneguda, Green Leaves, d'origen tradicional anglès. Adaptada al piano, manté aquest aire nostàlgic i delicat que l'ha feta tan popular. És una música que sembla venir de lluny, però que continua parlant-nos amb una gran proximitat.

0: i des d'aquesta música d'arrel fem un pas cap a un altre territori on el piano també ha tingut un paper molt especial, el cinema. La música de pel·lícules que ha sabut aprofitar la capacitat del piano per crear atmosferes i emocions i records que queden gravats a la memòria.
1: I recuperem ara una banda sonora molt, molt estimada, la de la pel·lícula El Piano. Escoltarem The Heart Ask Pleasure First, de Michael Nyman, una peça hipnòtica amb un ritme constant i una melodia que es va repetint creant una sensació molt intensa i gairebé íntima.

0: Seguim el cinema, però canviem completament d'atmosfera. Si abans el piano ens portava a un món íntim i poètic, ara es converteix en testimoni d'una història molt més dura. A la gran pantalla, aquest instrument també pot expressar fragilitat, resistència i humanitat en moments límit.
1: Us proposem escoltar música de la pel·lícula El pianista, amb obres de Chopin, que hi tenen un paper central, en concret el nocturn en do sostingut menor, una peça profunda i commovedora. El piano aquí no només sona, gairebé parla, enmig del silenci i la tensió.

0: Encara sense deixar el segle XX, ens acostem a una música més popular, més propera al gran públic. El piano continua tenint un paper essencial, sovint acompanyant la veu i marcant l'harmonia amb elegància. És una música pensada per arribar a tothom, directa, però amb molta qualitat.
1: Fly me to the moon, etc, etc. És una bona mostra, Fly me to the moon, popularitzada per Frank Sinatra. El piano hi té un paper discret, però imprescindible, donant suport a una melodia que tots reconeixem. És un bon exemple de com aquest instrument sap adaptar-se també a la música més comercial sense perdre personalitat.

0: música més comercial, el piano també ha tingut grans noms, però han sabut arribar a un públic molt ampli. Són melodies senzilles, molt reconeixibles, que sovint hem escoltat sense saber ben bé d'on venien. Una música directa, pensada per emocionar des del primer moment.
1: Us proposem escoltar Ballada pour Adeline, de Richard Clayderman, una peça molt popular amb una melodia dolça i fàcil de seguir. El piano, aquí, és clarament protagonista, amb un estil elegant i accessible, que ha fet d'aquesta obra una de les més conegudes del repertori modern.

0: continuem amb aquest estil, proper i melòdic, on el piano esdevé el centre de tot. Són peces que no busquen complexitat, sinó arribar directament a l'oient amb melodies clares i un so molt reconeixible. És una música que ha omplert moltes llars i que forma part de la memòria de molta gent.
1: Seguim amb Richard Clayderman i podem escoltar Love Story, una melodia molt coneguda d'origen cinematogràfic, que al piano pren un aire especial, íntim i romàntic, senzilla però efectiva. És un bon exemple de com el piano pot emocionar sense necessitat de grans artificis.

seguim dins aquest ambient íntim i reconeixible, on el piano es posa al servei de melodies que formen part de la cultura popular. Són cançons que han travessat el temps i que, reinterpretades al piano, mantenen tota la seva força evocadora, amb un aire elegant,

Antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades al 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'Executiu Aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any, des d'aquest divendres i fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'Ustegui, Holanda, assegura desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra
4: que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida.

0: S'inclouen també actuacions que s'han fet a 16 anys.
1: Notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

rebre la discogràfica Coca Música. Era una filial de Max Music. En aquest cas tinc a les meves mans Internet Mix. Aquest... Ara us donen riureu i ja, ja, ja, Internet Mix i no sé què, però esteu acollonits amb la IA, eh?

12. Disco Tour amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 173. Mare de Déu, quina il·lusió em fa el programa d'avui, perquè avui el dedicarem a aquest gran recopilatori que fa enguany, en fa 30. 30 anys de l'Internet Mix. 30 anys d'un gran recopilatori muntat i concebut pel Dream Team. Josep Maria Castells, Toni Paret i Quique Tejada. Un gran recopilatori que contenia temes com el Happy Days de Fractal 3, The Light de Celestial i tots els que anirem sentint durant el programa d'avui. De moment us deixo amb el Megamix. Vinga, va, perquè realment avui serà un dia per no dormir, com aquest gran insomni de Faithless que està sonant ara mateix. Vinga, que us deixo amb el Megamix. Som-hi!

Disco Tour amb DJ Charlie a Ona Cotinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Cotinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 173. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè ara trobareu a faltar la música de fons, etcètera, etcètera. Però és que em fa tantíssima il·lusió dir-vos que tinc a les meves mans un dels recopilatoris segurament oblidats

ells. El cel sigui, Josep Maria, i gran, gran, gran muntatge que vas fer juntament amb els teus companys, amb el Toni i el Quique, aquest gran recopilatori que es deia Internet Mix, que enguany en fa 30. 30 anys d'aquest recopilatori, d'aquell anunci que veiem a televisió, 30 anys d'aquests grans temes que sentireu a partir d'ara. Comencem pel Megamix, que és una autèntica bogeria, una autèntica passada, que us farà votar, i realment estem parlant d'un dels recopilatoris que van passar més desapercebuts perquè tenien més nomenada l'Ibiza Mix, el Màquina Total, etcètera, etcètera, no? Internet Mix. En aquest cas tinc l'edició de Coca Music, que era una filial de Max Music, i

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
3: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
2: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continuaven

Maria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la nit dels museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.

Bass. Hi. 808. Let's go get 'em.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
3: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell. I en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
5: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
3: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
2: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
3: Ho adverteix el politòleg analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
6: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kuang Chikit presenta dues de les seves obres.
7: Vull veure si podem permetre que més gent es

0: futbol, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació, penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, a la Selva, a Osona, al Mollanès, al Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols s'esqueixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals, un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Sobre l'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord, la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58 va ser carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta atenció, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
5: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
4: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
6: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
7: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una major majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
6: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
4: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
5: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu

0: Veu d'Ustec desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
1: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
2: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara en el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Som aquí, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Alt Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això, el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent. També és això el que han acordat els convocants i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona, amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
2: Moltíssimes gràcies, Jofre. I tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
0: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
2: Esther Minguell.
4: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
5: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
4: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
0: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
7: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
0: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
2: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
0: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
9: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió, i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
8: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
0: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
10: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
0: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
11: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
12: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
11: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
2: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé.
13: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
14: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
13: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
0: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
2: Jordi Casino.
15: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
16: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
15: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
17: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
18: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
17: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns.
0: De moment, aquest dissabte torna a la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima jornada de la Primera Federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esports Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centrados a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
4: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
6: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, están haciendo, entren en play-off o no entren en play-off, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar, y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Aragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
2: I a la promoció d'ascens a la Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense al partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés de la final a 4 de la Champions femenina.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
9: L'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle.
9: L'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de pastís de formatge. Vaig tenir una època que em vaig enamorar del cheesecake. Però quan dic enamorar, vull dir enamorar, amb majúscules, eh? Vaja, que la demanava per tot arreu. Vaig pensar, saps què? Ja que estic provant tantes varietats, em posaré un repte. Trobar el millor pastís de formatge, com si fos una inspectora de la guia Michelin. Per aquest repte necessitava una llibreta ben bonica i un boli per anar apuntant les notes que hi posaria cada pastís. Aquella llibreta anava amb mi per tot arreu. Jo apuntava el nom del restaurant, la població i què em semblava tot plegat. Al final, com no, la nota del pastís de formatge. Doncs mira, cada lloc té la seva recepta i diferents acompanyaments. Alguns amb marmelada, alguns amb fruita vermella, altres amb mel, amb llimona o amb panses. Però la més extravagant que em vaig trobar me la van portar amb olives. Sí, ja sé que sona molt estrany, però t'haig de dir que eren unes olives amb un toc dolç que no li quedaven gens malament. Doncs en aquest pastís li vaig posar una nota alta, per la creativitat i l'atreviment. Un cap de setmana ens vam escapar a fer turisme al País Basc. Quan vam entrar a Sant Sebastià, teníem moltíssimes ganes d'anar a provar tots els bars de pinxos. Mare meva, que bé que es menja allà. El segon dia vam agafar el funicular per anar al Monte Igeldo. I quan érem allà dalt, vaig rebre la trucada d'en Josep Maria, un amic meu, que ell coneix molt Sant Sebastià. I li vaig dir, a on anem a dinar? Em va recomanar el restaurant i tot xinutxano anem cap allà. Esperem que ens donin taula i comença el festival de menjar. Tot boníssim. I ara el moment de la carta de postres. I sí, tenien el pastís de formatge. En allà en diuen la tarta de la vinya. Només et diré que vaig tancar els ulls per assaborir el pastís, sentir les textures i gaudir del moment de plaer. Perquè, en sèrio, estava menjant el millor pastís de formatge que he provat en la meva vida. Va superar totes les expectatives. Una obra d'art culinària que m'acariciava l'ànima. Pura poesia. La meva llibreta ja estava plena de notes, comentaris i molts bons records. Vaig aconseguir trobar el millor pastís de formatge. Així que el meu repte el donava per acabat. I ara et repto tu. Què et sembla? Tries un postre o plat que t'agradi i sigues creatiu valorant la recepta i la presentació. Què, t'animes?
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, divendres 15 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Territori calendaritza l'inici de les obres de la variant de la C-59 al setembre. Dos lladres són enxampats per la policia poc després de robar en un taller mecànic de Mollà. I Bigues i Riells del Fai instal·larà sensors de qualitat de l'aire als entorns escolars del municipi.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que l'inici de les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines ja té data. Serà el proper mes de setembre. Així ho ha fixat el Departament de Territori i ho ha traslladat als responsables municipals en una reunió mantinguda a la seu de la Conselleria. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines començaran finalment el mes de setembre, segons ha informat el Departament de Territori, l'alcalde Pol Cabotí i el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Manel Rodríguez, en una reunió mantinguda dilluns passat a la Conselleria. La trobada es va fer amb l'objectiu de començar a treballar en la coordinació, la planificació i la programació tant de les obres com de les seves afectacions. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu.
3: Van anunciar que abans del mes d'agost no començarien i, per tant, la previsió passava a ser que les obres comencessin al setembre del 2026. Aquest era l'escenari més realista. Fins al setembre del 2026 ja vam començar a parlar sobre la comissió de seguiment de la qual l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en formarà part, i també estudiaran la possibilitat que altres ajuntaments, sobretot Gallifa o Sant Quirze Safaja, també siguin convidats. Hi ha ganes que això comenci, perquè quan abans comenci, abans haurà acabat.
2: L'inici de les obres inicialment s'havia anunciat pel mes de juliol. Un dels temes que havia preocupat el consistori era la coincidència de les obres amb el pas del Tour de França per Sant Feliu. Però amb la nova data no hi haurà aquesta coincidència. Amb tot, Cabotí explica que el calendari no s'ha alterat pel pas del Tour.
3: No podem dir que hagi condicionat, perquè també les obres de la variant tenen afectació sobretot a fora el traçat de la carretera actual, és a dir, el traçat de la carretera actual només es veurà afectat quan facin els enllaços, les dues rotondes, nord i sud, i la intermitja tindrà l'afectació a la carretera Gallifa, però mentrestant l'afectació serà sobretot sobre el nou traçat i sobretot a l'entorn de camins que hi ha allà. Per tant,
2: les afectacions reals a la C-59 no seran immediates amb l'inici de les obres, sinó que serà quan es construeixin les rotondes. El consistori es troba ara a l'espera de poder fer la primera reunió de la comissió de seguiment amb l'empresa constructora perquè aporti tota la planificació i cronologia de les obres amb totes les seves afectacions. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Feliu i el Departament de Territori estan negociant el conveni i les inversions que haurà de fer la Generalitat per entregar l'actual C-59 al municipi, ja que amb la posada en funcionament de la variant passarà a ser un carrer més del poble.
3: I prèviament, com a Ajuntament, aquí hem demanat que es facin unes inversions per poder deixar la carretera com més amb aspecte de carrer que de carretera, i per tant guanyem, que veiem el benefici d'haver desviat el trànsit, de no tenir-lo al centre del poble, que el veiem també en el dia a dia.
2: La reunió al Departament de Territori, segons explica l'alcalde, també ha servit per posar sobre la taula preocupacions que han traslladat els veïns de Sant Feliu en referència a la nova infraestructura, com poden ser temes relacionats amb l'acústica, que s'hauran de tractar en les comissions de seguiment.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 36 i 42 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller mecànic de Mollà. Ens ho explica Jordi Gibert.
4: Els llocs van tenir fet la matinada de dimecres a dijous quan l'alarma de l'establiment va sonar cap als vols de la 1 de la nit. Les càmeres de seguretat van permetre confirmar que hi havia dues persones a l'interior del local forçant les oficines. Tot i que els autors ja havien marxat quan les patrulles van arribar al taller, la policia va comprovar que s'havien endut diners en efectiu i una tauleta electrònica. Immediatament es va activar un dispositiu de recerca que va donar fruits poca estona després a la carretera BV-5303 a l'altura de Tona. Una patrulla de la comissaria de Vic que feia el control preventiu va aturar una furgoneta amb dos ocupants. En escorcollar-la, els agents van localitzar els diners i el material electrònic sostret poc abans a Mollà, a més de diverses eines per cometre robatoris. Els dos ocupants van ser detinguts al moment. Cal destacar que un d'ells, a més, ja tenia un requeriment judicial previ de cerca i detenció. Els arrestats passaran en les properes hores a disposició judicial.
0: Bigues i Riells del FAI instal·larà sensors de qualitat de l'aire als entorns escolars del municipi amb l'objectiu de recopilar dades sobre els possibles nivells de contaminació i també per conèixer millor la situació ambiental al voltant dels centres educatius. La iniciativa arriba impulsada per la Diputació de Barcelona i forma part de l'estudi de mobilitat sostenible que es va elaborar durant l'any passat al municipi. Els dispositius es col·locaran principalment als espais amb més presència d'alumnat i funcionaran de manera continuada durant les 24 hores del dia. Eva Martínez, regidora d'Educació del municipi, explica que l'objectiu és obtenir dades per poder actuar i millorar els entorns escolars.
5: Això el que vol és, sobretot, doncs, agafar dades i recollir informació sobre la contaminació en els entorns escolars, i això el que ens donarà informació és, doncs, per millorar bàsicament aquests entorns de les escoles i de l'institut. Sobretot el que volem és això, és anar a parar en els centres on tenim a la gran majoria dels escolars, no? Són uns dispositius que funcionaran 24 hores al dia. Per tant, el recull de dades que tindrem serà bastant important.
0: El projecte permetrà analitzar diversos indicadors relacionats amb la qualitat de l'aire i detectar possibles afectacions derivades del trànsit o altres factors ambientals. La previsió és que els sensors es comencin a instal·lar properament a l'entorn dels centres educatius. Aquest cap de setmana les Masies d'Olor seran protagonistes al Moianès. Primer se celebra el Soler, la festa de primavera del poble, que arriba a la 53a edició. La tradicional arrossada popular serà el moment més emblemàtic de la festa. Ens ho explica Jordi Gibert.
4: Dissabte, els membres del Moviment Júnior, el grup d'escoltes del poble que organitza la festa, sortirà caminant fins a la Masia del Soler i acamparan a la zona on passaran la nit i faran diferents activitats de lleure. Diumenge és el dia que tradicionalment tot el poble reuneix al voltant de la Masia del Soler, situada a uns 7 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, per celebrar una arrossada popular i aquesta festa de la primavera.
0: I a Santa Maria d'Oló també comença aquest cap de setmana un nou cicle de música. Serà a la Masia de Sant Feliu de Terrassola, propera a l'Estany, que estrena un certamen dedicat a la música sacra.
4: Es tracta d'una iniciativa dels nous inquilins d'aquesta casa, propietat del Bisbat de Vic. Són l'Helena i el Josep, dos músics que després de viure a Sant Feliuet durant 2 anys, ara s'han animat a programar un seguit de concerts a l'església romànica que hi ha a la finca. L'Helena Vilabofill és una de les impulsores d'aquesta iniciativa.
6: De l'església romànica que tenim restaurada des dels anys 80 i amb les portes obertes per part del Bisbat per fer-hi música, ens animem, després de 2 anys de viure aquí i d'arreglar-la i de posar-la tota la finca en marxa, ens animem a omplir l'església amb música. Nosaltres, el meu company i jo, som músics i ens agrada gaudir de la música tant com a oients com a cantants.
4: El certamen ha estat dedicat a la música sacra. Es podrà escoltar, per exemple, el Llibre Vermell de Montserrat, que obrirà aquest certamen. També hi haurà mantres orientals. De fet, el cicle acabarà amb una proposta dels mateixos inquilins, el Josep i l'Helena, que fusionen mantres amb música tradicional catalana.
6: Aquest primer cicle l'hem titulat Música Sacra Universal, perquè trobem unes correspondències o unes similituds en les 4 propostes que són molt diferents, però que totes tenen alguna cosa de sacralitat. de música sacra, d'allò diví, d'allò religiós, d'allò sagrat. La primera proposta és el Llibre Vermell de Montserrat, un clàssic de la nostra cultura.
4: Els concerts seran els diumenges, començant just aquest mateix, a les 12 del migdia, i s'allargaran fins al dia 28 de juny. La voluntat dels organitzadors és tornar a obrir les portes a l'església de Sant Feliu de Terrassola a visitants i veïns de la zona.
0: I en esports estarem pendents de la Cegama Aizkori del País Basc, on tindrem presència dels diferents corredors de la nostra zona, oi que sí, Jordi?
4: Exacte, és una de les curses de muntanya més emblemàtica del calendari a nivell estatal amb participants d'arreu del món. Avui es disputa el quilòmetre vertical, on participaran corredors com el codinenc Lluís Prat i els castellterçolencs Biel Segués i Uma Plans, una cursa que ha vist modificada la seva traçat, el seu recorregut, arran de la climatologia, els temporals que afecten la zona han obligat a fer aquest replantejament a l'organització. Uma Plans valorava a la prèvia el seu debut en el quilòmetre vertical de la Cegama.
7: A veure, jo tinc moltes ganes de poder córrer, és el meu primer any, i bueno, que estigui el terreny així d'enfangat, pues, també va bé, perquè les coses tècniques pues, són més divertides. També és una pena que hagin retallat el recorregut, perquè la part de dalt és molt guai, però bueno, és millor curar-nos en salut i que no ens fem mal.
4: Des de l'organització esperen que la situació millori de cara a diumenge, on els corredors es repartiran entre les curses júnior, la mitja marató i la marató. Dilluns explicarem els resultats aquí a l'Eix 59.

0: Els esports.
1: I continuem amb més esports, perquè toca fer el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Això sí, totes les lligues d'hoquei ja han arribat a la seva fi, però abans repassem com han quedat a la classificació. El Recamp Làser femení s'ha classificat per primera vegada a la història als play-offs d'ascens de l'hoquei lliga. Pel que fa al seu equip masculí d'hoquei, va acabar en la 12a posició. Per la seva banda, el Sant Feliu d'hoquei va quedar en la 15a posició i les noies del Palau van acabar quartes. Ara sí, és el torn del futbol. Queda només la jornada d'aquest cap de setmana perquè els equips de la nostra zona acabin la temporada. Pel que fa al Caldes, de Primera Catalana visita el camp del Figueres dissabte a les 5 de la tarda i és que l'equip de la Vila Termal, que és novè, buscarà sumar els 3 últims punts de la temporada. El Sant Feliu de Codines, de Tercera Catalana, juga avui divendres a 9:15 i rep a casa la visita del Canovelles, el líder de la classificació, i és que el Sant Feliu és desè i aquesta victòria faria que els codinencs acabessin la temporada amb bon sabor de boca, ja que les últimes jornades no van aconseguir endur-se cap punt cap a casa. I acabem amb el repàs esportiu amb el Mollà, de Tercera Catalana, que rep la visita del Santa Eugènia dissabte a 4:45 de la tarda. Un Mollà que en aquest últim tram de la temporada ha sorprès i ha aconseguit deixar la zona de descens i col·locar-se en la 9a posició i que demà, en l'últim partit, s'enfronta a un Santa Eugènia que és 7è.
0: L'agenda.
1: I ara sí, com cada divendres, repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 7 de la tarda hi ha una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos de Andrés, que és periodista esportiu de RTV, al Centre Cívic La Fonteta. Ell ens parlarà, doncs, del Tour i podrem resoldre alguns dubtes, fer-li preguntes, etc. Dissabte, com ja us vam avançar, hi ha el concurs de paelles organitzat pel col·lectiu a les 11 a Can Xifreda. Hi ha 4:45 i a les 6 hi haurà concert i posteriorment DJ. També dissabte, en commemoració dels 30 anys de la Fira del Rellotge, s'inaugura l'arranjament del campanar. I ja diumenge teniu la 30a fina del rellotge, que bé, després de la conversa que vaig tenir amb Josep Vilanova, a mi em crida l'atenció descobrir aquest món de la rellotgeria. I també diumenge i també a Sant Feliu a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta podreu gaudir d'un festival solidari organitzat per Mans Unides. I ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, perquè dissabte arriba la festa escaldada, que l'organitzen els castellers de Caldes de Montbui. I és que durant tot el dia es faran activitats per a tots els públics i claurà la festa amb un concert i DJ, tot això al parc de l'estació a partir de les 11 del matí. També dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic podreu veure la pel·lícula de Cirat. I dissabte, també, però aquest cop a les 9 de la nit i a l'Espai de Can Rius, podreu anar al concert del quartet de corda, piano i cor, Veus de Llum. I ja diumenge, al matí, el Cau Pasqualet organitza un vermut amb taula rodona per debatre sobre la situació del Molí d'en Ral, a partir de 11:45. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè avui, al 9:15 de la nit, al Teatre Auditori Polivalent podreu gaudir de la pel·lícula Cirat. I ja dissabte hi ha la Diada de Gitanes a partir de les 11 del matí al Parc de Lluís Companys. I diumenge a les 6 de la tarda al Teatre, també al Teatre Auditori Polivalent, continuen els concerts del Festival de Música Clàssica. Aquest cop amb el concert de Marc Gimferrer, que és violoncel·lista, i Marc Heredia al piano. I per acabar, anem ara cap al Moianès, perquè avui divendres a 8:15 a la Biblioteca de Moià podreu escoltar a Pau Fort amb la xerrada La ruta de la seda sobre dues rodes. I per tancar, ja diumenge a l'Auditori Sant Josep de Moià, a 7:15 de la tarda, podreu gaudir del concert de música de cambra.
0: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana. I ho farem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep.
2: Hola, bona tarda. Per fi som divendres i acaba una altra setmana. Déu-n'hi-do. Quina fresca aquests dies, quines tempestes, quin ambient més inestable. Però estem ja a mitjans de maig. I, lògicament, aquesta frescor, aquest ambient tan fresc i aquesta inestabilitat tan acusada tenen les hores comptades. No pot durar molt ja aquesta situació. Quins canvis tenim per aquests pròxims dies? Quin temps farà el cap de setmana? Doncs a partir de demà, més estabilitat, el dia més estable, baixaran les temperatures de nit, per això aquesta nit serà força fresca i demà força sol. I a la tarda, algunes nuvolades, però bastant inofensives. No acabaran amb pluja, com aquests últims dies, que han anat tenint algunes tempestes a prop. Demà no se n'esperen. I les temperatures demà començaran a pujar. El temps farà un canvi de 180 graus i començaran a pujar les temperatures ja a partir de demà. Les màximes s'acostaran als 20 graus. Diumenge també ens veurem en fresca, força fresca, uns 10 graus, les hores més fredes, fins i tot per sota, per això, que déu-n'hi-do la fresca que farà. I de cara a la tarda hi pot haver una petita pluja diumenge, però poca cosa. No seran molt destacables. Jo crec que menys de 5 litres si és que arriben a produir-se aquestes tempestes. Per tant, poca cosa. Una inestabilitat que de cara als inicis de la setmana vinent anirà a menys, anirà desapareixent, i a partir de dilluns tindrem un temps molt estable i una pujada important de les temperatures. Però serà a partir de dilluns, eh? Com deia, demà al matí fresca, o fred fins i tot, faran, les temperatures baixaran, mínimes de 6-7 graus, dia bastant assolellat amb alguna nuvolada de tarda, bastant inofensiva, diumenge sí que les nuvolades seran més importants i poden caure 4 gotes a primeres hores de la tarda, les temperatures diumenge al voltant també dels 20 graus, i a partir de dilluns les temperatures comencen a pujar i l'estabilitat guanya terreny. Dilluns superarem els 20 graus. Que tingueu un cap de setmana i que vagi tot molt bé. Adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Teresa Ribas...
0: Hola, hola a tots, hola, hola.
1: Hola.
2: Hola.
0: Avui la Maite tampoc no ha pogut venir, però està a punt, està a punt ja de venir, I no tindré en compte improvisat, mira, què farem.
1: Sí, però no patiu, Hem triat uns contes molt xulos.
0: Això sí, tant que dic, sí. I a més, sucosos.
1: Sí.
0: Sucosos, Està molt bé, això, Sí, sí.
1: Ja ho veureu.
0: Doncs vinga.

0: Bé, i comencem el primer conte que el porta la Teresa Rufat. Què ens tens preparat?
1: Un conte de la Índia que es diu La princesa i el déu.
0: Bueno, perfecte, doncs anem a escoltar-ho.

A l'Índia, en el temps de les llegendes, hi havia un rei que no tenia fills. Cada matí i cada vespre, durant molts anys, resava al foc demanant el regal dels fills. Finalment, una nit, una deessa brillant es va aixecar de les flames i va dir: «Jo sóc Savitri, filla del sol. Les teves oracions han estat escoltades i tindràs

el món i troba un home digne de tu. I sabia trobar a fer. En companyia de criats i consellers, va viatjar d'un lloc a l'altre. I al cap de molts dies es va aturar en una ermita a la vora d'un riu. Els que hi vivien, en aquella ermita, es dedicaven a la vida de pregària i d'estudi. I allà Savitri va veure un jove, amb els ulls brillants, que guiava un home vell i sec. «Qui és aquell jove?», va preguntar el mestre més vell. «És el príncep Satyavan», li van contestar. «El seu pare és un rei que va perdre el seu regne quan va ser conquerit. Satyavan significa fill de la veritat. I està bé, ja que cap home a ell no el guanya en virtut». Quan Savitri va tornar a casa, va trobar el seu pare amb el vident. «Filla», va dir el rei, «has trobat un home amb qui vulguis casar-te?» «Sí, pare, el seu nom és Satyavan». Ui, el vident es va sobresaltar. «Princesa, cap home no pot ser més digne, però no us heu de casar amb ell? Conec el seu futur. Satyavan morirà d'aquí un any». Ai, el rei es va preocupar. «Sentiu, filla, Satyavan no. Trieu un altre marit». Però Savitri deia: «He escollit Satyavan, pare. No en triaré cap altre. Per llarga o curta que sigui la seva vida, jo vull compartir-la». I el rei va anar amb la filla a l'ermita per organitzar el casament. Satyavan es va sentir molt feliç de ser l'elegit de Savitri. I aquell mateix dia, Savitri i Satyavan van passejar agafats de la mà al voltant del foc sagrat i es van fer marit i muller. Durant un any van viure feliços a l'ermita. A Savitri li eren igual les comoditats de palau o l'austeritat de l'ermita. Sempre estava contenta. Però Savitri no podia oblidar que la mort de Satyavan s'acostava. Finalment, només faltaven 3 dies. Savitri va entrar a la sala de culte i allà va resar el foc sagrat, durant 3 dies i 3 nits, sense menjar ni dormir. «Amor meu», deia Satyavan, «l'oració i el dejuni són bons, però el que ha de ser, ha de ser». Savitri no va contestar. A l'alba del tercer dia, Satyavan va dirigir-se cap al bosc i Savitri va córrer al seu costat. «Vinga amb tu». «Queda't aquí, amor meu», li deia Satyavan. «El que ha de ser, ha de ser». Però Savitri insistia: «El meu cor camina amb el teu». I Savitri i Satyavan van caminar agafats de la mà aquell dia. Oloraven les flors dels arbres florits, s'aturaven a tocar l'aigua clara dels torrents, escoltaven els crits dels paons ressonant pel bosc. Finalment es van aturar a descansar a l'ombra d'un arbre, ell amb el cap a la falda d'ella. De sobte, Satyavan va dir: «El meu cos està cremant». Va tancar els ulls. La seva respiració es va alentir. I Savitri va veure venir pel bosc un home principesc. Tot ell brillava, malgrat que la seva pell era més fosca que la nit més fosca. Els ulls i la túnica eren del color vermell de la sang. Amb por, Savitri va preguntar: «Qui ets?» Li va respondre una veu profunda i suau: «Princesa, sóc Yama, déu de la mort. Ara he d'endur-me l'esperit de Satyavan». Yama va fer un sorollet, va agafar el sorollet amb la mà i el va passar pel pit de Satyavan. Llavors a l'aire es va dibuixar una semblança minúscula de Satyavan, no més gran que un polze. I la respiració de Satyavan es va aturar. Yama va agafar aquella semblança i la va guardar a la seva túnica. I va dir: «La felicitat espera el teu marit al meu regne. Satyavan és un home de gran virtut». I el déu Yama va fer mitja volta i es va dirigir cap al sud, cap al seu domini.

Savitri va anar darrere d'ell. I Yama caminava lleuger pel bosc, mentre Savitri lluitava per no caure a cada moment. Finalment el déu es va aturar i li va dir: «Savitri, no pots seguir-me a la terra dels morts. Senyor Yama, ja sé que el vostre deure és endur-vos el meu marit, però el meu deure com a esposa és estar al seu costat. Princesa, aquest deure ja ha finalitzat, però admiro la vostra lleialtat i us concediré un favor. Podeu demanar-me qualsevol cosa que no sigui la vida del vostre marit». Savitri va dir: «Sisplau, restitueixi el regne del meu sogre i torneu-li la vista». La vista i el regne li seran retornats. I Yama va tornar a dirigir-se cap al sud, Savitri al darrere. Al marge del riu, unes espines i unes herbes punxegudes deixaven passar Yama sense tocar-lo, però esgarrinxaven sense pietat la pell de Savitri, que ho suportava tot. «Savitri, has arribat massa lluny». «Senyor Yama, ja sé que el meu marit trobarà la felicitat al vostre regne, però t'emportes una felicitat que és meva». «Princesa, fins i tot la mort s'ha de doblegar al destí. Però admiro la teva devoció. Et concediré un altre favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit». Savitri va dir: «Dona més fills al meu pare». «El teu pare tindrà més fills». I Yama va tornar a caminar cap al sud, Savitri al darrere. I Yama va pujar per un turó escarpat. Savitri, esgarrapant-se mans i genolls, s'arrapava les roques per pujar. I a dalt, el déu es va aturar. «Savitri, et prohibeixo que arribis més lluny». «Senyor Yama, us respecto i us venero. Però tant és, em quedaré amb Satyavan». «Princesa, t'ho dic per última vegada, no ho faràs, però admiro el teu coratge i la teva fermesa. Et concediré un últim favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit». «Aleshores, concedeix-me molts nens que siguin fills de Satyavan». I Yama va mirar llargament Savitri. «No has demanat la vida del teu marit, però no puc concedir-te el desig sense alliberar-lo. Princesa, el teu enginy és tan fort com la teva voluntat». Yama va treure l'esperit de Satyavan i el soroll de la túnica, el soroll que havia començat. L'esperit va volar cap al nord i es va perdre de vista. «Torna amb ell, Savitri. Has guanyat la vida del teu marit». El sol acabava de pondre's quan Savitri va tornar a posar el cap de Satyavan a la falda i el pit d'ell tornava a pujar i baixar i va obrir els ulls. «Ja ha passat el dia. He dormit molt. Però què passa, amor meu? Somrius i plores alhora». «Amor meu», va dir Savitri, «tornem a casa». I heu de saber que el déu Yama va ser fidel als dos, als dons que havia promès. El pare de Savitri es va convertir en el pare de molts més fills. El pare de Satyavan va recuperar la vista i el seu regne. I amb el temps Satyavan es va convertir en rei i Savitri en reina. I van viure feliços molt i molt de temps. I quan Yama va tornar a venir per emportar-se'ls, el van rebre sense por i sense llàgrimes.

0: Bé, és un conte molt bonic, eh? La veritat és que sí.
1: És un conte molt, molt, molt especial. Sí, sí. És molt, molt, molt antic, perquè apareix en el llibre sagrat de la Índia, el Mahabharata, que ve a ser com l'Antic Testament de nostre,
0: vull dir,
1: l'equivalent, és un llibre sagrat, no?
0: Sí.
1: I quan aquest llibre, el Mahabharata, es va escriure, els contes feien molt de temps que corrien. És a dir, que l'edat d'aquest conte no el sabem. El que sí noto jo, i sempre m'ha admirat aquest conte per això, és el paper de la princesa,
2: sí,
1: que va a buscar ella el marit, el va buscar, els homes li tenen un respecte que fa que no se li acostin.
2: El seu pare li deixa?
1: El seu pare li diu el que ha de fer, sí, i el que ha de fer és anar lliurement i trobar marit ella. I
2: sí,
1: quan
2: sí,
1: l'ha trobat, el vol i el salva. I passa totes les penes que ha de passar, les esgarrapades, totes les dificultats fins a aconseguir... Òbviament és un conte, no? Però fins a aconseguir que torni de la mort. El fa tornar de la mort. I després s'igualen. Són marit i muller. I això és una cosa que en aquell temps representa que passava. Jo entenc que això passava. Més endavant, no. Més endavant tothom sap que les coses van deixar de ser així. Però sí, sí. Bueno, és un conte que els indis l'estimen moltíssim. És un conte que l'expliquen molt.
0: A mi m'agrada l'últim tros, del conte, que diu que quan Yama va tornar per emportar-se'l, no? El van rebre sense por ni llàgrimes.
1: Clar, com
0: és... Estaven preparats per morir els dos.
1: Sí. Sí, sí, però no estaven ells contra la mort. Estaven... Sí, sí. Contra aquella separació tan brusca, tan forçada. Tan...
2: I a més, una altra cosa, que amb tot aquest temps ells van poder fer, van poder tirar endavant el seu projecte de vida.
0: Clar, exacte.
2: En canvi, de l'altra manera...
0: Clar, estava trencat.
2: Era acabat.
1: Era res.
0: Estava trencat, sí, sí. No, això m'agrada, no? Perquè, o sigui, és l'amor vèncer l'amor, no?
1: Sí.
0: I d'aquí surt, bueno, pues, després la capacitat de morir en tranquil·litat.
1: Sí.
0: O sigui, has viscut amb plaer i amb plenitud.
1: I aquest conte va ser escrit en temps de ciutats emmurallades, de cultes al sol, vull dir, coses impensables en aquest moment, no? Per nosaltres, culte al foc. Bueno, ja, i la dona independent ja és la bandera.
2: I a més, la traça a buscar, diguem-ne, estratègies.
1: Sí.
2: I dir, doncs, que el meu pare tingui més fills.
1: Sí.
2: I al final de tot, diu, doncs, que el meu marit pugui ser pare de tants.
1: La traca.
2: O sigui que bueno, que és una dona que també se les pensa totes.
1: Sí, sí.
2: I amb intel·ligència.
1: Sí, sí, sí, sí. Intel·ligent, sí, senyor.
0: Bueno, això ha sigut adaptat, aquest conte? Ha sigut
1: sí,
0: adaptat,
1: aquest,
0: no?
1: Aquest conte el va... A veure, aquest és un narrador que n'he parlat diverses vegades, que és l'Aaron Shepard. Que és un narrador d'Estats Units, que té una pàgina web meravellosa, també, que busca contes antics i els adapta, que la narrativa pugui ser escoltada. Jo aquest conte me'l figuro amb moltes repeticions. El conte original me'l figuro... Diguem-ne, aquí es repeteix tres vegades l'acció de tira enrere, no vull... Tres vegades, només. Ha quedat amb narrativa molt actual. Perquè si això es repetís 30 vegades, no ho suportaríem nosaltres.
0: No. Se cansa, sí, sí.
1: I aquest senyor és un crac adaptant. Aaron Shepard. Podeu entrar tranquil·lament a la seva pàgina web i ja regala contes. Vull dir, molts no, perquè a més té un editorial i els publica amb uns dibuixos fabulosos. Vull dir, per qui vulgui fer un regal és fantàstic. Però regala contes, els regala, i a més, molts dels contes que té a la venda els regala en PDF, amb els dibuixos, tot.
2: Tot,
1: en PDF els regala, vull dir que és... Mira, és un senyor molt, molt especial. Ell només diu que quan algú els utilitzi, si és en públic, que l'anomeni, i jo sempre l'anomeno amb molt de gust.
2: I tant.
0: Perfecte, seguim.

0: Teresa Rivas, i ara toca tu, no? D'on has tret aquest conte?
1: Quin? Ui, no sé si t'ho diré, perquè no és fàcil, eh?
2: No?
1: Té una història, sí, que us agradarà saber-la, però no la diré ara, la diré al final.
0: Sí. Sí?
1: Perquè les coses bones i impensades les podem deixar pel final.
0: Sí, sí, sí, sí, ah, no? Sí, sí, mantenir l'atenció al públic.
1: És... Sí, eh? Sí,
2: té, ja va, sí.
0: La gent que ens escolta, eh? Pues
1: sí, ja ho sabreu.
0: Pues a veure, quan vulguis, eh?
1: Doncs va, imagineu-vos. És un poble molt petit on hi ha una dona gran amb dos fills joves. El serveix l'esmorzar amb una expressió de preocupació. Els fills li pregunten què li passa. I ella respon: no ho sé, però m'he despertat amb la sensació que alguna cosa molt greu passarà en aquest poble. Tots dos riuen. Diuen que això només són contes de vella, coses que passen. I amb això, el fill, que se'n va a jugar al billar. I just quan està a punt de fer un tir molt fàcil, l'altre jugador li diu: em jugo un peso que no ho pots fer. I tothom riu. Ell també riu. Fa el tir i falla. I paga. I tothom li pregunta què li ha passat. I ell respon: és que estic preocupat. La meva mare m'ha dit aquest matí que alguna cosa greu passarà en aquest poble. Però tothom riu d'ell. El que ha guanyat torna a casa. Allà la mare l'espera, també una veïna. Content amb els seus diners, diu: he guanyat aquest peso al Damaso de la manera més fàcil. L'he guanyat perquè és un ximple. I per què és un ximple? Doncs perquè no he pogut fer un tir molt senzill. No ha pogut fer un tir molt senzill. Sabeu per què? Perquè estava distret pensant que la seva mare s'ha despertat aquest matí amb la idea que alguna cosa terrible passarà en aquest poble. Llavors la seva mare li diu: no et burlis de les premonicions dels vells, perquè de vegades es fan realitat, eh? La veïna ho sent tot. I la veïna va a comprar carn. I li diu al carnisser: posa'm una lliura de carn. I mentre ell la talla, ell afegeix: mira, millor fes-me'n dues de lliures, perquè la gent diu que passarà alguna cosa terrible i és millor estar preparat. El carnisser li embolica la carn. I quan una altra dona ve a comprar una lliura de carn, ell li diu: agafa'n dues lliures, perquè tothom ve aquí dient que passarà alguna cosa molt dolenta. I s'estan preparant i comprant d'allò més. Llavors la clienta respon: tinc diversos fills. Mira, serà millor que me'n donis quatre de lliures. I marxa amb les quatre lliures. Per no fer curt, el carnisser, que s'ha quedat sense carn en mitja hora, sacrifica una altra vaca. I també de seguida la ven tota. I el rumor s'escampa. Arriba el moment que tot el poble espera que passi alguna cosa. Tota l'activitat s'atura. I de sobte, a les dues de la tarda, algú diu: t'adones de la calor que fa? Però si sempre ha fet calor en aquest poble. Això és cert. Tanta calor fa en aquell poble que els músics, que tenen els instruments apedaçats amb quitrà, sempre toquen a l'ombra, perquè si ho fan al sol, se'ls desfan els instruments. Tanmateix, diu un, mai no ha fet tanta calor aquesta hora. Però fa més calor que les dues de la tarda. Sí, però no tanta com ara. De sobte, un ocellet baixa volant cap a la plaça. La plaça deserta. Era la plaça del poble. I corre la veu. Hi ha un ocellet a la plaça. I tothom corre espantat per veure l'ocellet. Però, gent, els ocells sempre han volat per aquí. Sí, però mai a aquesta hora. L'atenció es fa tan palpable que la gent del poble, que tots estan desesperats per marxar, però no tenen el coratge de fer-ho. Sóc un home de veritat, crida un. Me'n vaig. Agafa els seus mobles, els seus fills, els seus animals, els carrega en un carro i condueix pel carrer principal, on la pobra gent del poble l'observa. I aleshores diuen, si ell s'atreveix, nosaltres també. I comencen a desmantellar literalment el poble. S'emporten les seves pertinences, els seus animals, tot. No en queda res. I un dels últims a marxar diu, que no passi cap desgràcia al que queda de casa nostra. I perquè no passi cap desgràcia a la casa buida, i cal foc. I els altres també calen foc a les seves cases. Fugen amb un pànic atroç i jument, amb un èxode de guerra. I entre ells hi ha la dona de la premonició cridant. Ja ho deia jo que passaria alguna cosa terrible en aquest poble. I em deien que estava boja.

0: Antonio, sí. Tu m'has preguntat que de bon havia sortit aquest
1: sí,
0: conte.
1: Sí.
0: Ara ha arribat el moment que us ho digui.
1: Molt bé.
0: S'explica, i suposo que és ben veritat, que en una conferència d'escriptors, mentre es parlava de la diferència a explicar una història i escriure-la, aprofito, explicar parlant i escriure-la, García Márquez, l'escriptor, va explicar la següent història dient que posteriorment l'escriuria. I així podríem veure com canvia el text de quan es narra i quan s'escriu. Una cosa molt greu succeirà en aquest poble.
2: Què és el conte que has...
0: És el conte.
2: És el conte d'avui.
0: I el va narrar meravellosament bé, malgrat el pànic escènic que patia Gabo. I aquest conte, doncs, va quedar oral per sempre més, perquè García Márquez no el va escriure mai. El van recuperar, aquest conte, els que havien seguit el costum de prendre notes i de tenir memòria. Contrastar l'oral i l'escrit hagués estat una gran lliçó, tant pels escriptors com pels narradors.
2: Que falta la segona part, l'escrita.
0: Clar, però en el que va crear el conte, que suposem que va ser el García Márquez...
2: Sí, sí, ho és de debò.
0: El que va... li va semblar que ja n'hi havia prou amb la versió oral.
2: No.
0: No.
2: A veure, el que ho va escriure per no oblidar-se'n. Perquè ja va dir, home, això que ha explicat val la pena tenir-ho i recordar-ho per comparar-ho després quan ho escrigui
0: sí.
2: ell.
0: Mm-hmm. Però jo crec que amb ell ja li va semblar bé
2: oh, ell tant. I a
0: no
2: mi també,
0: escriure.
2: A mi també em sembla
0: perquè
2: molt bé.
0: Perquè ja n'hi havia prou amb la versió oral. I en aquí també, aquí ja hi és, afegir-hi més pa que formatge. Però és allò de dir que amb la versió oral també n'hi pot haver prou. És a dir, està prou bé una narració oral,
2: sí.
0: si està ben feta, que en aquí et diuen que ho va explicar molt bé.
2: Molt bé.
0: Una narració oral pot estar tant o millor que una narració escrita.
2: No, jo d'això no en dubto pas gens, però de totes maneres, sent el García Márquez, jo hagués volgut veure la versió llarga.
0: Home, jo també. Però és que vés a saber aquest conte, suposant que se l'inventés ell, la duria fer molt llarga.
1: Bueno,
2: no la va fer, és que no la va fer.
1: No la va fer.
2: Aquesta és la versió que va fer, oral.
0: Potser sí.
2: La llarga no existeix.
0: No
2: però jo me'l figuro que tal com ell escrivia l'hagués fet més llarga. Perquè fins i tot el relat d'un nàufrag també és un llibret curt, però és un llibret. Jo em figuro que tot això, diguem, tota aquesta gent que s'anava espantant l'un a l'altre hagués sigut un crescendo per tot el poble.
0: Mare meva.
2: Molt, molt fantàstic, molt...
0: Bueno, jo m'ho imagino tot dintre d'una de les novel·les del García Márquez, sí. que a mi sempre em semblava que un paràgraf de tres ratlles
2: sí.
0: tenia el valor d'una pàgina i mitja de paràgraf.
2: Sí.
1: Eh? Aquest conte sembla ser que va inspirar una pel·lícula, no?
2: Sí.
1: El Presagio, no? Dirigida per el cineasta espanyol Luis Alcoriza, que va ser estrenada en 1974.
2: I que nosaltres no hem vist, almenys jo no l'he vist.
1: Però bueno, és interessant que surti d'un conte oral del Márquez, no?
2: Sí.
1: El Presagio, no?
2: Podríem
1: el
2: mirar...
1: El rumor, no?
0: Però on la trobem?
2: Al YouTube, segur que hi és.
0: Podríem trobar.
2: Uh-huh. A la millor sí. Jo la buscaré. Me faria gràcia veure una versió diferent.
1: Què?
2: Òbviament que no és la seva, però...
0: Ui!
1: Però Lluís Alcoriza és un bon director.
2: O sigui, sí, no, pot estar molt bé, pot ser molt divertit.
1: De 1974, a veure, preneu
0: pot
1: nota.
0: Pot ser que la trobem, eh? Però
2: diu, Diu que va inspirar, eh?
1: Va inspirar, sí. Clar.
0: Per tant, del dicho al hecho, a lo millor hi ha molta
2: mucho,
0: diferència.
2: Mucho trecho.
1: Sí, sí. Però, bueno, la idea de, ja, el motiu, no?, del presagi, no?, del rumor,
2: sí,
1: no?,
2: sí.
1: El mal que pot fer el rumor, no?,
2: sí.
1: O sigui, sobre una societat està molt bé, no?
2: Es carreguen el poble.
1: Se'l carrega tot el poble, no? Està perquè molt bé, no?
2: Abans de marxar fins i tot cremen les cases, que sí. Estan tocats del bolet.
0: Perquè no quedi res.
2: Perquè no passi cap desgràcia.
1: Perquè no passi cap desgràcia.
0: És que, mare de Déu, senyor.
1: És molt
0: bon
1: conte.
0: És com aquell
1: conte
0: que diu, per no tenir mal de cap,
2: sí,
0: me'l tallo.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí,
0: és ben bèstia.
2: Exacte.
1: Sí, sí. És molt interessant, eh? O sigui,
0: i el mal que pot que fer el boca-orella...
1: El mal que... Exacte.
0: Sí. El bulo, ja, aquest de... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Sí, sí, la força, sí, que agafa... La força que agafa... Marquet era molt crític, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, era,
0: sí,
2: s'estimava, sí, sí, moltíssim la gent, se l'estimava en bogeria. Però era crític.
0: Sí,
2: els,
0: sí.
2: Els dibuixava tal qual, eh? S'havia de tallar per aquí, tallar per aquí...
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: sí,
1: sí,
0: sí. Que sí, que sí, que sí.
2: No dejava títere con cabeza.
0: No.
2: Bueno.
1: Pues molt bé, seguim, no?

0: A veure, ens queda un altre conte molt xulo al tinter.
1: Sí.
0: Perquè no sé si tindrem temps d'un quart, però anem pel tercer. Aquest no té res a veure ni amb el primer ni amb el segon.
2: No.
1: Clar. Sí, bueno, sí, tenen certa cosa, també. Sí,
0: bueno.
1: Se comuniquen d'alguna manera, no?
0: Sí, bueno, sí. Sí. És un enamorament.
1: Pues
0: ja,
1: vinga, a veure.
0: Ja veureu.
1: Veus? El primer era un enamorament que guanya,
0: sí,
1: l'amor, no?
0: Sí, però aquest, sí, ja és molt, molt, molt, molt, molt...
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, ja, va. Ja veurem. Vinga.
0: Es diu L'aventura de Chu i les pintures.
1: Sí, senyor.

Hi havia una vegada dos viatgers, un es deia Xu i l'altre Meng. Caminaven amb el cel al cap, el farcellet a l'espatlla i la terra sota els peus. Un dia que plovia molt, van arribar a un petit temple abandonat situat al final d'un camí de canyes. Els viatgers van sentir-se afortunats de trobar-lo i van córrer a refugiar-s'hi. En aquell lloc tranquil, on el silenci només es veia molestat per les ràfegues de la pluja, van veure un home vell, prim i innocent. Era un ermità que vivia allà, allunyant del món, i que va rebre els dos viatgers en cortesia. «Veniu, veniu, no us mulleu, veniu!» Es va dir, «Us mostraré els frescos que adornen les parets d'aquest pobre i vell temple. Són meravellosos!» Xu i Meng el van seguir. La paret del fons estava decorada amb un fresc magnífic. Representava un grup de noies en un bosc de pins. Una d'elles, pentinada amb llargues trenes negres, somreia dolçament. Els seus llavis eren tan vius i brillants com la carn de cirera, i els seus ulls brillaven de manera especial. Xu estava fascinant. Va mirar la jove tan intensament que es va sentir flotar a l'aire. De sobte, va resultar que ja no es trobava el petit temple en ruïnes. Ja no sentia la pluja picant al sostre. Va sentir que algú parlava i veus de noies que reien com els ocells. Xu va veure la jove de les llargues trenes que s'allunyava. La va seguir. El cel era blau, tant com Xu havia vist a la pintura. Però el paisatge ara estava viu. El sol li escalfava les escalles. La jove anava pel camí i ell va córrer al seu darrere. La noia es va girar, va somriure, va caminar cap a una porta d'una caseta i la va empènyer. Es va aturar al llindar esperant Xu i el va assenyalar convidant-lo a entrar. I ara tots dos eren en una habitació de parets de paper blanc. Es van abraçar com amants apassionants i Xu va sentir que estava enamorat d'aquella jove des de feia segles. Van caure junts al llit. Quan es van aixecar, eren espòs i esposa. L'enamorada llavors va desfer les seves trenes davant del mirall i va pentinar els seus cabells amb un gros monyo darrere del cap. Doncs aquest era el pentinat de les dones casades. Van parlar els dos amants que es retrobaven després d'haver estat molt de temps separats. De sobte va sentir un enorme enrenou. Ressonaven veus i sorolls de botes. Algú va creuar el jardí. La jove va empaladir-se i va precipitar-se als braços de Xu i la va posar la mà a la boca. «No dic res! No dic res!» Junts, sense gosar respirar, va mirar per l'escletxa de la porta i van veure un home colossal, vestit amb una armadura daurada. La seva cara era negra com un tros de carbó i portava fuets i cadenes a les mans. Anava acompanyat per les dones joves del bosc de pins que estaven aterroritzades. El colós va sorrugir amb una veu amenaçadora. «M'han dit que hi ha un mortal que s'amaga entre vosaltres. Hasta el veure les paraules vaig a resistir la casa». La cara de la noia era grisa com la cendra. «Espera, t'amaga sota el llit», va dir el Xu. Xu es va precipitar sota el llit. Des d'allà va poder veure i escoltar les botes del desconegut que va entrar a l'habitació. Mentrestant, davant del fresc del petit temple en ruïnes, Meng va observar que el seu company Xu no era al seu costat. Es va girar, va mirar cap a un costat,
cap a un altre i va preguntar al vell monjo: on se n'ha anat? Era aquí fa un moment? Oh, no pas gaire lluny, va respondre el jove monjo. Es va apropar al frex i va tostar la paret amb el dit. Senyor Xu, que fa tant de temps, el seu amic està impacient. Aleshores, Xu va aparèixer com sortit de la paret. Semblava atordit, estava blanc i els genolls li tremolaven. Ming el va agafar per les espatlles. Ei, què t'ha passat? Pregunta-li. Li van preguntar a ell. Pues no ho sé, va respondre Xu amb veu tremolosa. Estava amagat sota el llit, he sentit un soroll d'un tro, he sortit a veure què passava i ara sóc aquí. Els dos amics van mirar el fresc. La jove encara hi era al bosc de pins, però alguna cosa havia canviat en el seu pentinat. Ara ja no tenia trenes, ara duia el monyo de les dones casades i el seu somriure era potser una mica més melancòlic. El vell monjo es trobava en un racó del temple esperdut en les seves oracions amb la cara il·luminada. Els dos viatgers es van allunyar lentament de la pintura. A fora havia deixat de ploure. Sense dir res, van reprendre el camí.

0: aquests motius xinesos o japonesos, no sé ben bé...
1: Aquest és xinès.
0: Sí. Es repeteix molt, de les pintures i
1: les
0: tal,
1: pintures
0: que es fan
1: vives,
0: reals. Les pintures vives que entren, no? Tal, a mi m'encanten,
1: Sí. O sigui,
0: que són molt boniques. És un conte dins d'un altre conte, no?
1: Sí.
0: És una meravella, aquestes.
1: I aquest sí, és sí. El Gugó.
2: Home, és que...
1: El nostre estimadíssim Gugó.
2: El Gugó, aquest llibre, L'arbre dels sols... Bueno, que de fet em sembla que està en castellà, L'Àrbol de los Soles.
1: Sí, bueno, ell ho fa en francès. No sé si l'han traduït al català, però bueno, el castellà sí.
2: Bueno, el castellà sí.
1: En tot cas, nosaltres sempre ho fem en català.
2: No, perquè, perquè ja en sabem. Exacte. No parlar-nos d'en castellà, però volia dir que no sé si es troba en català.
1: No ho sé pas, no.
2: Però bé, és igual,
1: I ara el Gugó va morir el 2024, només fa un any.
2: Sí.
0: Bueno, dos.
1: I va morir amb 88 anys i narrant i escrivint. I després de la seva mort s'ha publicat un altre llibre,
2: sí,
1: el llibre pòstum, que es diu Cuentos impacientes por ser contados, que l'hem de trobar com sigui.
2: I jo penso que és un deure.
1: És un deure nostre.
2: És un deure, i a més serà un gust.
1: Sí,
2: serà un gust.
0: És una meravella,
2: sí.
1: Us el devem. Ja.
0: Aquests temes m'encanten, no? Encara me'n recordo d'un, no?, que n'hi havia, que estava... sembla ser que el tenien que tallar el cap o no sé què, no, o sigui, no me'n recordo ben bé, i ell havia pintat un quadre on hi havia una barca, no? I d'alguna manera ell se puja dins de la barca i se'n va dins del quadre, no? I així sí. no li poden tallar el cap.
1: Aquest és
0: una meravella.
1: El pintor... Sí. És el pintor que té un ajudant que és un fervorós ajudant.
0: Sí.
1: I el mandarí, l'emperador, li talla el cap.
0: Li talla el cap.
1: I el pobre desgraciat, veient que li anaven a tallar el cap, fa un salt enrere per no tacar la roba del seu mestre.
2: Això ja és la filigrana xinesa més...
1: Sí.
0: Bueno. És que dins de la crueltat sempre té aquesta delicadesa que és increïble,
1: I llavors el mestre pinta, l'emperador li porta un quadre perquè l'acabi i l'obliga a acabar-lo i l'altre entusiasmadíssim perquè és el seu, viu per la pintura. I és un mar.
0: Uh-huh.
1: I comença a pintar el mar. I a mesura que va pintant el mar, l'aigua va pujant del terra cap amunt, primer tapant fins al genoll, després fins a la cuixa, després veu una barca que se sent el so dels rems, xom, xom, xom, i en la barca hi va l'ajudant amb el cap al seu lloc amb una bufanda vermella.
2: Això ja...
1: I arriba fins al seu mestre i l'ajuda a pujar i marxen. I mentrestant, la sala del tron de l'emperador estan tots muts, veient com desapareix la barca i com l'aigua torna a baixar, i es queden allà, mullats, i esperant a veure què passa, muts.
0: Sí. Va, és un conte que explicarem, un dia d'aquests. Sí.
1: Aquest és de... Aquest el va recollir una dona, una... Mm. Sí. Mm-hmm. Ah, no, és igual, ara no donarem voltes a això.
2: Tu, Teresa, l'has explicat diverses vegades.
1: Sí, és que sí, m'encanta.
2: A mi també.
0: Aquests quadres així, que és un conte dins d'un altre conte, dins d'un altre conte, m'encanten, m'agraden molt.
1: Molt maco.
0: Són molt bonics, molt bonics. Què, dona temps per un altre? Què et sembla?
1: Bueno, podríem provar.
0: Sí?
1: Vinga.
0: Pues vinga, va, a veure.
1: No és ben bé un conte, bueno, ja ho veureu. Es diu Un malson de l'avi. Això ho explica l'avi.
2: Mm-hmm.
1: I diu... He tingut un malson aquesta nit. Estava morint-me. L'àngel de la mort, que dic jo que seria un àngel de la mort, perquè jo d'aquestes coses no hi entenc, em visitava. I em preguntava com volia jo el rètol, o epitafi, sembla que es diu. Allò que es posa als difunts una vegada soterrats perquè es vegi que el mort és un mateix i no, diguem-ne, l'avi que m'atorta. Ara t'ho dicta, li dic jo. I l'àngel treu el bloc i el llapis i jo li dicta. Aurelià Vicent Josep del Carme. No, no, un moment. Del Carme no. Del Carme era mon germà, el Tonico de la Trinitat. Això mateix. Aurelià Vicent de la Trinitat, em sembla a mi. Però escolta, jo, si és possible, voldria fer la cosa pel civil. I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mariner i Donet. Donet, no. Ara que recordo que ma mare era Lamberta Fontvellida i Donet. O sigui que jo sóc Fontvellida de segon, no Donet. Això mateix. Aurelià Vicent Josep de la Trinitat. Que ja mon pare volia posar-me a Progreso, però ma mare no el va deixar, i això que era una dona molt ferma, no crega. Va ser ella la que llegia Mella. No Vázquez de Mella. Mella a seques. Com li dic? Mariner i Fontvellida. Nascut a la Foia de la Plana. Bon vi que fan allí, eh? Vostè no veu? I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Nascut el 24 d'octubre de 1900... Vegem, jo tinc 2 anys més que el meu germà Tonico. Tonico és de l'edat del Paquito. Paquito va anar a l'Àfrica quan la guerra del Moro. No tornar, pobret. Quina guerra. Vostè hi estigué? I no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mire, lleve el 900... 1898 devia ser. L'Àngel de la Mort, que em penso jo que devia ser l'Àngel de la Mort, apuntant i esborrant fins que m'ha despertat l'aca del Geroni, que passada les 5 no deixa dormir ningú. Uf, quin malson.

0: Aquest conte és d'autor. Els altres tres contes que hem fet,
1: el de la Índia,
2: la princesa i el déu,
0: la princesa,
2: no?
0: I el déu, el pressentiment, el presagi, sí, o el que sigui,
2: la remolició.
0: I l'altre era
2: el just i les
1: xineses,
0: el xinès, el xu. Doncs aquest es diu El malson de l'avi i l'autor és Josep Vicent Marquès. I està dintre d'un llibre que es diu Amors impossibles. Amors impossibles, que és un d'aquells contes... Hi ha un conte molt curtet, que diu que el 44 i el 45 mai van poder estar junts, per més enamorats que estiguessin, perquè estaven pàgines oposades.
1: Sí.
0: Bueno, i està publicat per 3 i 4, i per algú que el vulgui buscar... Us dic la pàgina, 58-59. Sí. És un conte que... No és un conte, en realitat. És un exercici, penso jo. Un exercici de memòria, de llenguatge, no sé com dir-ho.
1: Però coses d'aquestes passen, eh?
0: Sí.
1: Que, sobretot, jo m'imaginava un difunt que han d'escriure, sí, els noms i tot, sí, i qui era aquell i qui era l'altre... Sí. O per Nadal, que et poses allà a enraonar, i com es deia, i qui era, i duro...
0: I sortia el cunyat, i el cosí, i el segon cosí, i la segona dona, i el no sé què... I que si era l'Àfrica, la guerra de l'Àfrica, pobret, la guerra de l'Àfrica, quina pena.
1: Però aquest senyor hauria de ser peculiar, eh? M'agradaria també llegir tot l'altre que ha escrit.
0: El Vicent Marquès?
1: Sí.
0: També ha escrit alguna cosa per Canalla. És aquell de l'avi que embolica el conte de la caputxeta vermella, que si era verda, que si no sé què, que si collia cireres, no bolets, que si no sé què, que es va trobar...
1: no sabia que fos ell.
0: Que es va trobar un gat, no, un llop.
1: Veus com?
0: I al final li diu, bueno, té una pesseta per anar a comprar un xiclet. I diu, vale. I l'avi segueix llegint el diari i la nena se'n va contenta perquè està farta de retopar...
1: Dels embolics de...
0: De corregir el conte a l'avi que no sap explicar contes.
2: Està molt bé. Bueno, i això de trobar la data que estàs buscant referències, no?
0: Sí.
2: Van anar a la guerra, el meu germà era 2 anys més sí, petit, i això ho fem tots.
0: Ho fem tots.
2: Eh?
0: Sí.
2: Si la meva filla té no sé quant temps, no sé quants anys, resulta de que... Sí. M'ha passat tal cosa en tal lloc, eh?
0: Sí, jo últimament ho faig molt, eh? Perquè això va passar quan la meva filla tenia 10 anys. Per tant, devia ser l'any 88,
2: exacte,
0: perquè va néixer el 78.
1: Sí. I llavors un altre et pot dir, no ben bé 10 anys la teva filla, eh?
2: Exacte.
1: Perquè jo me n'en recordo que quan
2: sí,
1: tu dius això de la teva filla, la meva filla ja havia nascut. I per tant, si la meva filla ja havia nascut, no pot ser això que expliques.
2: Sí. Sí, sí.
1: Eh?
2: És de forma un embolic.
0: Sí.
1: És embolica que fa fort.
0: Sí, és que devia estar fent quart amb aquella professora que es deia Paquita.
1: Ah, clar, és que els números no ens lliguen perquè vas repetir. Com que vas repetir, per això clar,
0: aquí,
1: no ens
0: la Paquita,
1: lliguen.
0: La Paquita.
1: Clar, per això.
0: Ai, que va.
2: Sí.
1: És que si vols, tu pots passar molt bé, xerrant i prou.
2: Sí, clar, clar.
1: També pots fer molt de mal.
2: Bueno,
1: això sí.
2: Sí, però bueno.
0: Jo coneixia un capellà que ho criticava molt, això. Perquè deia criticava això. Jo tinc memòria de que no em va agradar quan ho va dir. Perquè estaven les dones al carrer a l'època que tothom sortia al carrer a fer coses i feien ganxets.
1: Sí.
0: I jo què sé. I llavors deia, i xerren, deia el cavall, i xerren. I al final, quan pleguen, han retallat hasta la capa del capellà. Jo vaig pensar, se'n dol.
1: Sí.
0: Se'n dol. Doncs mira, que s'hi posi fulles.
1: Oh, és que deuria ser, més a més, que la capa del capellà no la podia retallar ningú.
0: Es veu que no, era intocable. Es veu que era intocable. Vull dir, tenia molta por a la mala fama que li poguessin penjar les dones. Però, esclar, ara trobem molt a faltar aquelles dones al carrer repassant i fent aquestes converses que estem dient.
2: Sí.
0: Del fill de l'un i el fill de l'altre, que semblava que es volien casar, però després es van deixar.
1: Oi.
0: I vés a saber per què un tocava la guitarra i l'altre no volia.
1: És que jo no havia sentit alguna cosa d'aquest. No igual, però... Ai! La meva filla... Això us ho explico perquè jo ho he sentit, eh?
2: Sí, sí.
1: Ui! La meva filla... Ja està, eh? Per casar-se ja només els hi falta un paper. Per tant, si només els hi falta un paper, ja el casament ja serà aviat, aviat, aviat, aviat. La propera vegada que ens trobem aquí a la perruqueria, poder ja serà casada i tot, perquè ho té tot a punt. Això jo ho vaig sentir en una perruqueria.
0: Sí. Sí.
1: I quan la senyora se'n va anar, les de la perruqueria van dir, ja, aquest és casat, per tant, el paper de la solteria no el tindrà mai, perquè això era en temps del Franco. I era una manera, la senyora, de defensar la seva filla, perquè sempre sortia amb el mateix, però no
0: només li faltava un paper.
1: Perquè li faltava un paper.
0: Exacte. Quin paper.
1: Sí, sí, i era un personatge conegut, eh?
2: Ja, ja.
0: Que fort.
1: Sí.
2: Ah, aquestes coses són molt interessants.
1: Sí. Era molt... Bueno.
0: Un dia podíem fer una xerrera de coses d'aquestes escoltades al vent.
1: Ui! Per aquí sí. M'han dit i per allà m'han contestat. Sí,
2: tu te'n recordes que allà a Granollers, amb un carrer d'aquests principals, se va posar de moda portar unes quantes cadires a una hora determinada perquè la gent s'asseguessis allà i s'expliquessin coses entre elles i tal. Ara no sé si es fa una altra vegada, però aquesta idea de tornar una altra vegada a portar els veïns fora, a xerrar, a mirar...
0: Del que sigui. De la capa, del capellà o del paper de la núvia.
2: Exacte, del que sigui. Tenir el temps de gaudir d'això,
0: sí,
2: jo penso
0: senyor.
2: Que és molt maco.
0: Sí,
2: jo, quan ho vaig veure allà a Granollers, vaig dir, ostres, tu, està molt bé això.
0: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Bueno,
2: però se'ns acaba el temps.
0: Sí.
2: Ja comença a escoltar-se la sintonia. Bueno.
0: Doncs aquí ens quedem.
2: Avui deixem aquí els contes grans a la ràdio.
0: Espera't un moment.
2: Sí.
0: Han fet possible aquest programa Teresa Ribas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i el més important, l'imprescindible, el tècnic Dani Otonell.
2: Bueno. Avui hem fet la princesa i el déu, no?
0: Sí.
2: La premonició, la història del xus i les pintures, i després el de l'avi, no?
0: Ah, sí, el malson de l'avi.
2: El malson de l'avi.
1: El valencià.
2: No? Ja està, molt bé. Doncs bé, a veure, Contes Grans a la Ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre, i si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de la ràdio Castellterçol ens trobareu tots. Busqueu la carta i després Contes Grans de la Ràdio. Tenim ja uns quants, O sigui, podeu passar una bona estona escoltant contes.
0: Sí, si no teniu res a fer, totes les vacances.
2: Doncs pues vinga, fins la setmana que ve.
0: Fins la propera.
2: Que ho passeu bé.
0: Apa. Vinga.

0: Vivències, a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem. Avui no tenim l'Àngel.
2: Tenim un Àngel aquí al costat,
1: llavors,
2: que,
1: ja anirem,
2: que es diu Roser.
3: Sí. I pres la cadira.
1: El Josep Maria està més content avui. Àngel, el Josep Maria està més content.
2: Benvinguts.
1: Continuem. El Josep Maria Joaneda, que ja l'heu sentit. Hola, sí, Josep Maria, què tal?
2: Molt bé, anar fent.
1: La Maria Torrents.
4: Què tal? Bona tarda a tothom.
1: La Roser Lloberes, que ha descansat dels viatges.
3: Bona tarda. No?
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, és habitual ara, el Pau Ibars.
5: Pau Ibars.
6: Bona tarda.
1: Hola, Pau, què vaig veure?
6: Quina poc em feu avui.
1: Sense sabata, eh?
6: Sí, ara ja té una mena de...
1: Em sembla que ja deu estar més bé.
6: Una mena de funda ja més petita.
1: Més petita, sí, sí, el vaig veure.
6: Més reduïda.
4: Més reduïda, o sigui, li van...
1: Doncs va.
4: Després... Van baixant.
6: Com és que no hi ha el jefe avui?
1: Mare, el jefe, mira, no
3: em
1: ho
3: sembla,
1: sé.
3: Em sembla que em treu la meva feina i està de viatge.
1: Està de viatge.
3: Ah, per això, sí, per
4: tenia
3: que
4: gelos.
3: El pròxim programa, que jo potser no vindré, perquè, clar, això em fa una mica de ràbia, perquè es veu que en una setmana ha viatjat per 3 o 4 països, cosa que ho trobo, bueno...
1: Parlem.
6: Ara et porta avantatge, diguem-ne.
3: Sí, m'ha guanyat, aquest any ja m'ha guanyat.
1: El que li fa ràbia és que no l'ha organitzat ell, aquest viatge.
3: No, això no, jo no l'organitzaria mai així.
1: Doncs va... Comencem per l'informatiu de la Gemma?
6: Sí, comencem per l'informatiu de la Gemma, va.
7: Hola, com va? Som divendres 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja. Avui el sol ha sortit a les 6:39 i s'amagarà a les 8:57 minuts. Jo sóc la Gemma Premanyé i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Identifiqueu el so? És l'aeroport del Prat, un dia qualsevol. I és el so que senten molts codinencs quan van i tornen cap a casa. El 9-9 del Vallès Oriental obre avui la seva edició destacant que hi ha 13.440 vallesans que viuen a l'estranger. Això és un 5,5% més que l'any passat. De fet, el mateix diari apunta que el nombre de persones del Vallès Oriental que viu fora del país s'ha duplicat en els últims 10 anys. Si el 2016 un de cada 100 vallesans vivia a l'estranger, el 2026 ja són 3 de cada 10 vallesans els que viuen fora de les fronteres. I de codinencs, quants n'hi ha? Doncs mira, l'Enric, la tieta Montse, el Ton, el Pitu Morral, la Diti, i així fins a 224 codinencs i codinenques. La xifra de persones de Sant Feliu que viuen a l'estranger fa 10 anys era de 130 i fa 15 anys de 66. Ara, com dèiem, són 224, un far d'exportar talent. Molts tornen per Nadal, com l'anunci del Torró. D'altres també ho fan per Festa Major i alguns...

0: Són propostes culturals i lúdiques, una mena de casal d'estiu per a adolescents. La regidora de Joventut, Caral Vinyals, va explicar en el darrer ple que es volen allunyar de la proposta estricta de casal jove, però que també proposen un lleure de qualitat. Seran 3 hores al matí, organitzades per torns amb activitats, segons va dir, com tallers de cuina, tallers d'art, de coneixement de l'entorn o sortides fora de Sant Feliu. La proposta es presentarà de manera concreta ben aviat, però el que ha fet el ple ha estat aprovar un preu públic, tal com es fa també amb el casal d'estiu per infants, un punt que es va aprovar per unanimitat. La iniciativa té part de finançament de la Diputació de Barcelona. La proposta complementa les activitats que fa el casal de joves, que continuarà programant activitats durant l'estiu de manera gratuïta. A l'agenda, a l'aparador de la biblioteca, es poden veure els punts de llibre que s'han presentat aquest any. Avui divendres a les 10 de la nit, al Racó de la Fonteta, concert de gospel amb la coral Cents Veus. Demà, a partir de 11:45 del migdia, l'hora menú de la biblioteca. I diumenge a les 6 de la tarda, Festival Infantil de Teatre al Casal, amb els més venuts de Deixalles 81. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Déu-n'hi-do, no?, dels que tenim a l'estranger.
2: Cada cop hi ha més.
3: Jo tinc un fill a la Xina.
4: Jo també tinc a la Xina.
1: Tothom hi té algú.
3: Ja va més de mig any que hi és amb tota la família, amb el canall i tot.
1: Veus?
4: Pobrets.
2: Hasta hi tenim el jefe a l'estranger, no?
1: Hasta el jefe tenim a l'estranger.
2: A veure, Àngel.
5: Hola. Hola, bona nit i bona hora. Escolta, de jefe aquí no n'hi ha, eh? Aquí...
4: Avui no.
1: Avui no
5: hi ha una cooperativa.
2: Avui, jo ja els he dit, quan no hi ha el gat, les rates ballen.
5: Sí. Bueno, jo he trucat més que res perquè una trucada així internacional dona una mica de prestigi al programa.
2: Home, i tant. Ja. Ens dona algun premi i tot.
1: A més que desgrava.
5: No, això del WhatsApp, de moment, no ni grava ni desgrava.
4: Però em fas la competència, Àngel.
6: I tant, el pròxim, pròxim, quan tornis, hauràs de fer tu el programa de la Roser.
5: No et puc fer la competència mai, ni discutir-te res. Si tu dius que Belgrat, que és aquí on t'estic, és bonic, jo no ho discutiré encara que no m'ho cregui. Bueno, sí, hi ha el Danubi,
4: hi ha
5: el creuament del Danubi
4: maca,
5: un altre riu molt important.
4: Hi ha una fortalesa
5: però,
4: molt maca.
5: Ara jo hem fet un viatge d'aquests organitzats del Casal, que és una pallissa en una setmana. Hem anat a Croàcia, a Bòsnia, i ara estem a Sèrbia.
1: Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do.
5: I, bueno, tot és molt maco.
4: Mira, aquí la ràdio...
5: també és molt cansat.
4: Aquí a la taula som dos que vam veure el pont original de Mostar en l'època del Tito. Que tu l'has vist reconstruint,
5: sí.
4: No? Has estat, no, a Mostar?
5: Sí, vam estar abans d'ahir.
1: Sí. Va passar més aviat, no?
4: Va passar, sí, va passar.
7: Per sobre.
5: Sí, bueno, no, hem vist que salten des de... O sigui, hi ha uns paios que es posen allà, es treuen la samarreta, sí, i van demanant calés fins que n'arriben a replegar 50 euros. Sí. I llavors es foten dalt a baix.
1: Llavors fan pointing.
4: O sigui, que anava a dir, salten del riu, del pont, d'aquest de Mostar.
5: Salten del pont al riu, sense corda ni res.
4: Per 50 euros. Tu no, bueno, això, per 50 si va el meu fill, poder, doncs 20 també els hi farà.
2: Tu no t'hi vas atrevir, no, Àngel?
5: No, és que estava dinant, jo ho veia des de... No, tampoc m'ho van demanar, pel preu.
4: Perquè tampoc és, bueno, és molt
5: esclar,
4: alt.
5: Era 50 euros que allà no ho fan servir els euros.
4: Ja. Yeah. Però eren 50 euros o 50 de la moneda?
5: I ara també és un riu, perquè amb el canvi de moneda no hi estem gaire acostumats, ni passar fronteres.
4: Som tres països.
5: A la frontera entre Croàcia i Bòsnia, i vam estar gairebé una hora.
4: Clar, això és maco,
5: perquè...
4: Àngel.
5: Perquè mi... Mana.
4: Això és maco, això de passar fronteres. És
5: sí,
4: maco, passar una hora, veure com va la burocràcia dels països.
1: Sí,
4: sí, això és molt bonic.
5: I resar perquè s'ho creguin tot. Perquè, clar, érem gairebé 50 persones, 50 carnets d'identitat. Ara es veu que ho miren amb uns escàners que no sé què, que la cara... que hi havia una dona que es veu que havia perdut el DNI, li havien tornat a fer, però

0: Això no constava amb ell, no sé, un lío d'aquests que se'ns va allargar molt
1: No
0: tota la
1: deixaven
0: història.
1: passar.
2: I després veu veure alguna cosa
0: I...
2: de les ciutats, o? Perquè, és clar,
0: Sí,
2: 8
0: sí, sí,
2: dies,
0: sí,
2: les
0: sí, sí.
2: fronteres, amb aquests problemes, i el port i el riu i els
1: Tres
2: 50 euros,
1: monedes,
2: no queda gaire
1: tres
2: estona.
1: monedes diferents, tres idiomes diferents.
0: Sí, tres idiomes diferents,
1: Tres menjars
0: tot diferent.
1: diferents. Bueno, així no, mira, es fa
0: Sí.
1: més diferent,
3: Bé,
1: diferent,
3: bé. No.
1: divertit.
3: Clar que no va saltar del pont, devies pensar en agafar un tall de gestió. Oi? No val la pena.
0: Bueno, no us molesto més perquè vosaltres teniu aquí molta feina
1: Sí, ens n'has manat molta,
0: amb
1: Àngel.
0: el programa. Mana?
1: Que ens n'has manat molta de feina.
0: Que... Sí.
1: Sí.
0: Bueno, Rosita, tu,
1: Sí, no.
0: fes-los creure
1: Ja
0: de
1: poso
0: vostè de
1: seny.
0: valent, eh?
1: Poso seny. La pròxima trucada des de
0: Molt bé, per...
1: l'estranger la faré jo, eh? Que em fa molta ràbia que tu
0: Molt
1: estiguis a
0: bé.
1: l'altre cantó i jo aquí, a Sant Feliu.
0: Sí, però ha de ser un país ben exòtic, més que aquest, eh?
1: Bueno,
3: Bueno, no
1: és
3: aniré gaire més
1: la seva
3: lluny.
1: especialitat,
3: No,
1: els
3: no, però
1: països
3: no
1: exòtics.
3: aniré gaire més lluny, eh? Estaré bastant a prop d'on estàs tu ara.
0: Ah, bueno.
3: Aquí ho
1: Bueno,
3: deixem.
1: doncs,
2: molt
1: aquí ho
2: bé.
1: deixem.
0: Si et
1: Disfruta del
0: portes aquí...
1: viatge. Vale, bona tarda, bona
0: Moltes
1: tarda.
0: gràcies.
3: Adéu,
0: Bona tornada,
3: Àngel.
0: que
3: Adéu,
0: vagi bé.
3: adéu.
0: Adéu, bona nit.
1: Bé, avui tenim de convidats el senyor Josep Vilanova i el Miquel Tura per poder explicar-nos una mica l'organització
3: De la
1: de
3: Fira del
1: la Fira del
3: Rellotge.
1: Rellotge.
3: Però no oblidem que tenim una oient,
1: Sí,
3: també, que llavors ja en parlarem.
2: Una fan del
3: Un
2: programa.
3: oient, una fan del programa, que ha volgut venir a veure com ho gravem. Després ja li farem alguna pregunteta. Ara, de moment, presentem el Josep, el Vilanova, per si algú no sap d'on ve, oi? Ara els hi explicarem. Sobre el que feia el Jaume Casas. Val? Jaume Casas té un llibre escrit de totes les cases i tots els motius d'allà on venen la gent. Té com una mica d'arbre genealògic de la gent, fins allà on va arribar ell. Es diu el carrer Cases i gent del meu poble, és el que diu el llibre del Jaume. És del carrer de la Bassella, número 14, Can Bonsons, Can Pastor.
1: Això és
3: En el segle
1: la base de la
3: XVIII
1: teva... Vale.
3: habitaren aquesta casa diverses generacions de la família Bonsoms.
4: Bons soms, però llavors es va, la paraula aquesta es va tergiversar i et deien el pastor Mansoms.
3: Ah, Pastor Mansoms. Veus? Ja em
4: Però
3: semblava jo.
4: realment, però
3: Passat, poder
4: realment
3: no ho
4: es
3: llegeixes
4: veu
3: bé.
4: que realment el nom de la
3: Pastor
4: casa era
3: Mansoms,
4: Bons
3: sí.
4: soms.
1: L'any 1778, Francesc Bonsoms, Pedregosa, es casà amb Ramon Cendra Umbert. Cendres de Manganyà.
3: Josep Vilanova Segarra, pastor del Prat de Dalt, procedia de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, del municipi de Lloac.
1: De pas per Sant Feliu, a l'hostal on s'allotjava, havia conegut una noia que hi servia, la Maria Plan Estabanell, de Mollà, i es van enamorar. És que només tenim un paper.
4: Sí, és així.
3: L'any 1838 s'unirien en matrimoni i s'establirien a Can Bonsoms, que m'has dit, pastor, Bensoms, oi? Llavors va d'allò. Que per deformació de la paraula s'havia convertit... Ah, aquí, veus? Aquí ens ho explica. No li passa res per alè, al Jaume Casas. Bensoms.
1: Després en van dir a Can Pastor.
4: Sí, perquè com que era
1: Sí?
4: un pastor, aquí, segons tinc entès, va venir del Rio amb un ramat de bens. I era aquí, o se'l va vendre aquí, o no sé com va ser, però amb els diners va comprar la meitat de la fonda que era aquesta de Can Bensoms. I va comprar la meitat i es va casar amb aquesta de Plans de Mollà. M'entens? O sigui que això ja és verídic, tot això que dieu
1: Veus?
4: aquí. I
1: Sí.
4: estic posant un punt més en aquí.
3: El fill primigènic, Salvador Vilanova Plans, del pastor Mansoms, l'any 1873 contragué núpcies amb Francisca Palau Cerdà.
1: Era un home popular, feia de pastor i tocava el flabiol. No hi havia cap festa en el poble on hi manqués la seva presència.
3: Sí, ja me'n recordo del flabiol. Em sembla que el tens, oi? El flabiol del pastor
4: El
3: Mansoms?
4: flabiol està en el museu
3: Ah, està en el museu.
4: d'aquí de Sant Feliu.
3: Ah.
4: El vam donar nosaltres al museu i estan allà. El flabiol del pastor Mansoms.
3: Les seves tonades donaven un aire simpàtic i xiroi a les diades de Carnestoltes, de l'Escudella i d'altres.
1: La Maria casada a Barcelona, la Dolors amb el valencià Joan Simón i el Joanet amb la pubilla de Can Madró. Vas recordant?
4: Sí, molt bé.
3: El Salvador Vilanova Mas, tècnic d'estil, contregui matrimoni amb Maria Permanyer Segalés, pubilla de Can Feliu Mas, l'any 1934, i s'instal·laren a la casa de la Muller.
1: Fills Paquita, Maria, Josep i Salvador. Que això ja és molt cap aquí.
4: Sí, els meus germans i jo. Ah.
3: Sí, van tenir la fàbrica de teixits i fou l'alcalde del poble del 1941 al 1952.
1: En Josep i el Salvador Vilanova Permanyer, industrials i grans col·leccionistes de cotxes antics, rellotges i d'obres d'art, conservaven com una relíquia el flabiol del seu avantpassat, el pastor.
3: I em va donar, sí, com els ha dit el Josep, em va fer donació en el Museu Municipal de Can Xifreda, del Flavio de Pastor Mansoms.
1: Bueno, estàs d'acord? Vol dir que ja està ben feta.
4: Sí, sí, aquesta més o menys, aquesta història, doncs sí, està, és molt ben
1: trobada. El Can Pastor va ser llogat durant anys a la família de Feliu Sancho, contramestre. I ara ja és això ja és el final.
3: I l'hereter, Josep Vilanova, i els propietaris veïns en van convertir aquelles cases velles, però amb encant, en habitatges dignes i acollidors. I aquí devíem arribar ja...
4: Sí, bueno, les cases aquestes de Can Pastor, sí, sí, que un hi va viure el Sancho i l'altre no sé qui i l'altre no sé quantos. Sí. I aquestes cases, doncs, llavors, nosaltres, quan les vam heredar, llavors les vam vendre perquè les teníem de lloguer i les teníem d'arreglar. Bueno, llavors hi va haver les cases del costat que es van voler urbanitzar i ens hi vam apuntar. I per això llavors es van fer unes cases noves aquí al carrer Bassella.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs, venim a parlar de la Fira del Rellotge.
4: Sí.
3: I, esclar, si parlem de la Fira del Rellotge, podem parlar de veure com va ser els seus inicis. No? Nosaltres tenim els inicis de la Fira del Rellotge amb una entrevista que us van fer a la Pinya.
4: Sí, eh? Ho estàs mirant tu aquí, doncs parla.
3: El 96. Sí. El 1996 van fer la Pinya.
5: Ahà, sí, sí. Hi ha qui diu que la Setmana Santa és una premonició del que serà l'estiu següent. Si és així, a Sant Feliu no ens podem queixar. Dins del marc de la Setmana Santa va tenir lloc la primera Fira del Rellotge Antic del Vallès.
3: L'esdeveniment va ser organitzat per la Junta del Casal, membres de la Pinya i diversos col·laboradors, alguns d'ells experts en el tema, com en Pere Riera, conegut com el Pere de la Parra.
1: Al mateix temps es va preparar una exposició al Casal Cultural Codinenc amb una mostra de col·leccions i exemplars tant de marxants, brocanters i rellotgers del renom com de donació de particulars del poble i d'arreu de Catalunya. Joaneda.
5: De fet, hi havia una bona excusa per fer la fira en aquestes dates. Es commemorava el bicentenari de la construcció de la Torre del Rellotge.
4: I va ser per casualitat que vam veure... que les campanes de la Torre del Rellotge marcaven 1796. O sigui, per carambola, doncs sí, vam començar exactament 200 anys de la Fira del Rellotge, la Fira del Rellotge amb els 200 anys de la Torre del Rellotge.
5: Va ser una premonició, això.
3: Casualitats aquelles, no? Sí, sí. Moltes botigues del poble van guarnir els seus aparadors amb motius relacionats amb la Fira, cosa que va ajudar a fer l'esdeveniment més popular.
1: Un dels aparadors que més va cridar l'atenció fou el de Can Garriga, amb un rellotge molt original, fet amb botifarres, bulls i fuets.
5: Que bo! El diumenge de Pasqua, de bon matí, començaren a arribar els expositors a la plaça del Rellotge per muntar les seves paradetes.
3: El nombre d'expositors podia haver estat més gran, però coincidia amb una important fira de brocanters a França, fet que va reduir la participació.
4: Sí, ja no recordo, però deu ser així.
3: Tot te'n recordes?
4: No recordo.
1: Tot i això, hi van assistir expositors de renom dins el món de les antiguitats, com l'Illa de Vic.
5: A mig matí ja estava tot a punt per rebre les autoritats, encapçalades per l'alcalde Francesc Pineda. el president del Consell Comarcal, Jordi Terrades, i el president del Casal Cultural Codinenc, el senyor Josep Vilanova, aquí present.
3: Aquest va ser probablement el moment de més influència del públic, coincidint amb la cantada del Cor de la Poncella i les seves tradicionals caramelles.
1: Si la fira tenia un to popular, l'exposició del casal destacava per la seva qualitat i elegància.
5: En entrar-hi es podia veure la maquinària d'un rellotge de campanar i tot seguit una acurada decoració acompanyada del so constant del tic-tac.
3: Rellotges de cucut de paret i diverses peces de funcionaven creaven una atmosfera molt especial, gairebé com entrar dins d'una màquina del temps.
1: Entre les peces exposades hi havia rellotges orientals amb sistemes naturals com encens o cordes, que donaven un toc exòtic.
5: També destacava un rellotge català del segle XVII fet de ferro massís, una de les peces més antigues.
3: I no faltaven rellotges de mullar, amb una sola busca, que ens recordaven una època amb menys pressa que l'actual. No teníem anat tan de pressa.
1: A més, es podien veure rellotges isabelins, anglesos, la butxaca d'or i plata, les populars rateres catalanes.
5: Una menció especial mereix el rellotge de flautes procedent de la Selva Negra amb mecanismes semblants als d'una pianola.
3: Aquest rellotge feia sonar melodies com si fos una flauta travessera, amb fins i tot 8 peces diferents.
1: El bon regust que va deixar l'exposició fa pensar que aquesta fira tindrà continuïtat en el futur. Com ha sigut així?
3: Teníeu clar que tindria tanta continuïtat? Us ho pensàveu?
4: Home, mira, les coses, vull dir, si les deixes, s'acaben. Sí. Ara, si tu hi poses el coll i, a més, tens bons col·laboradors sí. i vas de cara, doncs, sí. les coses no s'acaben, sinó sí. que, al contrari, es fan millor.
3: Sí, perquè de vegades és això. De vegades hi ha coses, no sé, que s'han fet a Sant Feliu o així, que no han tingut continuïtat, perquè, esclar, una persona no ha anat estirant del carro. Si hi ha la persona davant que va estirant del carro, tot és...
4: Tens tota la raó. Sempre n'hi ha algun que té de tirar del carro.
3: Sí,
4: i els altres empenya. Per això, si un tira i tens molts col·laboradors que empenyen, la cosa va i va marxant, el carro va marxant. Llavors... I per això hi fa 30 anys que marxem i esperem que encara tindrem uns quants més per poder, i força per poder empènyer, per poder anar fent
3: per anar fent més.
5: Jo anava a dir que, a part de posar-hi el coll, teniu alguna subvenció?
4: Sí, les subvencions les mirem de tenir, perquè si no, esclar, sempre tenim un gasto, i més vull dir aquest any que fem un gasto extra, que la feinada que tenim és per treure els diners de totes les despeses que ens hem posat a sobre. I estem mirant per aquí i per allà, ja estem inventat això d'un col·laborador VIP, perquè vull dir, ens doni una mica més de marge, millor dit, de diners, perquè puguem... perquè puguem arribar doncs, a poder pagar totes les despeses. Si no, tindrem de buscar almoina per aquí i per allà, com diuen els de l'Iglesi, buscar almoina. Doncs potser sí que ho tindrem de fer.
5: Però tenim una coral que vindrà a cantar i no mos cobrem res.
4: Sí,
5: i si traieu més calés, i cobrem.
6: Sí, sí. Ara, Joaneda, m'has fallat, perquè quan ha dit ell que hi posen el coll. Jo només penso que també hi heu posat el cor.
4: Sí.
6: Home, perquè això per descomptat,
4: perquè
6: si una cosa
4: no et va, si no ho sents, doncs llavors també ho deixes, no? En canvi, això que molt bé ho dius tu, Roser, que sí, que hem posat el cor també, perquè el cor ens acompanya molt en tot això.
7: Aquestes peces que deies, que es van exposant allà, sí. Algunes d'aquestes peces s'han quedat ja no per la fira, sinó pel museu.
3: Ja pel museu.
7: A partir d'aquestes peces es va crear un museu que ha anat creixent, que ara és ja molt gran, que té peces de mig món, molt antigues, molt modernes, molt estranyes, bueno, que és molt curiós, però... I l'embrió va ser aquestes 4 peces doncs, una mica diferents o estranyes que van ser les que van començar
3: a
7: fer el museu del rellotge que hi ha a Sant Feliu, com sabeu, i que, bueno, el visita gent, l'hauria de visitar més gent, però ja de tant en tant el visita algú.
5: Hi ha la possibilitat de canviar de lloc perquè es fa petit, allò.
4: Sí, de totes formes tens raó que se'ns ha fet petit perquè el tenim atiborrat, com això.
5: Sí, sí.
4: Perquè, esclar, aquí tot això, nosaltres en diem museu, però és una exposició...
3: Sí.
4: permanent de col·leccionistes, de coses de col·leccionistes, perquè nosaltres estem donats d'alta com a Generalitat, com a associació Fira del Rellotge. Però amb aquest paraigua, doncs, llavors nosaltres, els col·leccionistes, doncs, tenim aquesta exposició permanent que en diem museu, entens? Però i vull dir, esclar, com que de peces una i l'altra, doncs cada vegada o ens han regalat algun o n'hem comprat més i tal, doncs se'ns ha fet ja petit. I si aquí el poble s'hi posa de cara, ho tindrà aquí. Si el poble no se'ns hi posés de cara, dic això clarament, doncs hi ha pobles que ens venen al darrere per si hi volem nosaltres posar el museu i la Fira del Rellotge de Catalunya, perquè sense voler som els únics que fem aquesta fira temàtica d'això, no en Catalunya sinó en tot l'estat espanyol, temàtica única exclusivament de mesura del temps i rellotges i tot el que respecta amb això mateix.
5: Déu-n'hi-do.
6: Això és molt important, eh? Perquè de fires mitjavals n'hi han a tots els pobles.
3: Has dit que teníeu molts gastos. Què és el que feu aquest any de nou?
4: Aquest any, com que és el centenari del Gaudí, i a més tenim el rellotge de l'Església, aquest de la Sagrera, que està fet d'un deixeble del Gaudí, que és l'arquitecte Isidre Puigboà del Celsia, i veient aquest campanar, que de fora ja és fenomenal, i més tal com està posat, però de dins és un art. I com que és un art gaudinià, aquest senyor arquitecte, que era això, doncs ho va fer l'estil que hi va aprendre del mestre Gaudí, doncs és una obra que no es coneixia, o bé no estava visitada i estava, bueno, que la gent no ho sap que existeixen aquí. I això, vull dir, aprofitant la 30 fira del rellotge, doncs estem acondicionant, que ens costa moltes pessetes, doncs tot això amb unes branes de segur i llavors al terra i posem aquí uns panels, uns marcs a tot el vol, doncs amb els planells de l'arquitecte, amb fotos de com es va construir el campanar, i a més hasta amb alguns de com després que es va derruir l'església i la vam reconstruir, bueno, tots uns panels aquí al costat, i a més una tele en aquest estrado que allà on arrenca el campanar aquest nou, bueno, aquest nou de l'arquitecte, i allà doncs farem un pròleg amb un vídeo doncs explicant el que és el campanar i tot. I a més, encara per a Mas Inri, doncs aquí el Rateta, que és un fora sèrie, fent dibuixets, doncs hem fet un llibret que explica doncs, en plan molt infantil, doncs perquè el nostre poble té dos campanars i va fer dos campanars.
6: Molt bé, no?
5: Però has dit pessetes, seria barat si fos amb pessetes,
7: sí,
5: eh?
7: Pessetes, no.
5: Perquè aquí el Miquel s'ha posat a riure, són euros.
4: Sí, bueno, jo encara sóc de la vieja època.
6: I es podrà visitar.
4: Encara penso bastant en pessetes, però sí. Pensant en pessetes, llavors són milions que val més no parlar-ne.
6: Llavors es podrà visitar el dia de la Fira del Rellotge.
4: No, aquí nosaltres fem l'inauguració el dia abans, amb les autoritats d'aquí, eclesiàstiques, bé segurament l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, aquest noi que treballa d'aquí, aquest obrer de la Sagrada Família, que es diu Isi Nuevo, i fem aquí una mica d'inauguració amb uns quants que els convidem a que vinguin, perquè no convidem a tot el poble, perquè a més no s'hi cabria. O sigui que fem aquesta inauguració amb els col·laboradors principals que tenim, i llavors doncs, aquestes persones doncs, polítiques o bé socials doncs, que tenim aquí al poble. I això serà doncs, el dissabte, dia 16, a la tarda. I aquí doncs, fem com aquest que diu aquest acte doncs, d'inauguració. I llavors, tota la gent que vulgui doncs, tindrà de trucar uns dies i hores determinats, i llavors dies i hores determinats, igual com es fa avui dia amb totes les coses, que venen grups i tal, i llavors els acompanyarem en part en el Museu de Rellotges i part a veure el campanar. Mm. Però això, tot això no... No ho fem cada dia ni s'obrirà, perquè això seria un batibull, clar, que no pot ser.
3: Cap, sí, a hores convingudes.
4: Hores i dies determinats, llavors tot anirà molt més regulat, i tant per les visites com per nosaltres, doncs llavors es podrà fer tot.
3: Jo no sé si ja em pregunto.
7: Aquest espai que ha parlat en Josep, sí, que condicionem, no sé si el coneixeu.
6: Jo no.
7: Si heu estat,
3: si heu estat
7: al campanar, o si heu pujat, aquest campanar, que és molt esbelt i molt maco, sí, per fora, per dins és únic.
3: Sí, sí.
7: És únic, l'arquitectura d'aquest campanar. Per dins no n'hi ha cap enlloc.
3: Però esclar, jo ara, ara no l'he vist.
7: És tot fet de maó, amb volta, acabar-rodejant totes les escales. Vull dir, és molt maco. I llavors, a baix hi ha, aquest lloc que diu, que no és gaire gran, que d'allò, però que és una mica l'antesala de pujada al campanar, no? I llavors el que, això estava fet una porqueria. Estava les parets que queien, el terra fet una porqueria i tal. Bueno, ho hem arrejolat, ho hem pintat, ho hem arreglat. I s'hi posa tot això que diu.
3: I qui seran aquests
7: puestos? En part de fotografies des de dins i des de fora, i això. Cadires, una tele, que ja va passant normalment el que d'allò, amb la qual la persona que tingui ganes de pujar al campanar, llavors hi hem posat una barana, fet un tros de barana, perquè no hi era, que nova, perquè doncs, per persones una mica més grans, potser, o per canalla...
4: Per més seguretat.
7: Vol dir que s'ha de convertir en una cosa interessant, en una cosa de dir, home, val la pena anar a veure, anar-ho a veure per lo de baix i per lo de dalt. Perquè és molt maco.
4: Home, ja que Gaudí avui dia està... Bueno, ja per fer el sant i tot, doncs nosaltres tenim un poble que, a més, tenim l'estandard únic que va fer el Gaudí, que es conserva, i llavors doncs ara tindrem aquest altre producte, com aquest que diu, aquest campanar, que vull dir que llavors ja són dues coses gaudinianes, o sigui que ens acostem molt a lo que és... El que és avui dia fora sèrie, doncs tot el que és de Gaudí. Gaudí doncs ven. No solament ven, sinó que és art. I vull dir, això, l'art, escolta, avui dia es cotitza i val la pena conèixer-ho i veure-ho.
5: Si es podrà Gaudí, més.
6: L'arquitecte del campanar és el mateix deixeble de Gaudí que va fer l'edifici de la confecció de la fàbrica.
7: Aquesta?
6: No. La que hi ha davant de casa meva, si no sé com es diu.
4: No, la fàbrica Rocumbert, aquest és anterior, això, és de primers del segle passat.
7: No, però no diu la Rocumbert, oi?
6: Sí. La que està al costat del casal. Sí, perquè jo me'n recordo quan era petita que venien molts japonesos a fer fotos.
3: Els arcs,
6: perquè deien
3: les finestres.
6: Que també era...
4: No, tens tota la raó. Es veu que sí, sembla ser que pot ser, perquè el Gaudí... Hi va haver una pesta a Barcelona primers del segle passat i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Doncs sembla ser que estan allà, el va recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que volien posar telers i era fils i tot era coses doncs que es tenien de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb aquest d'obra vista i amb grans campanals.
7: Més que per la vista, per la llum. Més que per la vista.
6: Sí, vol dir això. No, obra vista.
7: Per tenir una gran... Ah, sí, obra vista. Exacte.
3: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindrà una mica difícil per pujar. Perquè, clar, són gent... Una mica gran.
8: Gent gran, que volta més.
7: Jove també, eh? Hi ha molta gent jove també.
4: Sí. Escolta, per això aquí en aquest estrado hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgrons, doncs que des d'aquí que vegi és com si ho hagués vist.
3: Clar, però en aquest estrado, quants esgrons hi ha per arribar?
4: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
3: Per arribar a l'estrado, quants esgrons hi ha?
7: Sí. Quants que
3: hi ha? Esgraons hi ha per arribar a l'estrado?
4: No, hi ha poder 12 o 15.
7: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
3: sí, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
7: No, això no. Des de Pla de l'Eglésia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
3: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. I teníem roba encara.
4: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
6: Amb
4: una pròxima etapa
3: posem l'elevador.
4: Mirarem de buscar, més col·laboradors i tal, i buscar diners per poder fer.
7: El mig té un forat que dona baix de tot a la iglesia, que està tapada amb un vidre.
5: Quants d'aquí no ho han vist mai?
6: Jo tampoc. Jo vull saber quan es pot anar a visitar.
4: Si d'aquí Sant Feliu, jo crec que ni un 2% de gent no ha pujat al campanar.
7: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder hi vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança. Per pujar al campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
6: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia, i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món, i que el de Sant Feliu, que és una joia, no l'hagi, ni ho sabia, em fa vergonya. És a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
5: Anirem plegats,
6: Joaneda?
5: Clar
6: que sí.
3: Anirem tots dos. Ui, Joaneda, quedaràs a la sala de baix.
5: No.
3: Sí, ja t'ho dic jo.
7: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la Fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
6: Això no és barat.
7: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
4: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més, i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això, vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estiguessin allà posat i a dir família tal, col·laboradors, família tal, forano de tal, forano de tal.
7: Empreses o particulars.
4: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir, tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors ja amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
6: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, a on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
4: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres, o bé que vagin a la caixa, i que ens truqui a nosaltres i li direm, mira, doncs ingressa això en el compte nostre. O bé publicarem el compte de la caixa en algun lloc o altre.
6: Llavors, entenc també que ara el museu em sembla que és gratuït o es paga alguna cosa? Jo hi havia anat fa molts anys, es paga. Això també se cobrareu entrada.
4: Mira, nosaltres el plan que tenim és... El plan que tenim és que a partir... El dia de la fira és diferent, perquè farem dos euros i podrà ser una cosa i l'altra. I, a més, els que donguin col·laboracions els hi donem 5 o 10 entrades, els més 10 i d'altres poder 2 o 4. Perquè llavors, el dia que vulguin, trucar, això que dic, dies i hores convingudes i perquè puguin venir. Això els que són col·laboradors. I, si no, l'entrada normal pensem fer que valgui 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
6: Crec que ho feu molt barat.
3: Sí, hem parlat del que feia el dia abans.
6: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
4: Sí, sí.
6: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Pues, ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí, no? Els que ens escolten, escolta tu, maca, però jo penso que...
7: Home, a l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
6: Si val més diners. Clar.
7: €10, home, doncs aquí deu haver-hi
6: una cosa. És que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt important.
3: Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
6: Clar.
3: I dius, per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu. Sí. No, la gent no veuen la feinada que hi ha.
6: Jo ho trobo poc.
4: Nosaltres som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
3: llavors
4: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etc. Vull dir, o bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
3: bueno, potser... Parlàvem de lo que fareu el dia abans. Eh? I el dia de la fira, què feu el diumenge?
4: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
3: Mm-hmm.
4: Que feia anys que
3: ja
4: no
3: havia
4: feia,
3: fet, la subhasta.
4: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, sí, no sé, el dia una mica més complet.
3: Sí, més complet.
5: Què és el que subhasta?
3: Més complet.
4: Una subhasta de rellotges i sí, coses del temps.
3: Ja s'havia fet, la subhasta llibres,
4: coses,
3: de rellotges.
4: Tot referit a coses del temps i de la mesura del temps.
3: Sí. Mm-hmm. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden comprar i vendre rellotges.
4: Sí. I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte, mm-hmm, que ens ha dit que vindria, que té 80 i pico d'anys, mm-hmm, i bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora. Però, i farà
3: això és el migdia.
4: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de que chapeau, saps? Mm-hmm. Chapeau. Mm-hmm. I que això, doncs, li fem una distinció especial que elaborà ell i elaborà llavors tots els altres del poble.
3: No cal que em diguis qui és.
4: Però que no diem qui és.
3: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és el migdia que feu la recepció, no?
4: Sí.
3: I canta la coral?
4: Sí, la coral, la llum, doncs la llum. També, com que ara hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm, també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
3: el Joaneda, Joaneda, que és el que canta.
5: I vos també.
4: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
5: Molt bé.
3: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
4: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
6: A les 5 de la tarda.
3: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè per la subhasta ho pot fer-ho?
4: No, ja no.
3: Ja no. Això sí, caram, això no.
4: Per la pròxima.
3: No ens hem entrat d'això.
7: És que els que van a la subhasta i sí, els interessa alguna cosa de la subhasta, sí, ja ho han vist abans, també.
3: Sí, per això.
7: Les peces estan exposades. Clar, però i es ja poden és... veure abans, mm, per saber, home, allò em pot interessar. Clar. Jo espero quan
3: surti. La subhasta ha sigut amb gent, amb grup, diríem...
7: No, tothom qui vulgui.
3: Bueno, però com s'ha dit, això...
7: Com s'ha dit el què?
3: La gent no sabia que podien portar el rellotge per la subhasta?
4: No, això no.
7: En principi no es pot dir, hi ha totes les...
3: Els que ja estan a la subhasta són d'un grup...
4: Perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes, sí, a Barcelona, que és el fill del Xerrier, que el Xerrier ens ha col·laborat sempre amb nosaltres. Sí. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat, ja ha muntat tot això, m'entens? Ja, igual que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà. Sí. I llavors, doncs, si algun ha tingut algun rellotge i ens l'ha portat, ho hem deixat allà, que hi serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell, m'entens?
3: Clar, perquè...
4: Ara, si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que vagi bé, potser l'any que ve
3: llavors
4: no
3: torna a fer o no.
4: I llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, doncs que vingui, que els hi valorem, o bé posarem un preu per si ho vol subhastar.
3: Bueno, molt bé. No? Estem molt ben enterats dels rellotges.
8: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
4: Com?
8: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
4: Si vol fer una donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa, i aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però a més aviat ens venen els de caixes, perquè jo crec que els que ho arreden són caixes altes que no saben què fer-ne, i llavors et diuen a veure si ho volem. Perquè si ho porten amb un antiquari, no li donen quasi res.
3: Bé, doncs, ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melana Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu venir a veure-ho.
5: És l'Anna Belén, bueno, ja pot cantar.
3: Eh?
5: Sí. Ai, no, és una altra Anna Belén.
3: Ella li entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències també, no?
9: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
10: Sí,
11: moltíssim.
10: Hi ha, és que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és les cançons. I llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
8: I després fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
10: Sí.
8: Vull dir, no és sempre
5: òperes. És molt variat.
8: Molt variat.
11: Sí, és un programa que s'aprèn moltíssim.
10: Sí.
11: A mi m'agrada molt.
10: Veus?
11: L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo,
10: sí,
11: amb tot de cançons italianes.
10: Sí.
11: I després van relacionar diferents festivals també després.
10: Sí, sí.
11: El de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
10: Veus?
11: Se les sabia totes, jo no. Les
10: sabia totes.
5: Devia cantar el Volare. Volare!
11: Totes, les va cantar totes.
5: Molt bé.
11: De Bobby Solo, les va cantar totes.
10: Sí. Sí. Sí.
4: Marino Marini,
5: Renato Carosone, sí, etc. Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
11: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això,
10: sí,
11: l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
10: Ah, oi, a tu t'agrada molt Carlos Gardel, eh? Tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
8: Tangos.
11: Aquesta alternança de ranchera tango em va emocionar moltíssim.
5: Molt bé.
4: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
10: Ah, veus?
4: Fa molts anys,
10: eh? Veus quines casualitats. Doncs bé, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar
8: explicacions.
10: Doncs ànims pels programes que fem, no?
5: M'ha fet il·lusió que li agradi tant el programa.
10: Clar que
11: sí. Perquè, a més, és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
10: Sí.
11: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
10: Sí.
11: De jazz i això de pop, no? Heu fet vàries, no?
5: I hasta alguna sarsuela, que aquí la Rosita i el servidor sempre ens estimem.
10: Sí, sempre fem escènes d'amor, no? Però avui no aniria bé fer això. No, perquè tens la Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
5: No, home, no.
10: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
5: Ja, ja.
12: Jo amb tema cants no puc fer res.
5: Molt bé.
10: Bé, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? El dematí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del dematí?
4: Sí, molt d'hora venen els brocanters. Sí.
10: Molt d'hora ja. Sí,
4: i segons... I encara venen abans els que munten les carpes.
10: Sí.
4: Els 6 del dematí venen els
10: de segons veus, carpes. Segons veus, diuen que han retreçat les obres de la plaça perquè poguéssiu fer la Fira del Rellotge.
4: Home, nosaltres els hi hem demanat.
10: Vosaltres ho heu demanat.
4: Els hi hem demanat.
7: Però hem tingut parlant tal qual, el culet així, fins a l'últim dia.
10: Sí.
7: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després.
10: Sí.
7: L'última setmana, la passada,
10: sí,
7: perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i sí, valen molts diners, sí, també, vam saber que les obres començarien després. No sé si el dilluns després o unes setmanes. Però fins fa 8 o 10 dies no se sabia. Al final s'ha concretat i ens hem relaxat una mica.
12: Quin patir, no? Això us ha fet patir, imagina't.
7: Home,
12: clar, tens la gent que et ve de fora.
7: Clar,
12: no saps
7: clar, on... Perquè... De totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
12: Ara ja tenim empresa?
7: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un plaç. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'ajuntament té un plaç molt just amb aquesta obra.
10: Mm.
7: Té un pla just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bé, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
10: Bé,
7: sembla.
10: Bé.
3: Bueno, bueno, de moment podeu fer la fira.
7: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que havíem llogat.
12: Recordarem, recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça. Del 100? I amb l'antiga plaça.
3: Del 100, sí, no, 25.
12: Ai, dels 30 anys, 30 anys.
7: Sí, sí.
12: 30 anys de fira.
4: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
7: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
12: Jo, això de la plaça, ho he de dir, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància. No. Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar, però això, mira,
8: per això es va fer una consulta popular. Es va fer una consulta popular.
12: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
8: No, evidentment.
12: I jo tampoc puc votar, perquè no estic empadronat.
4: Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
3: Sí, jo també ho recordo. Això és que... Jo és que em dol, que me'n recordo quan es veia la plaça.
7: I si no els cavallitos de quan eren petits, i si no el no sé què, que suposa que són igual.
5: Les curses dels burros que donaven la volta.
7: Però la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
4: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
5: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
3: Ara hi juguen a voleibol.
4: Els del poble van tots estiuejats.
12: Però ara quedaran sorra o no quedaran sorra?
3: Juguen a futbol, amb sorra però compacta.
12: Ah, bueno, d'aquella que és com una...
3: Sí, sembla que és sorra compacta, bueno, no ho sé, ben bé. Bueno, però bueno, ja ho anirem veient. Ja anirem veient si hem d'acostumar.
5: Anem fent fines. Quin remei?
3: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis sempre...
12: Ara ja podem...
5: Hi ha un altre en el camí.
12: Es nota que no,
3: no
12: hi ha
3: sé, me l'estan liant.
12: Què ha passat ara? No sé, es nota que no hi ha l'Àngel, ha passat sí. Un àngel.
3: No, però me l'esteu liant vosaltres, no sé. Maria, què m'estaves dient?
8: T'estava sentint.
5: A mi m'ha agradat molt que el jovent com l'Anna Belén, que la tenim
3: parlava,
5: aquí,
3: ja en parlàvem.
5: Ens escolti. Ja. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè jo em semblava que només era gent gran que ens escoltava.
13: Pues no ho sé, no.
5: No ho saps?
13: No ho sé.
5: Doncs has de fer propaganda, ara. Eh? Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
7: Maria, un fan així serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar-ho...
3: Ja serveix per
7: molts. Serveix per molts.
5: Clar, ha sigut molt maco.
13: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot veus? Molt cultural.
5: Mare de Déu, hauríem de fer una mica d'aplauso.
13: Moltes gràcies. I m'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
3: Gràcies, Anna. Molt contenta d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
13: No, no. Sí, sorpresa, això.
12: Moltes gràcies.
3: És admiradora de debò. Pau, quant tenim?
14: 7 minuts encara.
3: Amb tantes mans, no sé, no sé el que...
5: 7 minuts. Dir.
14: 7 minuts.
5: 7
3: minuts. Bueno, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
7: De coses del bestiar, de coses són els virus. Jo, de bestiar,
3: bueno, però aquest, virus... No. Però virus hi poden haver algun, no?
7: Sí, clar, n'hi ha. N'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb la pandèmia, doncs els criadors de vedells ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el seu moment, fins que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i es van contagiar.
3: Bueno, el que sembla que deien d'aquí que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
7: No, això, bueno, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a el que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per el que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès per lo que havia vist, el que sí havia viscut era els corona i el rota, com mataven els vedells, com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no, quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea. Jo
5: el que no s'entén és que si aquest vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
12: Que ets de Canàries, tu. Que ets de Canàries, tu.
5: No, però soc de Balears. També soc d'ell.
12: Ah, vale.
7: Podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
5: Per això et dic que no ho entenc. que, perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè devia, també devia de dir no, que aquest vaixell no, no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
7: Però hi ha unes obligacions, eh? Ah, amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar al més
5: tot
7: a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit. Vull dir, això és difícil de...
12: Sí, no
7: de
12: ja, ja.
7: En principi, no era clar que s'atraqués aquí.
5: Ja.
7: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut, com aquell que diu...
5: Resto el fallon que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries. En tots aquests traslades.
7: A veure, hi ha 8 catalans o 6 catalans o no sé quants en aquest vaixell.
5: Sí.
7: Què diu? Que d'aquí 8 dies no en sí. surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se n'agrava. I, sí. I si no està... Si, costa molt, es veu, de contagiar amb humans.
12: Sí,
7: costa
12: bueno,
7: molt.
12: Això és el que diuen. Costa
7: que
12: molt,
7: diuen.
12: Però s'ha contagiat.
7: Ah, això,
12: clar.
7: Exactament.
12: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... bueno, de moment s'ha mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran al port, no sé de quina illa de Canàries. Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
7: Sí.
12: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant... importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una, no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la història.
8: Era un tipus de vaixell que la gent pujava i baixava, o sigui, no
12: era un grup. És un barco que fa un recorregut molt llarg d'exploració, que en diuen, i la gent va pujant i va baixant, per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, i cap a l'hospital, i ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Per això que jo dic, ostres, això va començar com res, no, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això. És molt poc important i tal. Clar que 8 persones no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? No, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut... Ara n'hi ha un al clínic, ara n'hi ha un allà... I, no
5: I a Alacant n'hi havia un altre que també...
12: Com no, es dirà no complicat, no?
7: No el passa és que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la malaltia, la pandèmia.
12: La pandèmia,
7: és
12: sí.
7: Dir, a Itàlia va explotar...
12: Sí, sí, ja va
7: equip,
12: ser
7: per
12: tot.
7: Per exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i ja es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil... Per què? Doncs perquè amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, els contagiaven, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però, clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltar l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
12: Sí, sí, no.
3: Perquè, jo el que volia saber era això, que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat perquè tu havies tractat...
7: Sí, clar, de virus n'hi havia molts. No, home, hi ha això mateix que està passant a...
4: El porc senglar.
7: A Collserola.
12: Sí.
7: A la zona de Collserola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts estragos aquí. Però clar, en el moment en què ha passat en els animals que estan sueltos...
3: Clar, però...
7: És una malaltia molt contagiosa i imagina't...
3: Però amb aquesta pesta representa que són ells els animals els que s'encomanen. Sí. I la persona, si no en menja, no li passa res.
7: I si en menja, tampoc. I si en menja, sí, sí. Tampoc. No li passa res. L'únic que pot fer és transmetre-ho. Transmetre-ho. Menjant-ne o sense menjar, o tocant els aliments que ho tenen o no ho tenen, tal, i tocant a un porc o no sé, o d'una altra manera, però el que és contagiar-te tu de la pesta porcina africana, no, perquè no hi ha cap víctima de la pesta porcina africana.
5: Hi ha alguna empresa que amb el porc senglar em faci ús per menjar?
7: Hi havia sigut, clar. Però això es va prohibir totalment. Sí.
5: Però és que és un porc, i jo n'he menjat de senglar,
3: sí.
5: I és boníssim, ben cuinat.
3: Hi ha restaurants que el fan.
5: Doncs hi hauria molta gent que, per portar carn de porc senglar ben feta per hospitals, per tot arreu. Vull dir, una volta analitzat, quin problema hi hauria?
7: No ho sé, cap. No ho sé.
5: Per això?
7: No ho sé. Però l'únic
3: no
7: que s'analitzava...
3: És més fort.
7: L'únic que s'analitzava era la... Com es diu?
3: La triquinosis.
7: La triquinosis.
5: Ja. Yeah.
7: La triquinosis sí que afecta les persones. Això es posa a la sang de les persones i llavors sí que afecta.
5: Yeah.
7: I, per tant, els únics porcs que s'analitzaven d'aquest tipus era la triquinosis, però per la pesta no. per la pesta no. Ara està tot ja molt prohibit, sí. Després està incentivat de matar-ne, després està prohibit de matar-ne, i bueno, anem fent...
3: Bueno, això és un tema per un altre dia.
12: No, espero que no en parlem més d'aquesta pandèmia.
3: En parlem per un altre dia, Roser, de tot això.
12: Espero que no en parlem més ja.
4: Ara hi ha tants controls en una alimentació que fins que ens arriba a nosaltres...
5: No, si avui hi havia una notícia a la tele, l'he vist, un pagès que posava uns cartells molt macos que no molestaven a ningú per vendre la seva fruita i li han posat una multa de 10.000 euros.
12: Pobret. Sí,
5: 10.000 euros.
7: Encara hi han tornat, i n'hi han posat una altra. I el conseller d'Agricultura, sí, ha sortit el conseller d'Agricultura a dir que ja ho arreglaran, que no pot ser que un home que digui jo tinc pomes que no estan sulfatades i que són naturals, proveu-les, o tinc...
5: Jo també...
7: Van allà.
3: Se'ns ha acabat el temps i el Pau ens ho tallarà,
5: Això serà un tema per un altre dia.
3: Continuarem a Tortuli un altre dia, que se'ns ha acabat el temps. Va?
5: Bona nit a tothom.
3: Bona nit a tothom, dones, bon divendres, tots, i escoltem-nos a diumenge en el programa musical.
12: I que vagi molt bé la fira.
3: D'acord? Va, el dia de la fira no plogui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Xavi, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 172. Vinga, va, avui no sabia què fer i no sabia ni què posar, perquè és que ja portem 172 programes, mare meva, mare meva. Però he vist una carpeta que m'ha agradat, que m'ha portat molts, molts bons records i segur que també us els portarà a vosaltres. És la carpeta de l'any 2012. Us en recordeu que el 2012 s'havia d'acabar el món, oi? Doncs un servidor us posarà avui les cançons que sonaven en aquella època. Vinga, va, som-hi, comencem per aquesta. La gran Rihanna amb el seu Diamonds. Vinga, va, som-hi!

I després d'aquests temassos que hem sentit, Titanium, Move Like Jagger, sentim aquest gran eufòria de l'Orin. Cançó amb la que va quedar campiona d'Eurovisió. I que ha servit també de banda sonora per un programa de TV3. Que no cal que digui quin és, oi?

Després de Calvin Harris i Rihanna, aquest gran tema de Pitbull i RJ, You Know Ain't Love.

Vinga, ens acomiadem amb aquest gran èxit de Psy, PSI, Gangnam Style, que tant va triomfar el 2012. És el Mas Style. Open Gangnam Style.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots trobo treure, divertit un fueguito? No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.